0: Seguim a Nits de Ràdio, seguim aquí amb la tertúlia dels Dimecreus i ara el que anem a fer, seguim amb l'Alan Jornet, en David Morales i la Marta González Peláez, i ara el que anem a fer és doncs tornar a escoltar el consell d'en He-Man que ens deia abans de la pausa. Endavant, mestre He-Man.
1: I recuerda, cuando una mujer te ama, te contesta rápido, aunque esté con su esposo. Hasta la próxima.
0: Molt bé. Doncs aquest seria el consell. Home, és veritat que quan ja, i aquest és el subtema, no?, que ens planteja en He-Man en aquesta ocasió, és que és cert que això passa molt i hi ha un debat obert, no?, de que si tu escrius a algú, de si t'ha de contestar aviat o tard. Home, no has d'estar exigint que la gent et contesti aviat, però que sí que denota, en molts casos, si hi ha un cert interès en que et responguin. Ja no tant en temes laborals, d'amistats o de família, sinó si hi ha, diguem-ne, un cert interès, anem a dir, eròtico festivo, no? Que quan una persona, jo, ara que es coneixen, no, per les aplicacions, doncs que si verdaderament tu escrius i no contesta, potser et pots anar fent a la idea que potser aquella altra persona doncs no seria, o no ho estaria... Exactament, no ho estaria vivint amb la mateixa intensitat, no, Alan?
2: No, exacte, sí. És el que avui dia li diuen ghosting, no?
0: Efectivament.
2: Com bueno...
0: El Ryan Gosling, eh? Sí.
2: Exacte. Li diuen ghosting perquè ve de la paraula ghost, que és fantasma, no? I aleshores és com si li escriguessin,

0: li escrivissis un missatge a un fantasma perquè no et respon i desapareix.
1: Sí, sí,
0: vull
1: totalment.
0: Dir que ja et diu, una no resposta també és un missatge.
2: Totalment, totalment.
3: Una no resposta és una resposta.
2: Exactament, exactament. Sí. Però això és molt de... Ja el subdebat de si algú és molt intens o molt, no, que és d'això, però bueno, al final jo crec que es radica en un punt de la comunicació, és a dir, pot ser que algú no et contesti perquè verdaderament doncs només respon, jo que sé, un cop al dia, no, els missatges i tal, i això, coneixent...
4: Sí, és que hi ha gent que només contesta al matí o a la tarda.
2: Sí, però vull dir que això, entenent aquesta peculiaritat, entenent-la, aquí el que radica, diguem-ne, del debat és el fet de que, a veure, estem parlant de quan unes persones s'estan coneixent, no quan ja les coneixes de tota la vida, que d'on ja saps com és aquella persona, no? Però que sí, és veritat que quan hi ha aquell primer contacte, com si diguéssim, és bastant definitori, no? Que hi hagi la mateixa, anem a dir, sintonia, no? De ganes de comunicació, perquè es nota molt, no? I a vegades és que hi ha qui vol mantenir l'esperança i tot això, i a vegades, doncs, bueno, vivim també tan atabalats que la gent també decideix molt ràpid, no? És molt sí. complicat, jo crec, avui dia, no, Alan, en tot això?
0: Bueno, és que el paradigma de les relacions canvia tant i cadascú, el tema de la individualitat... Primer, l'estar bé amb un mateix és el més important.
2: Això està clar.
4: Sí.
0: Perquè si no estàs bé amb tu i et relaciones amb altres persones, aquí és on, quan venen els problemes. Si no estàs bé amb tu i no saps el que vols, també, que és un
2: això,
0: altre tema.
2: Això
0: no?
2: Jo crec que passa molt més, el fet de no saber sí. realment el que vols.
0: Exacte, i la por individual a patir o passar per situacions que li han fet mal amb anterioritat i ja pensar-te que tothom que coneguis et farà el mateix mal que t'ha fet la parella anterior, no? Igual no, deixa't portar i deixa't equivocada, no, potser, o no, o... però sí, és un tema...
2: Sí, sí, és complicat.
0: Molt interessant.
2: Però és que ha canviat molt, no, Marta, tot això? També les formes de conèixer per aplicacions clar. O per... no ho sé.
4: Clar, perquè la forma de conèixer és diferent. I la relació també, perquè la vida també ha evolucionat i també és diferent. I tenim més coses, tenim més... El temps d'oci també el compartim amb altres persones.
2: Exacte, és veritat això que dius. És veritat clar. Això que dius, Marta.
4: I a més està bé perquè enriqueix. Jo penso que enriqueix també la parella, no? El que bueno, abans era tot una mica molt, molt endogàmic, no? De que no sorties del teu entorn. I ara jo crec que està més variat. I per això també hi ha més oportunitats de conèixer altra gent. És la tentació, no?
2: Sí, sí.
0: Exacte.
4: La tentació vive arriba o abajo, no sé com és la pel·lícula.
2: Sí, exacte. Però David Morales, és que és una mica això, no? Que ha d'haver sintonia... També a vegades en la forma de comunicar, bueno, diuen que los polos opuestos se atraen, però possiblement s'atraen poca estoneta, no? Després perquè allò funcioni, no sé, com ho veus tu?
3: És que és això, és que al final compartir una relació amb algú amb qui no comparteixes una part de el que és la teva visió de la vida.
2: Sí, sí, sí.
3: O els teus objectius
4: el pàdel,
3: a la vida.
4: Exacte.
3: Sí, és complicat. I evidentment, hi ha una cosa que tampoc no hem d'intentar, que és canviar l'altra persona perquè sigui com nosaltres volem, que això és un altre dels grans errors.
0: Sí, la famosa, perdó, David, la famosa obra de teatre, t'estimo, ets perfecte, ja et canviaré,
2: ja et canviaré,
0: no?
3: Exacte, exacte. Això no és una cosa que puguem pretendre. Al final, hem d'arribar una mica a aquells acords en què cadascú cedeix una miqueta per la seva banda, però evidentment hi ha d'haver coses comunes. Si jo vull sortir cada cap de setmana i la meva parella no vol sortir mai, al final arribarà un moment en què xocarem justament per això.
2: I aquí sí que passaria el que diria Albertín, no? Que diria, bueno, doncs ve tu, no? I clar, al final, si un surt i l'altre no, bueno, doncs al final ja dius, bueno...
0: I si la cosa comuna és, en ocasions potser només l'atracció física...
2: Clar, clar.
0: Això pot anar-se perdent tranquil·la i fàcilment, perquè clar, si amb coses que tu... cedeixes per la convivència o perquè l'altra persona li agrada una cosa, però si l'altra persona mai, si no és recíproc i l'altra persona no cedeix en coses, en coses que igual són pel bé comú i pel bé també individual i de salut, no? Doncs fa que perdis l'atractiu físic al final, de dir, quina mandra...
2: Sí, sí. Però jo crec que aquí, i ho lligo amb el que deia la Marta, perquè trobo molt interessant aquest debat, crec que aquestes, anem a dir, crisis, diguem-ne, de connectivitat o de passió, d'aproximació i distanciament, que és, jo crec que ha passat sempre, però que possiblement la diferència és que va per on deia la Marta, com que ara la gent fa tantes coses, és a dir, té tantes activitats amb tanta gent diferent, al marge de la parella, doncs, i ja no et dic la gent que coneix o pot conèixer per les xarxes socials, sí, perquè ni que sigui perquè veu els perfils, no? Doncs fa que, anem a dir, no vull dir que l'oferta com si fos un catàleg, però que les possibilitats són molt més grans a fora, no? Mentre que abans és el que tenies a casa, i poso cometes, i l'altre, que era un terreny desconegut, no sorties al carrer i tenies opcions a conèixer gent com ara. Saps què vull dir? Que la facilitat d'ara conèixer gent en qualsevol situació, la gent fa moltes més coses ara. Viatges, concerts, m'entens? Abans, bueno, abans també s'anaven al bar, sí, però era sempre la mateixa gent, perquè era una qüestió de proximitat.
0: Clar, i aquí en termes de, per exemple, fotre les banyes en relacions tancades, s'obre un ventall molt ampli de definir, que això cada parella defineix els seus límits i les seves, no? Però, per exemple, s'obren moltes finestres on pots potser fer coses que a l'altra persona no li agraden, com, per exemple, a les xarxes socials, enviar un fueguito.
2: Un fueguito. No. M'agrada molt lo d'enviar un fueguito.
3: Un fueguito.
2: Sí. Un fueguito. No,
3: un fueguito és allò que en diuen una fotopolla o seria una altra cosa?
0: No.
3: Si parlem...
2: No. Clar, clar. No, és que al David li agrada dir les coses pel seu nom.
3: No, clar, però és que un fueguito... No.
2: Jo hi he entès una iconeta, no? Una icona d'aquestes.
0: Exacte. És que el David...
2: El David, anava, el David pensava unes
3: clar,
2: altres.
3: No sé.
2: Sí. Per fueguito he entès una altra cosa. No, t'envia un fueguito. No. Diu, a veure...
0: David, quan tu penges una història a Instagram, tu pots reaccionar a aquella història amb un cor, amb una careta somrient...
2: Sí, sí, o amb una berenjena, per seguir una mica amb la línia de... Eh? Ja m'enteneu.
0: No, però pots reaccionar amb un fueguito que un foc vol dir, uf,
2: sí,
0: com m'agrada això que estic veient,
2: però
0: no?
2: Però et doblo l'oferta... Eh?
0: Aleshores, això...
2: Però et doblo l'oferta. També la gent... Sí, però també la gent està publicant molt més aquestes fotos contestables amb el fueguito. És a dir, saps què vull dir? És a dir, que la gent
0: això
2: també...
0: Això també és veritat.
2: Clar, és a dir, la gent està penjant coses que són molt més per semblar fueguito. Fueguetitzables, anem a dir.
0: Exacte.
2: Val? Estàs d'acord, Marta, que és aquesta línia?
4: Sí, clar, clar. Sí, sí, sí. Estic d'acord, totalment d'acord.
2: Amb el tema de la icona o amb...
0: No, el destape va arribar per quedar-se.
2: Sí, però el destape, l'època del destape, que ara tothom ha d'anar...
0: A casa o a la piscina o a la platja, però ara...
2: Clar, no? Ara el destape és constant, 24 hores al dia, saps? 24/7.
0: I que ja no genera una reacció de sorpresa quan veus segons què.
2: Bueno, però al final, tornem a lo mateix. Si tu... siguis noi o noia, això no té res a veure amb això. Si tu vas penjant fotografies o històries, anem a dir, pujades de to, o com a mínim que surts molt que surts molt atractiu o atractiva, en el fons, tu que estàs esperant és que te'n contesten fueguitos, i seguim parlant d'icones, David? Que també iconetes de fueguitos. Perquè en el fons això, i pot ser que ho facis només per la teva autoestima, de dir, ole que m'han dit això, però sempre hi ha aquest límit, que està molt al límit, de que algú pugui enviar-te més el fueguito que deia el David, saps què vull dir? O sigui, que algú t'enviï una cosa que va més enllà, no? I aquí jo crec que tothom juga amb foc, seguint el símil de... el fueguito, no?
0: Jo que treballo maquillant, molta gent quan s'està maquillant o quan acabes de fer la teva feina...
2: Te'ls has deixat per fer guapíssims o guapíssimes.
0: Exacte. No, i et diré més, hi ha molta gent que li dic hauries d'aprofitar per anar a fer-te fotos carnet.

0: Perquè després t'agafen un mal dia que t'has de renovar el DNI i vas amb cara de cansat o no t'has pentinat. Bé, doncs molta gent quan l'acabes de maquillar i pentinar es vol fer fotos, es vol fer una selfie que potser la penja després a les seves xarxes i és digna de fueguito, de dir, que guapo, que guapa.
1: Sí, sí. Totalment, digne de fueguito, i també tens una, tens, pots guanyar-te un sobresou al costat de Policia Nacional quan la gent vagi a fer-se el carnet, els hi fas quatre, anava a dir quatre polvos, ja m'entens.
0: Sí,
1: doncs
0: sí,
1: que, sí.
0: Sí,
1: que els acabes d'adreçar.
2: Estaria bé, eh? Alan, podries dedicar-te...
0: Mira,
1: és més, et dono una idea.
0: Un puestecito al costat de les màquines de fer fotos.
1: Home, jo et dic una cosa. Igual que hi ha doncs, els repartidors de menjar a domicili, tu podries fer un tele-Alan o un Alan, no?
0: Un de... quatre polvos a domicili, no?
1: Exacte. Bueno, però ho has d'explicar molt bé, això, eh?
0: Clar,
1: a, la,
0: sí,
1: a les instruccions. Clar,
3: perquè sí. Si no t'enviaran fueguitos.
1: Si no, sí que veuràs fueguitos, tu. Ha de ser que deixis molt clar que la idea és aquesta, no? Que
0: encara
1: la idea...
0: sortiria esquitxat.
1: Ah, oh, mai, sí. Vull dir que la idea ha de ser pròpiament la de dir, tienes un event, tienes que hacerte una fotografía, yo vengo y te dejo, no, anava a dir, te dejo como nueva, no, perquè també es pot malentendre. Bueno, explica-ho molt bé, saps?
0: Sí que, també
2: una puerta
0: que...
2: bien pintada.
1: Sí, sí, sí.
0: A dia d'avui, la gent, per això, malauradament, fa servir la IA.
1: Ah, ja t'entenc. Per
0: exemple, em van demanar per una acreditació una foto sobre un fons blanc llis. I jo l'únic fons blanc llis és a l'escala del meu edifici, però és de Gotelé.
1: Ah, mira.
0: I li vaig demanar a la IA, pots...
1: Quita-me el Gotelé.
0: Pots allis a la paret i treure el Gotelé, i m'ho va fer, a mi no em va retocar, vull dir que...
1: Però ja
0: em va servir per poder fer l'acreditació, no?
1: Ja hi ha la tentació de dir, home, ja que quites el Gotelé, a veure, si m'arregles un poc les arrugues, saps què vull dir?
0: O no, però pone... mira, l'altre dia, ostres, és que la IA farà mal, eh? Parlava amb una noia que estava, bueno, fent una substitució al departament de vestuari i m'explicava que ella és autònoma i que molta feina està caient perquè, per exemple... hi ha el concepte de e-commerce, que això és, per exemple, una marca de roba vol penjar fotos dels seus modelets de roba, que en les marques de fast fashion, no? de moda ràpida, és cada setmana que pengen coses. Doncs fins fa poc feien fotos a models amb aquella roba per penjar a la web i tu des de casa dir, ai, mira, aquest model m'agrada, me'l compro amb la talla tal. Doncs això ho feia un fotògraf, un il·luminador, un maquillador, un perruquer. Hi havia moltes figures dins d'un engranatge per crear aquestes imatges. Ara ja directament tens el modelet de roba, li dius a la IA, posa-m'ho en una persona de la talla tal, d'aquest color de pell, amb aquest pentinat. I es veu que està caient molt la feina aquesta perquè ja t'ho fa la IA. Malauradament, no? Com amb altres coses que podríem aquí... Obrir el meló i no acaba mai, no? Perquè amb el tema veu, no, David Morales
3: està,
0: també...
3: Està arribant, sí, sí.
0: Està arribant i és terrible, no? Vull dir que els, per més que els mateixos professionals intentin, no? Fer veure que no es poden deixar perdre segons quines professions, la IA ens ho posarà difícil.
1: Sí, sí.
0: Però bueno. Quan són coses de carne i hueso, sí que és veritat que, per exemple, per una foto carnet no, però igual... Per un esdeveniment, no pots anar passejant-te per l'esdeveniment amb un filtre a la cara. Vull dir, sí. Has d'anar, per exemple, vestida i maquillada, no? Com toqui.
1: Sí, sí. Bueno, en qualsevol cas, doncs això, que els temps van canviant. Ja us volia posar, ja que parles de màrqueting, un màrqueting que ens va cridar molt l'atenció d'un vídeo que podia ser una nova forma, diguem-ne, de fer publicitat, no? Escoltem-ho, el cas de Casa Hermínia.
4: Buenos días. Me veo la obligación de hacer este vídeo porque yo ya no sé dónde voy a cubrir. Por favor, Isa, págame. Sabes quién eres y sabes que este vídeo va dirigido a ti. Porque viniste aquí con toda la confianza del mundo y te llevaste las legumbres para ponerle de comer a tu hijo. Y yo de buena fe, te la

0: Sí, los productos de limpieza para tener tu casa como los chorros del oro. También te las di. Las fregonas ligerinas que te gustan mucho, porque sé que no hay fregona que friegue mejor. Te llevaste los dulces para el café, para el postre, para la merienda, para tu hijo. Y ahí lo tuviste. Te cogiste el pan, Manoli, del pan, del tierno, de chapata, el demonio, todo, las tonterías para los pa el co los colegios de tu hijo, también te lo llevaste. Las bebidas, te llené la nevera para que tus hijos no pasaran calor. Y así me lo pagas. Las revistas, para que tus tardes estuvieran entretenidas. No esto, para que tus tardes estuvieran y no te aburriera, no te aburriera. Trabaja y págame en vez de las revistas, que sé que son revistas que traen promociones muy chulas. Pero hombre, hay que tener las cosas con conocimiento. Aquí toda la chuchería. Tenemos todo tipo de frutos secos. Todo. Los que te lo llevaste, todo. Te hiciste una compra de un mes aquí y no me la has pagado. Bueno. Pues nada, no existe ninguna ISA. Bueno, sí existe ISA, pero no hay ninguna ISA que me diga. Este vídeo solamente lo he hecho porque sé que hoy voy a quedar al final para ver quién era la ISA y así os voy a enseñar todo lo que tenéis en casa, Herminia. Ya sabéis, aquí os esperamos.
1: Maravillós, una ovació per aquesta nova reina del màrqueting. A veure, era un colmado petitó, vull dir, sí, amb un cop de, amb un peu giraves i ja l'havies vist tot, però que bé que l'ha venut Caixa Hermínia. Ara donaria gust anar a Caixa Hermínia només per, bueno, per la gràcia aquesta de poder-la conèixer, aquesta nova figura de la comunicació. Meravellós. El problema... Sí, un fenomen. El problema d'aquestes coses és que quan, i passa molt a nivell de màrqueting, a les xarxes socials, és que quan algú té una idea divertida, original, de cop i volta tothom fa la mateixa.
2: Sí.
1: I tothom fa la mateixa. I llavors ho veus, lo mateix en la farmàcia no sé què, en el colmado, en la tienda... això no, i al final et genera, o sigui, si has de ser original, sí que és original. I a veure, lo de copiar és muy feo, però és que en les xarxes socials es veu molt i llavors canta com una almeja, no sé si us ha passat, que heu vist el mateix tipus de com de gag o de brometa, no? Que de cop i volta la veus a tot arreu, o sigui que en fi.
2: Això a Twitter, per exemple, és un clàssic ja.
1: Sí, sí.
2: El veure una brometa i gent que se l'apropia, bueno, i traduïda a diferents idiomes.
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Vull dir que, en fi, tu imagina't que ara hi hagués, doncs, en un altre programa, doncs que fessin les coses de la doctora Martínez, per exemple, no? I fossin totes les coses que diu la Marta González Peláez, que ens deia, no? I, bueno, pues, seria lleig, no? Però els mitjans convencionals amb això es curen més pel tema dels drets d'autor i totes aquestes coses. Però les xarxes socials, vamos, això està perdut. Bueno, Marta, tens alguna coseta avui?
3: Sí, tinc coseta, sí.
1: Pues,
3: tinc coseta.
1: David, quan vulguis.
4: A Nits de Ràdio... Sempre té cosetes la futurible marquesa i comtessa de Geòrgia i doctora Marta González Peláez.
3: Bueno.
1: Sí, sí. I haguessis pogut dir, i dos estrelles Michelin. Però per no haver de fer les dues versions, per si demanaven la de TV3 o no, doncs està...
3: Michelin.
1: I Esbarzenaga, Arnold Esbarzenaga.
3: No, però això de Michelin, jo me'n recordo quan vaig, el primer dia que vaig anar a l'Institut Francès, a classe, es van posar un àudio d'una conversa i van dir Michelin. I llavors la gent, ningú es va enterar. I jo, com que ja ho sabia, perquè m'ho havien explicat, que ho feien, doncs em vaig posar una medalla, però em vaig fer una mica de trampa. Després li va dir al profe.
1: Home, és que t'ho he imaginat. Bueno, va, què ens expliques, Marta, aquesta setmana? A veure.
3: Bueno, Aviam, hi ha dues coses. Dos temes, vaja.
1: Vinga.
3: Hi ha un tema que són... Les, bueno, es veu que aquest any estem parlant de cançons i sí, tal i qual, no?
1: Sí, sí.
3: Bueno, llavors les cançons, un segon,

0: mía. Describiré canciones que perduren mil años, diu.
1: ¿Quién es l'artista que m'has dit? Que...
0: Aimé.
1: Aimé, ¿eh?
0: Aimé, Fueguito, el Fueguito.
1: Ara busco.
0: I després hi ha una altra d'una tal sàvia andina que també canta El Fueguito.
1: Ai, El Fueguito.
0: El Fueguito. Cuando me traicionaste, vidita, y sin cerveza sentí mareo, y apretando mis tres dientes, fui peleando contra el viento.
1: Okay. Això... Escoltem quan... Fueguito. Va,
2: mis tres dientes, què vol dir? Només tenia tres dents.
1: Ara li estarem fent aquí promo.
3: Me ha nacido un cariño, brilla una lucecita, solo al tocarlo supe, nunca le fallaría.
1: Segur que està parlant, i m'entens, eh? De...
4: Solo al tocarlo supe.
0: Sí. Cariño, es El Fueguito.
2: El Fueguito.
1: Tienen una lucecita, diu. És el Gusiluz,
3: eh? Sí.
1: Sí, bueno, ojo que lo que li va creciendo. Bueno, Marta, ho tens ja per aquí?
2: Sí, sí, ja ho tinc, ja ho tinc.
1: Va,
2: sí,
1: doncs endavant. No, home, perquè ara escoltarem tot el Fueguito i ja veuràs tu. A veure, digues, digues, Marta.
2: Bueno, avui parlarem de... Aquest és un altre Fueguito.
4: No, és que... És que amb aquella cançoneta dic, ja m'entra la soneta.
1: Sí, jo m'estava quedant, més que Fueguito, m'estava quedant dormidito, però bueno, sí. El sueñito.
2: Bueno, avui parlarem dels himnes.
1: Ah, molt bé.
2: Perquè els himnes són, bueno, són composicions poètiques, líriques, musicals, que tenen com a objectiu lloar, enaltir o celebrar a una divinitat, o un heroi, un sant, un succés memorable, una victòria militar, social, política o esportiva. Sí. Tu això, David Cervelló, ja ho saps.
1: Bé. Sí, sí, sí. Eh? Bueno, ja et dic jo que quan estem a... Això, quan hi ha una entrega de medalles als campionats d'atletisme on vaig, doncs clar, és allò de que has... quedes a una hora que més o menys pot ser que et donin de la teva categoria. I llavors, clar, t'has d'esperar els anteriors i t'acabes de sabent tots els himnes perquè els escoltes 40 cops que ja et saps la lletra. De tots menys l'espanyol, que ningú ens la canta, clar. Però
4: la Marta Sánchez ho va
1: intentar. Sí, exacte, m'ha ser l'italià, m'ha ser el francès, m'ha ser tots aquests, perquè, bueno, sí, sí, però clar, hi ha gent que es posa molt de peu i apa, aixeca't, torna't a seure, aixeca't, torna't a seure. Acabo amb un mal de lumbars els dies de les entregues de medalles que no vegis, però digues, digues, Marta.
2: Clar, l'importància que té l'himne és que està dedicat a un col·lectiu, no és una persona en concret, sinó que és una col·lectivitat o una personalitat que representa una col·lectivitat. I això és maco perquè no és algo personal, no? Llavors, bueno, es remunta a l'antiguitat. Els primers coneguts daten aproximadament a l'any 2600 abans de Crist i són himnes relatius a gestes militars, que eren, bueno, doncs, les gestes militars de... que, clar, doncs, eren en honor dels reis d'Ur, que la primera dinastia Ur va ser la primera dinastia dels sumeris. Els sumeris són una mica el punt de partida. I es deia, doncs, Urk, la dinastia. I, bueno, durant el renaixement sumeri es va una mica remuntar tot això. Però, bueno, això després va quedar una mica a l'atargat, no? I després, doncs, perquè es feia més el recitat de poemes èpics i, bueno, els trobadors i tot això. I al final, doncs, van tornar a agafar els poemes i musicar-los, no? Perquè la música sempre és un llenguatge que a tothom li agrada, no? O a la majoria de la gent li agrada. I, bueno, es van fer també pels déus. Déus no, els seguidors dels déus, perquè normalment això és una de les coses que he vist, que no, que els himnes no es fan per una persona, sinó que són per la col·lectivitat, si no és un himne. O sigui que això ja, tu ja ho saps, ja no t'explico res que tu no sàpigues.
1: No, no, però... el que vull que solucionis jo d'haver-me d'aixecar i ajupir tants
2: cops. Ah, bueno, això ja és més complicat. Sí, llavors, sí. Bueno, pues, ara es fan molts himnes perquè hi ha moltes, bueno, des d'associacions, confraries, tota mena de col·lectivitats que sempre miren de tenir la seva cançó, el seu himne, perquè així pues,

0: s'identifica. Eh? I a més, hi ha altres aconteixements, perquè vosaltres us en recordeu del Barcelona, que l'hem dit ja, el Barcelona, no? I altres cançons que identifiquen a la ciutat. Vale? El Gaudeamus Igitur, Tour, que és l'himne universitari, que celebra la vida acadèmica i estudiantil, i l'himne internacional, que és l'himne del moviment obrer internacional, després la Marsellesa, que és una de les que més la gent sap, coneix, i bueno, hi ha moltíssimes. El que passa és que hi ha algunes que primer fan la música i després la lletra, o al revés.
1: Ja t'entenc.
0: Normalment, sempre el 80% dels himnes són lletra i música.
1: Fixa't.
0: Però bueno, nosaltres no tenim més que els segadors, la catalana sí que té, en té.
1: Sí.
0: I bueno, hi ha molts himnes que podeu trobar i la gent pot trobar i pot cantar. Perquè molta gent la canta com a cançó, perquè és algo que s'enganxa molt. L'himne?
1: Bueno, n'hi ha algunes que s'enganxen més que altres.
0: Més que altres, però, sí. Però sí. Bueno, sí, l'Imagine de John Lennon està considerat un himne.
1: Uh-huh.
0: El We Are the World també està considerat
2: per la
0: un himne.
2: Pau.
0: Uh-huh. Clar, vull dir que... I després pues, hi ha cançons populars i cançons pues, que s'han quedat amb l'imaginari de la gent i són quasi com himnes, no? S'identifiquen pues, des d'estacions meteorològiques, els Nadals, les cançons de Nadal, sí o no?
1: Sí,
0: no són
1: sí,
0: cançons
1: sí.
0: Especials que tothom la identifica de seguida. Mm. Això és una Nadala,
2: Sí, sí, com la de la Maria Carey. Sí,
0: això
2: sí,
0: mateix.
2: Ja. El David Bisbal, que va entrar en competició també.
0: Clar, clar,
2: tot això. El Burrito Sabanero.
0: La Maria Carey, ja veieu, quants anys porta? Molts anys, no?
2: Sí, sí. Vivint del cuento, no de la cançó.
1: Bueno, sí, sí, sí.
0: Del cuento i de la cançó, de les dues coses.
1: All I Want for Christmas is money, money. Sí, sí.
0: Bueno, money, doncs, money. No sé si vosaltres teniu algun himne que us agrada més, perquè encara que no sigui nostre, diguéssim, de la nostra...
1: Jo estic posant l'himne de Vangelis, que m'agrada molt. Vangelis sí? També va fer un himne. Vangelis sí? Va fer molts, i ell és d'aquelles que l'escolto i m'entra una pau, mira, escolta.

0: Ara sí que vols que m'adormi, David?
1: Sí, eh? Em relaxa a mi.
0: I ara m'ha recordat, saps quan abans entraves a un restaurant asiàtic?
1: Sí, senyor.
0: O a un lloc de massatges.
1: Sí.
2: Sí. No, una mica chill out, no?
0: Músiques relaxants.
1: Sí, sí. Sí. No, no.
0: Jo, ara ja no s'estila, no s'estila, no, tant.
1: Jo m'estava imaginant que ara em portaven un platet de, saps, aves frites? Saps allò de, que ho feia molt als restaurants? Abans et portaven faves allò fregides i tal, i feies allò el pica-pica abans de demanar les vostres delícies, una mica.
0: A mi em portaven ametlles.
1: Ametlles, bueno, veus, depèn.
2: Ah, clar, perquè tu no... Quant temps fa que ets...
1: No, les faves pot fer-ho. Sí, ja. Sí.
0: Les puc
1: menjar
0: i menjar.
1: Que les hagin fregit al costat d'un animal, però en principi, sí.
2: Bueno.
0: Sí. No, ja fa anys que sóc vegà, des del 2018.
1: Fue en el vegano de 2008.
2: Era més temps.
0: Bueno, des del 2016 em vaig fer vegetària i després ja em vaig fer vegà.
1: Va passant etapes.
2: A l'altre estadi.
0: Dos anyets de transició.
1: Veus? Està molt bé. Està molt bé. Marta, quin és l'himne que tu t'emociona?
2: Després, l'altre tema que volia tocar, que fa dies que ho podem parlar, són els animals a l'heràldica, els escuts.
1: Ah, molt bé.
2: Sí, ja vam parlar una miqueta dels vostres escuts.
1: Sí, sí, sí.
2: A l'Alan el tenia, ja te'l passaré.
0: Ja m'ho passarà, sí, perquè...
1: Quien se fue a Sevilla perdió su heràldica.
0: Bueno, però fora d'antena ja demà parlo amb la Marta.
2: Però jo sempre penso en tu, Alan, sempre et tinc present.
1: Sempre et diem alguna coseta.
2: Bueno, com sabeu, l'heràldica estudia i descriu i organitza els escuts d'armes, no? El que se representa aquella ciutat o aquell...

0: territori o aquell país, amb un llenguatge de colors, divisions, que vam parlar l'altre dia una mica de divisions, figures i posicions, i animals, perquè els animals sempre han tingut la vida, una presència important a la vida humana, perquè què feien els... Això, bueno, l'Alan no, però els antics homes de les cavernes...
1: Jo no sóc antic.
0: Sortien a caçar.
2: Per què ens mires a nosaltres, Marta, quan dius els homes de les cavernes?
0: No, jo no miro, jo no miro ningú.
2: Tu, Alan, no, però els David, quan estaven allà a les cavernes, feien molt això de pintar. Bueno, jo vaig fer diverses pintures rupestres, digues, Marta.
0: Mira, sí, és veritat, bueno, molt bé, sí. Escolta'm.
2: A casa encara em faig, encara pinto bisons, clar, perquè ja quan un s'acostuma només sé dibuixar bisons, saps què vull dir? En fi, un dia, Marta, faré una...
0: Els animals eren figures molt útils perquè es podien veure amb claritat i comunicar la idea sense paraules.
2: Això està bé.
0: És molt gràfica, no?
2: Sí, sí.
0: Pues cada espècie estava associada a determinades característiques.
2: També et dic que un escut d'armes, que sigui una tortuga, tampoc no t'esperes que vagi...
0: El lleó és la valentia, l'àguila és el poder, la majestuositat i noblesa, el gos és la fidelitat i la confiança, el cerb és la sabidoria i la llarga vida, el lleure és la velocitat,
2: mal.
0: El tejón, que no sé com és en català.
2: El tejó.
0: Tauró. No, tauró no. Tauró és el...
1: No. Sí. No, tuixó.
2: És... Tuixó, tejón. No?
1: No, no sé.
0: És la resistència.
2: Teixó. Teixó. Teixó mateix. Sí.
0: Teixó mateix.
1: La teixonera.
2: Sí, exacte.
0: I sempre estava pues, una mica associat a l'entorn. Clar, al cel... blau, no? Clar, no hi havia contaminació. Hem de pensar que molts a l'època que es feien a l'edat mitjana i al Renaixement, que és quan va ser una mica l'explosió de l'explosió amb el sentit del disseny dels escuts, doncs clar, el cel estava molt era un cel blau. Perquè això està, hi ha molta... Clar, la gent diu, el cel blau és que vol dir que és una mica cursi. No, però el cel blau hi ha països que hi ha cel blau. Hi ha dies que són de cel blau, molt net, no? I, bueno, pues, el cel blau és algo que és important. El verd, pues, també, cada color té la seva representació. Pues, el blau és el mar i el cel. El negre és els sables. El verd és l'entorn pues, verd, el que és el camp i la muntanya, i després estava sempre adornat i sempre representat per l'or i la plata, que són els metalls nobles. Doncs quan més or tenia, volia dir que aquell territori, aquell país o aquella ciutat tenia més poder.
2: Una mica com els rapers, no? Que deies que et portaven cadenes d'aquestes d'or una mica per influir.
0: Sí,
2: està bé, està bé.
0: Sí, sí.
2: O sigui que hi havia escuts més farragosos que altres, eh?
0: Exacte. Sí, a més, alguns són més complicats d'entendre, Perquè no és fàcil a vegades entendre,
2: No, que t'atacava algú i deies, espera't que he de mirar a l'escut a veure què portes, a veure què em vols dir tot això.
0: És una mica com el carnet d'identitat d'una ciutat o d'un territori.
2: Sí, sí, sí.
0: Moltes vegades, això significa sí, perquè va haver-hi uns lleons, perquè clar, a l'època, per exemple, dels dinosauris no hi havia escuts. Imagineu-vos que haguessin hagut escuts. Ara hi ha alguns escuts que els hi han posat dinosauris, però això és mentida, perquè històricament no existien.
2: Sí,
0: o sigui, van morir.
2: Sí, sí, pobres.
3: Home, hi ha un escut amb animal que és molt clàssic, que és el oso i el madroño a Madrid.
0: Sí, clar, sí. Bueno, i el lleó... El lleó, l'oso és també l'oso de Berlín, també és molt important. I més per ells té una força important i a més representa pues, el poderío, no?
2: Sí, sí, sí.
0: Bueno, les barres d'Aragó i de Catalunya i també de Navarra, tot això són les barres, moltes vegades diuen que representa la sang derramada perquè han tingut les batalles i han aconseguit pues, la conquesta dels territoris, i altres diuen que no, que és el color vermell, que és la força i l'ànim que dona aquest color a l'hora de lluitar per defensar el teu territori. No?
2: També pot ser que algú tingués molta barra o alguna cosa.
0: No, i a més, tot això té les dues vessants, no? La vessant pues, més positiva i la més... Depèn de l'interpretació, que poden tenir diverses

0: adaptacions, perquè algunes està molt clara, està molt especificat i està molt documentat, i altres no tant. I altres la gent li diu, pues això a mi em sembla que ha sigut això.
1: Pues, una mica com passa quan veus uns núvols, no? Que dius, mira, jo veig un no sé què, dius, pues jo no veig res, no?
0: Sí, exacte. Exacte. Bueno, pues, i bueno, pues, jo no sé quin animal posaríeu vosaltres al vostre escut.
1: Home, això és... no ho sé. És que hi ha animals que no imposen molta, saps? De dir,
2: El meu, jo no el posaria, però me'l posarien, que seria la granota.
1: La granota, la rana raponchi. Sí, sí, està clar.
0: L'altre dia vaig parlar de tu, David, sobre les granotes. Sí, perquè... Sí, perquè jo hi ha un senyor que té un museu de cargols.
1: Ah, mira.
0: És un museu privat que ha fet ell perquè li agrada molt els cargols i tal. I es veu que abans li agradaven molt les granotes. I bueno, és un estudiós de tot el que fa. Bueno, estudia i quan es cansa ho deixa.
1: Molt bé.
0: I jo li vaig dir que jo tinc una mica, és...
1: És granotaire.
0: Li encanten les granotes. Veus? Ah, sí? Dic, no sé quantes granotes té, ni sé que té granotes, però o tenia. I perquè aquest fa col·lecció, quan té col·leccions, va al Quinto Pino i a comprar al País Més Recóndito a comprar un objecte que tingui forma de cargol.
1: Ostres. Doncs mira, si et fa una donació de granotes, sí. Saps? De granotes. Si no li interessa, ara.
0: No, i jo
1: aquest amb els cargols. Tu porta't un parell de cargols i... Sí.
0: David Cervo, jo m'haig recordat de quan vam parlar una vegada, te'n recordes, de les col·leccions?
1: Sí, tant.
0: Que quan tu col·lecciones, ja arriba un moment que tu amontones.
1: Sí, sí, sí.
0: Al final quan amontones, ja perdoneu la paraula, però amontones ja no és una col·lecció, ja és algo que no és maco.
1: Bueno, el problema és...
3: Diogenisme.
1: Sí, però el problema també són els pisos, no?, que tens, que en tu cabeza és espectacular, perquè en tu cabeza penses que ho podràs exposar tot.
0: Aquest senyor té una nau que l'ha dedicat a tota aquesta col·lecció.
1: Com bones naves me invites, clar. Sí, sí, sí.
0: llavors sí que pots tenir... Home, pots tenir moltes més coses.
1: Sí, sí. Bueno, i també depèn del tamany, no? Clar, cargols li ocupen menys que granotes.
0: Sí.
1: Però granetes ocupen menys que jo que sé.
0: Sí, però si et dona per tenir, jo que sé... Bueno, no sé, això no sé si ara ja es fa. Abans hi havia més afició. A dissecar animals i tenir els caps dels animals.
1: No, home, t'ho imagina't.
0: Els safaris i tot això.
1: L'Alan li agafa un atac de cor. Sí,
0: ja, per això ho dic. No.
1: Entra a una casa i veu...
0: Home, no,
1: veu
0: a mi no m'agrada,
3: No, a mi m'ha passat d'anar a llocs i trobar-me la típica catifa d'animal o el sofà també de pell, que dius, quina olor...
1: No,
0: més que l'olor és... Jo els caps, per exemple, jo me'n recordo d'un conegut al meu pare que tenia, que feia molts safaris i tenia caps d'aquells que donava una por.
2: Es deia Juan Carlos.
0: Quasi, però era una cosa horrible. Ma mare sempre deia que no li agradava mai anar a casa d'aquell senyor perquè era horrible. Dius que no és una sensació que t'atacaran i a més és que pobres animals, a més és el cap només, perquè no tens l'animal sencer, sinó que tens només el cap.
1: Tampoc m'agradaria veure l'altre tros, o sigui, ni el cap ni el cos sense el cap.
0: No, jo tampoc.
2: T'ho imagina't tenir només el cul.
1: Sí, no, clar. Però no hi havia tradició de col·leccionar culs, en general. No. La gent era més de cares.
0: Qui va col·leccionar els toros d'aquests d'Esborne?
1: Sí.
0: El Vigues Luna.
1: Ah, mira.
0: Es va dedicar a comprar tots els... Té una col·lecció bastant important.
2: I on la té guardada, em pregunto.
1: Pues, clar, t'imagina't.
0: No ho sé. Jo sé que la casa que té allà a la Riera de Gaia, que té una casa molt maca, allà té uns quants. Però no sé si té algun soterrani que pugui guardar, perquè clar, allò era molt gran.
2: Clar.
0: Alguns els va donar perquè els conservessin i els altres els va guardar perquè li agradaven molt els toros.
1: Bueno, suposo que ara algú haurà heretat, no?
0: Algú tindrà, perquè clar, més eren, primer va agafar els d'Esborne, que portava Esborne, parlant d'Albertín. Sí, mira, sí. Tornem una altra vegada. I altres ja no tenien ja no tenien la marca perquè van deixar de ser... Era més el símbol, no?, que una marca. Bueno, una mica el símbol. Que, per exemple, la gent que posa el toro a la bandera és un error i una cosa garrafal. No es pot fer mai, això. Una bandera posa un animal que no correspon ni a l'escut ni a res. Però, bueno, hi ha gent per tot.
1: Ja, això sempre. En fi, doncs guarda't per la propera setmana més coses, Marta.
0: La propera setmana tinc una sorpresa.
1: Oi.

0: bé, que bé. Doncs escolta, la setmana que ve...
1: No us ho dic.
0: No, clar, si no, no seria sorpresa. Doncs la setmana que ve més tertúlia de Dimecrous amb la doctora Marta González Peláez, l'Alan Jornet i en David Morales. Que vagi molt bé, moltes gràcies.
2: Molt bona nit.
1: Adéu, bona matinada.
3: Bona nit, fins després, i vigileu amb els fueguitos.
0: Sí, ojo fueguitos. Sí.
1: Ai, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. No envieu fueguitos.

Va passar a tal dia com avui, 1 d'octubre de l'any 1962. The Beach Boys publiquen el seu primer disc, Surfing Safari. Un grup de germans de Hawthorne, a Califòrnia, amb un cosí i un amic d'institut, decideix que l'estiu no s'acaba mai si el converteixes en una banda sonora. Brian, Dennis i Carl Wilson, juntament amb Mike Love i Al Jardine, publicaven aquest dia el seu àlbum debut, Surfing Safari, sota el segell Capitol Records. El disc arribava carregat d'harmonies vocals impecables, guitarres lluminoses i lletres que parlen de surf, de cotxes ràpids i noies a la platja, l'essència de l'anomenat California Sound. El single que dona nom al disc ja havia estat un èxit moderat mesos abans, però és amb la publicació de l'LP complet que The Beach Boys comencen a perfilar-se com un fenomen comercial. Recordem així, doncs, que va ser un 1 d'octubre de l'any 1968 que The Beach Boys publicaven el seu primer disc, Surfing Safari.

Quantes coses estem aprenent avui, com per exemple lo difícil i complicat que pot ser una boda, com es pot complicar, eh? És a dir, de què pode salir mal? Home, doncs fixeu-vos, no? En el cas d'aquesta boda que hem comentat el Dimagreus, migrant boda griega, no, en aquest cas és migrant tragèdia, no? Griega, no? Perquè va ser, bueno, va haver molt joronya que joronya, però no entra la parella nupcial, que és el que hagués sigut, no? L'habitual. En fi, la tertúlia del Dimacrou sempre té nous protagonistes que passen a formar part, doncs, del nostre imaginari col·lectiu, com Marcelinho i Batmancito i tota aquesta gent que ja anem coneixent aquí a Nits de Ràdio. També un habitual del programa, doncs, són les efemèrides, fets que han passat en dies com avui, que ens expliquen David Morales. Ara n'escoltàvem un, i ara a continuació n'escoltarem un altre. I després del bloc informatiu, doncs, recordem algun dels millors continguts d'aquests 15 anys de Nits de Ràdio. El millor de la ciutat, bé, el millor, el que ha donat de si la ciutat, perquè també està el cor, que l'he fet jo i no seria el millor, però bueno, hem intentat riure una estona, això sí que ho tenim. I de 5 a 6 seguim fent el despertador de Nits de Ràdio, que ja estem iniciant l'1 d'octubre. Vinga, som-hi!

va passar, tal dia com avui, 1 d'octubre del 2017. A Las Vegas es produeix un tiroteig que deixa 59 morts i 851 ferits. L'1 d'octubre del 2017 serà recordat com el dia del tiroteig més letal de la història dels Estats Units, amb 59 morts i 851 ferits, la majoria d'ells per tret de bala. Va succeir durant un festival de música country a Las Vegas, on unes 22.000 persones gaudien de la música, en aquell moment, de Jason Aldean.

Mentre Jason Aldean tocava les seves cançons, de sobte van començar a escoltar-se detonacions que inicialment es van confondre amb focs artificials. Poc després, la multitud va entrar en pànic en descobrir que estaven sent atacats des del 32è pis del Mandalay Bay Hotel. L'autor de la matança va ser Stephen Paddock, un home de 64 anys sense antecedents criminals ni vincles polítics o religiosos radicals, segons la investigació de l'FBI. Durant gairebé un any, els investigadors van intentar trobar una motivació clara per l'atac, però van concloure que no hi havia cap raó política ni religiosa al darrere. Molts van arribar a la conclusió que simplement volia ser recordat per un acte de gran infàmia després d'una vida sense gran transcendència.

0: El que fem llet, no? És con soy.
1: Sí, el con soy és una marca de llet vegetal, aquesta.
2: Home, a sobre
1: un botiguero,
2: que et dedico...
1: un botiguero.
2: A sobre que et dedico
0: botigues paraules.
1: La gent jove només que diu tontans i paraules estranyes i coses en idiomes que no sabeu ni què dieu.
2: Bueno, doncs d'això es tracta i és per això que nosaltres pensàvem, què ens pots recomanar o què són aquelles coses que t'han vingut a buscar en dates especials i que ens pots explicar així alguna anècdota?
0: Que es puguin explicar i sobretot les que no es puguin explicar.
1: Home, tinc unes quantes que no es poden...
2: I més en un dia com aquests, perquè a veure...
1: Tinc unes quantes que no es poden explicar en antena, que no us preocupareu, que ja les explicaré. Però, bueno, quan hi hagi democràcia...
0: Anem-nos-hi ficant,
1: doncs. De moment, a veure, això de regalar és un arte i una maldició, també, eh?
0: Que ben explicat, tu. Mai ho havien definit millor. O sigui, és un arte i una maledicció. Això em
1: sembla... I una maledicció, tu.
0: Fantàstic.
1: I sobretot per la gent que hem de vendre les coses que s'han de regalar.
0: Correcte. Perquè, clar, què aconselles?
1: Perquè la gent es tira al carrer a regalar, a comprar per regalar, sense tenir ni punyetera idea del que significa ni comprar ni regalar. Aquest és el problema.
0: Quin pressupost té, no?
1: Perquè no valoreu mai. No valoreu el lloc que teniu, el lloc que tenim a la societat, l'esforç i el servei social que fem, perquè si no acabeu comprant, vamos,
2: qualsevol merda. Ho pots dir tranquil·lament. Sí.
1: Rodes de cotxe, saps? En fi. Bueno, explicaré una d'un viejo. Aquestes van quasi totes de viejos, eh? Ho sento, però de senyors grans, que ara no es pot dir viejo tampoc, ni mòmia, però bueno.
2: Ens podem fer la idea que tampoc no eren, suposo, els clients més habituals que tenies, o sí?
1: No, gràcies a Déu, no. Són gent que va venir una vegada i ja no ha tornat, també. Perquè nosaltres fem una feina de que hi ha molta gent que no va tornar mai més.
0: Ja la teniu amb aquesta funció.
1: Sí, bueno, però un dia que estava jo fent les meves coses, o sigui, comptar cotxes blancs que passaven per davant de la botiga, les coses importants, no? Bueno, quan estàs allà, que no saps què fer, doncs, bueno, cotxes, i fas carreres, dius, cotxes blancs, dels cotxes vermells, no? És molt entretingut, això, ho recomano molt, eh?
2: Penso que tots hem arribat a fer això de dir, ara vindrà un cotxe negre, dius, hòstia, que avorrida arribes a la vida en alguns moments.
1: Jo, quan obríem a les 10, de 10 a 12, que no entrava ni 10 entrava, i clar, podia posar-me a escombrar la botiga o comptar cotxes, i òbviament comptava cotxes.
0: Sí, perquè estava neta ja la botiga.
1: Bueno, quan la vam inaugurar estava neta.
0: Aquell dia, no?
1: Aquell dia potser no tant, però bueno, sí. Bueno, però entra un senyor gran, li direm senyor gran per respectar-lo.
0: Molt bé.
1: I entra i diu, escolta, nen, perquè la gent gran sempre diu, escolta, nen. Sí. Escolta, nen, mira que... És que estic buscant una figura.
2: Sí, l'anècdota en castellà també la pots explicar en castellà.
1: No és en castellà perquè... Ah. Estic explicant... Bueno, jo faré un poti-poti perquè no me'n recordo si era en castellà o en català, era igual.
0: Està bé.
1: Diu, escolta, nen, és que estic buscant una figura per regalar-la, que és d'una pel·lícula. I he anat a totes les botigues i no la trobo. Això és una cosa que també diu molt la gent jove, que és he anat a totes les botigues i no la trobo. O sigui, no he anat a totes i a la teva l'he deixat l'última. Una manera molt bona d'entrar a una persona.
0: Fantàstic, no havia caigut, és veritat.
1: Sempre, he anat a totes les botigues menys a la teva, que l'he deixat l'última.
0: Ja no em queda més opció, no volia venir, però mira.
1: No volia venir de cap manera, perquè em fas fàstic, però al final no tinc més que venir aquí. En contra de la meva voluntat. Bueno, i diu, estic buscant una figura que veig que és molt difícil de trobar perquè he anat a totes les botigues, no la trobo, és una pel·lícula que jo crec que és famosa i tal, però bueno, dic, bueno, senyor, digui'm, quina figura és? Dic, però és una figura del Robocop.
0: Ah, va.
1: Ostres, jo dic, bueno...
0: És estrany que cap botiga no hagi tingut el Robocop.
1: Clar, és estrany que cap botiga et dic, però bueno, no la pifis, per una vegada que ve a comprar-te tu, no li diguis que a qualsevol botiga estarà. Bueno, me'n vaig cap a dins, vaig a les vitrines, agafo una figura del Robocop, la més cara que tenia, òbviament,
0: home.
1: I li ensenyo. Li dic, mira, per 350 euros la figura del Robocop.
0: Ostres...

0: bueno, porcelana xina, bueno, qualitat.
1: Era de molt nivell, sí.
0: Sí, sí, parlava amb tu, feia carinyos, coses. Bueno, i el senyor es queda mirant i diu, em mira i em diu, una altra vegada. Dic, com una altra vegada? Ja li havien ensenyat aquesta figura? Dic, clar, aquesta figura ja me l'havien ensenyat. Ah. Dic, però no és aquesta la que jo vull.
1: Ah, vale.
0: Dic, hòstia, doncs, bueno, canviem d'estratègia, me'n vaig cap a la vitrina, agafo la més barata que tinc i li porto. Dic, aquesta val 12 euros. El tio, una altra vegada? Dic, com una altra vegada? Diu, és que totes les botigues m'ensenyeu les mateixes figures.
1: Que fort.
0: Dic, bueno, les figures, doncs, del Robocop. Dic, no és això el que jo vull, jo vull la figura del Robocop. Però sempre m'ensenyeu aquesta punyetera figura, aquest personatge, que a mi no m'interessa.
1: No és aquest, no és aquest el Robocop.
0: No és aquest el Robocop.
1: És la gente Murphy, dic, no?
0: Sí, dic, no, dic, pues no sé, senyor, aquest és el senyor del Robocop. Dic, potser vol la seqüela. Dic, què és la seqüela? Dic, bueno, deixem-ho. No. Dic, no, jo vull la figura del Robocop, aquella que és el Schwarzenegger, que viene del futuro.
1: Home, aquest és el Terminator.
0: I agafa i fot una cleca a un Harley Davidson d'aquests i tal.
1: M'encanta la manera de resumir la peli.
2: Sí, sí, la millor del tot.
0: Sí, i li dic, però senyor, aquest no és el Robocop, aquest és el Terminator. Dic, ja m'ho han dit a mi molt. Dic, jo vaig a totes les botigues i totes em diuen que això no és el... Que no, i no sé què. Dic, estan tots pirats.
1: Ai, és fabulós.
0: Perquè jo vull aquella pel·lícula del Robocop del Schwarzenegger.
1: Que sí, home, que sí. La Robocop del Schwarzenegger, clar que sí, home.
0: Li dic, pues no, senyor, anava vostè molt errat. I si vol vostè la figura del Terminator del Schwarzenegger, ha de demanar sempre la del Terminator.
1: Clar, si no li donarà sí, no Robocop.
0: I diu, sí, home, ara jo canviaré. Jo li dic Robocop.
1: Ah, molt
0: bon
1: bé.
0: Dia.
1: Oh, meravellós.
2: Home, a més, la màxima aquesta de que el cliente sempre tiene la raó.
0: Sempre. El client sempre té la raó.
1: Qui va dir aquesta frase no havia treballat mai d'atenció al públic.
0: Jo crec que a dia d'avui aquest home encara està botiga per botiga d'altres províncies, està buscant el Robocop del Solacenet.
1: Jo crec que entra a la pàgina Wikipedia a intentar editar la biografia d'Arnold Schwarzenegger.
0: Cada dia entra i ho canvia.
1: És un editor reconocido, perquè clar, de tants cops que ho ha intentat.
2: Tu imagina't, voler comprar-se un regal per ell o per una altra persona i tenir una idea al cap i dir, no senyor,
1: però és que això és lo de l'acudit d'anar en contra a l'autopista que venen tots en contra, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè, clar, què sabrà la gent? Què sabran tots els especialistes de les botigues?
0: La gent ho pateix molt, La gent, primer, hi ha la categoria aquesta de gent que no té ni idea del que vol regalar.
1: Correcte.
0: Però ell té la idea de que vol regalar una cosa que no vol regalar.
1: Exacte.
0: O que no li han demanat que regali. Això és una. Després hi ha la gent que pateix molt perquè ha de regalar una cosa exactament la que li han dit, però a ell li sembla horrorós.
1: Clar.
0: Això.
1: I llavors intenta buscar la esquivar-ho, no?
2: Ostres, sí. Això em sembla... Precisament a mi, que sempre m'ha agradat el manga... les figures totes friquis i així, jo sempre donava les botigues friquis com a referència. Digues?
1: No, les instruccions exactes, perquè tu sabies bé el que volies.
2: No, jo deia, a mi m'agrada això.
1: Sí, doncs, sí.
2: Per massos, la meva família era no, això no. I acabava sent qualsevol altra cosa que deies. És el que sempre els deia, si em regaleu or, m'ho vendré. Perquè és que a mi l'or no em serveix de res. O sigui, a mi doneu-me droga amb vena al saco. Però a mi tota la resta de coses...
0: Jo me'n recordo d'una senyora que venia en el paper escrit del net.
1: Ostres.
2: Sí?
0: Que li havia escrit, perquè ja sabia que la senyora no acabava de controlar en aquest àmbit. I li havia escrit amb un paper el que volia exactament. Però la senyora li feia molta vergonya.
1: Val, ostres.
0: Perquè la senyora entra,
1: sí,
0: i em diu, oh, hola.
1: Com qui entra a comprar condons, no?
0: Hola, nen. Mira, no sé si teniu això, però... I treu el paper, així tot de la butxaqueta i tal, i diu, teniu pòsters

0: del Ricky Martin. Jo li dic, home, senyora, miri, no tenim pòster, sí. El que passa que això és una botiga més així de còmics i... I clar, de coses del Ricky Martin, doncs no en tenim. Perquè de música, no. Dic, hi ha botigues de música, serà més fàcil. Sí. Fins i tot, igual al Corte Inglés, vés a saber.
1: Sí,
0: no?
1: Segur, sí, segur. Sí. I com ja, havia arribat a la teva botiga, no?
0: Ja, dic, no, és que m'ha dit que vingui exactament aquí perquè ell l'havia vist, el pòster del
2: Ostres.
0: Ricky Martin.
2: Ostres!
0: I m'ha dit, i ja ho posa aquí, no? El nom de la botiga i tot, i no, no vaig errada, no? És que m'ha dit aquí. Dic, pues senyora, pues el seu net s'ha liat, perquè no. Dic, ja, ja, mira, jo és que, de veritat, jo és que, no ho sé, em fa molta vergonya que el meu net vulgui un pòster del Ricky Martin. No sé tampoc per quina estranya raó, perquè és un senyor molt respectable, que fa una música estupenda, com persona, és admirable, el Ricky Martin.
2: Sí, sí, sí.
0: Vamos, és un dels meus ídols, el Napoleón, el Ricky Martin.
1: I el Froilán de Todos los Santos, m'imagino, no?
2: Home, però clar, el Froilán, mira, encara... Però,
0: sí,
2: però
0: bueno, que... i el Froilán, és veritat. Sí, també. Bueno, són les tres meves persones de referència. El Froilán...
2: La Santíssima Trinitat de les influencers. El,
0: sí. El I dic, pues senyora, no sé, no sé dir-li, no sé. Dic, ja, és que jo no sé, aquest nen no té nòvia.
2: Ui, ai, ai.
0: I és una mica raro.
2: Ai, ai, ai.
0: Clar,
2: ai,
0: i ara
2: ai.
0: Jo li pregunto coses i ai, sempre ai, em ai, diu ai. Que li deixin pau. I,
2: ai, ai,
1: i ara em demana un pòster del Ricky Martin.
0: Tanca, tanca l'habitació i fa Ostres. Coses i també... Li vull fer petons, clar, té 20 anys, ja no,
2: home,
0: no vol...
2: Home, Déu-n'hi-do, ja!
1: Fa coses, a l'habitació fa coses!
0: I ara el que vol pòsters del Ricky Martin, i jo ja... Jo pensava, senyora, a veure, som més
2: sí.
0: Clar...
2: Home, vull dir,
0: però bueno, clar, jo sempre respecto...
2: No, sí, tant, no, i qui no vulgui...
0: Que
2: sí, no sí.
0: Vulgui Ricky Martin, sí, pues sí, que sí, no vingui sí. A la meva botiga.
2: Sí.
0: Total, que la tia ja estava la pobreta allà, desesperadeta, no sabia on anar i tal, i estava amb el paper allà tremolant, i li dic, em deixa mirar el paper una mica, a veure què posa, perquè...
2: De los creadores de Robocop.
0: Clar, em dona i pone, abuela... Ves a la tienda y compra un póster de Rick y Morty.
2: ¡Oh!
0: Mira, la cara de satisfacció de la pobra senyora quan li explico que Rick i Morty és una sèrie d'animació per nens petits i que el té 20 anys, però és igual, perquè sí. Tothom sou molt adults, però veieu aquestes coses de nens petits. I que en realitat no volia res, a saber res del Rick i Martin.
2: I a més que eren dos, que era el Rick i el Morty, no?
0: I el Morty.
1: Exacte.
2: Pòster
0: de dos. I bueno, va quedar la senyora més tranquil·la, li vaig vendre el pòster, te'l van fer emmarcar, amb daurats i tot, i va dir molt bé.
2: Meravellós, meravellós.
0: Un altre client.
1: Aquell dia la dona, bueno, li va fer tres regals seguits. Oh.
2: Meravellós, meravellós aquestes anècdotes que ens porta el doctor Tuga. I hem de parlar, Selene, més dies d'altres productes que puguin ser relacionats amb la cultura manga, l'anime i tot això que tinc, que són molt de molts cors, eh? Moltíssimes gràcies per haver passat pel programa, que volem més anècdotes d'aquestes que són meravelloses. I sobretot, si us envia el vostre net, tot apuntadet, sisplau, tot ben apuntadet.
1: I amb molt bona lletra, que els botiguers no tenen per què passar-ho malament.
2: M'ha encantat.
0: Sí, perquè ja teniu 25 anys, eh? I
2: exacte.
0: Sou metges.
2: I ja podríeu anar vosaltres, eh? Exacte. En fi, una abraçada als dos, moltes gràcies i fins la propera.
1: Una abraçada molt forta.
2: Molt bé.

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: A Nits de Ràdio també ens agrada parlar del món de, la parella, del món de fer una mica de, tips, de consells, d'anàlisi sobre com som i també com funcionem

0: com a parella. Per això de tant en tant ens agrada molt poder parlar amb una professional com la Noemí Pérez. Noemí, com estàs?
1: Hola, què tal? Com esteu?
0: Molt contents de saludar-te. Ja sabeu, la trobeu com a fanart teràpia. Tant a Twitter com a, Instagram, com a, bueno, tot, busqueu Fanart Teràpia Noemí Pérez i segur que la, segur que la trobeu, que per sort cada cop és més fàcil localitzar només ficant doncs, el nom, no? O el que sigui en el buscador. Tu com a sexòloga, com a psicòloga, que per cert aquests dies he vist que circula com una imatge, no?, que esteu compartint les professionals, que em sembla que està molt bé d'intentar evitar l'intrusisme, oi?
1: Estem a tope. I de fet és una publicació, un post que em va arribar per un grup que tenim algunes professionals del món de la sexologia, i vam estar compartint la informació una estona, xerrant una mica. I bueno, és com una petita campanya, bueno, no sé ben bé com dir-ho, però és veritat que ha circulat molt per les xarxes, sí. I bueno, és que al final, a veure, jo crec que passa en totes les professions, o a moltes professions, no? I bueno, al final és el que deia una mica avui en el post, no? Que què fas? Que, bueno, poques coses estan a les teves mans perquè hi haurà gent que ho seguirà fent,
0: sí.
1: I és molt difícil evitar-ho, però... És el que deia, també a mi em preocupa molt en quines mans et poses tu com a pacient o com a ciutadà o com, no? Com a persona, no? És com, vale, molt bé, pots anar a un coach, que no tinc res en contra, o a X persona perquè jo què sé, doncs, t'ha donat més confiança, però clar, realment aquesta persona està qualificada per jo què sé, doncs per tractar algun trastorn o per parlar d'algun tema en específic, perquè és que hi ha molta gent que ho fa i m'ho he trobat i és com, ostres, jo penso, quina jeta, no?
0: Sí. Són dues coses diferents que... i en el cas de la sexologia o la...
1: Però és ciència, vull dir, no és...
0: Sí.
1: No,
0: exactament.
1: Perdó, no és tonteria.
0: Sí, no, m'agradava molt que deia algo així com no és un expert en follar, deia.
1: Exacte. No és follologia, no? Que em fica aquí en el hashtag. Sí, tal qual. O sigui, tothom o molts practiquem, per sort, no?
0: Sí.
1: I de moltes maneres, i jo que me n'alegro, i jo... Ole, vosaltres us incito, no? O sigui, sempre a més, i a descobrir coses noves. Però pel fet que ho facis no t'implica o no et dona qualificacions per dir pues jo sóc un crac o en sé molt d'això, i has de fer-ho així o això, i és com...
0: Ostres. Sí, mira, jo sempre poso a l'exemple de la forma física, no? És a dir, algú que hagi fet doncs, en un esport, que sigui molt bon esport, no l'habilita de facto per poder... pot escriure llibres des de la seva perspectiva, no? És a dir, a mi m'ha anat bé això, però una cosa és a mi m'ha anat bé això amb dir, doncs heu de fer això, perquè segurament per les seves característiques físiques, en el cas de l'esport, doncs ha pogut fer això, però un altre, tu li fas això i dir, o li és dolent o no ho podrà fer, o es frustrarà, o veurà que no li dona els mateixos resultats que aquesta persona. Per tant, com amb tot a la vida, doncs una cosa és l'experiència i l'altra és l'experiència més el coneixement, més la formació, no?
1: Sí, tal qual, no podia haver dit millor, David.
0: Bueno, no, que, bé, això cadascú lo seu, eh? Però la Noemí Pérez, el que ens explica i ho fa de forma fantàstica sempre, és el que té a veure amb la, amb, sobretot amb això, no? Amb la teràpia de parella, que la sexologia és una de les parts, és un dels elements que hi forma part. I l'altre dia ficaves un post, una imatge d'aquestes que es comparteix, que venies a explicar que les relacions de parella, clar, tu una persona pues, t'atrau més o menys, comença una relació, i llavors sembla com que, bueno, et trobes, no, aquest tipus de relació, i no, tu venies a dir que la relació, no, et trobes a lo millor la persona, però la relació s'ha de construir, no?
1: Sí. És que... Bueno, és un dia que estava així com inspirada, no? Que
0: bueno, molts dies estàs inspirada, però vull dir que aquest dia et va venir aquesta...
1: Sí. I és una cosa, no? O sigui, jo, a part dels pors, amb els pacients i així, jo

pensant, no? I m'hi trobo en situacions i dic, ostres, i això, i l'altre, sí, no? Sí, sí. I, bueno, és una cosa que parlo molt en el meu Instagram, de que potser és una causa, potser és una conseqüència, no sé...

0: va al unísono, no? No sé bé me com dir-ho. I sembla que les relacions també s'hagin com establert d'aquesta forma, quan en realitat me n'adono que no... no sé com dir-ho, com a nivell cerebral o corporal, encara no ens hem adaptat a aquesta rapidesa. No? Com vull això, vull ja, tinc una relació, o vull una relació esporàdica, bueno, que sí existeixen, no? Aplicacions tipus Tinder, no? Que és la més típica. Però clar, què passa? Que després ens surt la cosa, la vena humana, d'estar amb algú més temps, no? Digue-li que són monògams o no. Vull dir, també hi ha relacions d'amistat llarga, no? Per dir-ho d'alguna forma.
1: Sí.
0: I les volem durant molt de temps, no sé, jo què sé, per exemple, pues un any. Un any ja podria ser, pues, entre cometes, una relació mig estable, no? Perquè, bueno, un any és un temps que pots dir, ostres, pues bueno, és un temps, no? Però clar, després la cosa, quan es posa difícil, o... Bueno, no difícil, no sé com dir-ho, que es mostra una mica la realitat, no? Tal qual són les persones.
1: Bueno, i que va acabant la química, no? Aquesta química, i van apareixent altres coses, com la rutina i aquestes coses, no?
0: Sí, que de fet és una de les coses que volia dir. Al final no és el mateix l'amor que enamorar-se. L'enamorar-se... Des del principi, no? Crec que hem parlat alguna vegada, la química, les hormones, tot és bonic, veus a l'altra persona i és perfecta, i clar, això té una durada, no? Perquè després la persona no és tan perfecta i dius, ostres, doncs, aquesta cosa que feia no l'havia vist jo abans, doncs sí, segurament sí, però amb bons ulls, o no la veies tan negativa... O, ostres, ara t'hi fixes més perquè no és tot tan maco, no?
1: Sí. Morales, devia ser com que t'agafes les ulleres, no? I dius, me les hauria d'haver...
2: Exacte,
1: te les poses. Les hauria d'haver netejat més, no?
0: Vaig enfocar una mica. Ja veus. I a més te les poses a consciència, eh? Aquestes ulleres, dius... Mira, conec algú i em poso les ulleres de no veure bé.
1: Exacte.
0: És una mica boig tot plegat.
1: Primer les de més igual i després les de... A veure, mirem-ho bé això.
2: És una mica com quan surto al carrer amb la mascareta i les ulleres.
1: Exacte.
2: Que vaig allò mitja cegues perquè no hi veig res i després quan arribo a casa tot comença a canviar.
0: I a veure que s'empanyen i tot, mare meva, Déu meu, això és un drama a part, eh?
1: Sí.
0: Pues sí, més o menys és això, dius, no, anem a posar-nos les ulleres de no veure bé, perquè com que tot és millor, és tot més apassionat, és tot més maco, bla, bla, bla, i després dius, no veig molt bé, no? Vaig a treure-me-les i dius, ostres, amb qui estic jo, no? Jo no sé si havia comprat aquest producte, no? Fent la broma.
1: Ha passat el període de subscripció.
0: De prova. Es pot canviar.
1: Sí.
0: I precisament és el que fa molta gent, no? Pues mira, pues sí, la vaig a canviar. La canvio perquè no sé si em val molt la pena lluitar o quedar-me'l perquè, ui, té, jo què sé, fent broma, no? Una piga de més que no li havia vist.
1: Clar.
0: O el que sigui, no? Llavors, arribem en aquest bucle o en aquest moment en el que, ostres, hi ha molta gent, no?, al mercat, i és que és un fet i és una realitat que ja no pensem més enllà de, vinga, va, No crec que s'hagi de veure com un superesforç, perquè al final, quan es tracta d'amor, és com que no pesa tant. No sé si m'explico molt bé.
1: Sí, perfectament, perfectament.
0: Hi ha un esforç, però no és de... Buah, vinga, va, he d'anar a treballar. Sí, i has de treure tota la motivació del món, no? I dir, vinga, va. No, l'amor té aquestes coses, no? Però bueno, hi arriba un moment que dius... Doncs no m'he de gust, o uf, per aguantar X coses ja aguanto a la meva família, no? Per exemple, als meus pares.
1: O a la feina, sí.
0: Exacte, o uf, per aquestes coses ja tinc amics, no? I és com, no, passo. Clar, què passa? Que és també el que deia molt en el post. És molt contradictori tot el que pensem i el que diem, perquè és com, vull una parella els diumenges i els hiverns, no? aquestes més de parella, però bueno, quan arriba l'estiu ja està, és com a petites gotes, no? Petites dosis. o vull una parella estable i no sé què, no sé quantos, però quan

0: de currar una mica o hem de parlar més del compte, no? El que dic sempre de la comunicació, ostres, arriben els conflictes que s'han de... Bueno, al final s'han d'arribar a acords, no? O almenys s'han de parlar. Sí. Uf, quina mandra, no? Prefereixo estar jo sola o sola.
1: Sí.
0: A casa de Netflix i manteta.
1: Clar.
0: una copeta de vi que ningú em mengi molt al cap i...
1: Ostres, perquè fixa't a mi, perquè fins i tot aquest element, no? per veure que també avui en dia és més difícil, eh? És a dir, que potser es requereix més esforç actiu, entenent esforç amb totes les cometes que ens posaves, eh? I que abans no dic que fos més fàcil, però que potser no ens plantejàvem tantes coses. I és, per exemple, aquest detall del Netflix, no? Clar, quan hi havia pocs canals, home, sí, podia haver X discussió de què mirem, no? Però era més generalitzat al veure el mateix. Clar, ara cada persona és un món absolut, és a dir, fins i tot poden estar mirant dues coses diferents al mateix temps. Per tant, et demostra molt que hi ha moltes més opcions en tot moment. Per tant, clar, fins i tot aquest fet d'estar veient el mateix i que les dues persones doncs activament estiguin veient el mateix uneix, va sumant elements, no? Si el que fem és fer coses diferents, ostres, al final potser no n'hi ha tantes, no? En comú, i afavoreix més el... Això, o més que afavoreix el solterisme, diguem que dificulta, no?, el món en parella.
0: Sí, sí, sí, tal qual. De fet, crec, o sigui, jo sóc partidària, d'aquests canvis totalment.
1: Sí, hi hagi moments, d'anar cadascú a la seva bola, sens dubte, però sí, dic en general,
0: sí.
1: No?
0: Sí, sí, o sigui, per mi també és com una alliberació, no? O sigui, jo ho veig molt a l'edat de mons pares, ja no dic mons avis perquè jo crec que ja és una altra època totalment diferent,
1: sí.
0: I a nivell de tot, no?
1: Sí, sí.
0: Poso l'exemple de l'època de mons pares perquè potser sí que són com més mig antics, mig nous, espero que no m'escoltis, vale? És que els pobrets, però bueno, sí que veig, no?, que encara acumulen o porten aquesta motxilla de la seva educació, bueno, en el seu moment, pues, s'havien de casar, no és com sabien, una obligació,
1: sí,
0: i està partint d'una base que és com,
1: explicat,
0: bueno,
1: sí.
0: Bueno, i després marxaven a viure junts, encara que no tinguessin pela,
1: sí.
0: No perquè, o sí, no? Potser hi havia parelles i parelles, però no perquè, uah, t'estimo, estic super, super enamorat i enamorada de tu, marxem-nos i anem a viure allò romàntic, sinó per una necessitat,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: És que la cosa canvia molt, i les parelles d'abans eren molt per necessitat, i pues això, no?, per mitja obligació, i ara mateix no existeix, de fet tots som independents,
1: sí, sí.
0: Dones i homes, per fi, no? Ja no hi ha tanta desigualtat. No entraré perquè aquest és un tema
1: llarg. Sí, correcte.
0: Però és veritat, o sigui, tu dius, jo tinc la meva feina, soc independent, fins i tot puc viure sol i sola. Hi ha moltes coses que et donen com poder i llibertat, no?, per dir-ho així.
1: Sí, sí, sí.
0: Llavors,
1: sí, sí.
0: El tema de la parella ja es queda en una base de... Bueno, vaig a escollir, no? Està molt bé. Pues tu sí, tu no. Tu sí, tu no. I per sort hi ha aquesta llibertat, aquesta facilitat, i hi ha moltes maneres de conèixer molta gent. Ara no tant,
1: sí.
0: Però bueno, intercanvis, sopars, bueno, vull dir, no sé, moltes històries, no?
1: Sí, sí.
0: Clar, i aquí entra la moneda de la doble cara, no? És com, per una banda és molt, molt guai i és molt... benèvol, no?, aquesta forma, però de l'altra banda és com que ens cansem molt ràpid.
1: Clar,
0: no,
1: clar.
0: Bueno, això és... no sé, em carrega molt. Ostres, he d'aguantar-ho, pues no sé fins en quin punt em val la pena. Però, clar, jo crec que ens quedem allà, no? No anem un pas en el pensament més enllà de... Vale, realment em val la pena... Vale, anem, jo què sé, ja sé que potser li trec sempre el romanticisme, però jo què sé, agafa pues, un bloc de notes o et fas àudios o el que tu vulguis i dius, vale, anem a fer un equilibri, no? Anem a fer, a posar una balança,
1: sí,
0: coses bones,
1: sí.
0: Coses dolentes. Sí. O... Per això també deia molt en el post de quan passen aquestes coses, realment des de quina emoció ho estàs plantejant, no? Quan et baralles amb la teva parella, doncs, quina emoció és la que està allà latent? Quina és? La por? És la ràbia? Ostres, doncs potser pensar les coses o dir les coses o actuar des d'aquesta vessant no és la més adequada. No t'ho dic perquè hagi de ser sempre inadequada, sinó perquè potser a tu no et va bé, no? Estàs en un moment d'ira total, no estàs sent molt racional i vinga, va, doncs et dic això i és quan, no sé, sorgeixen normalment les grans baralles i les poques solucions, no? O jo què sé, per exemple, quan li dius a la teva parella, no sé, quan abans es podia sortir, no? La teva parella, doncs me'n vaig amb les meves amigues a fer unes copes, no sé què. I potser l'altra persona doncs, podia poder una mica gelosa o li podien sortir inseguretat, no? I li dius el típic comentari de ai, en sèrio? Ostres, pues ja et val, no? I és com va allà amb rintintint o... I dic, torna, no? A la base de des d'on li estàs dient, des de la por de poder perdre-la, per exemple, des de les teves inseguretats, doncs, doncs potser no és la millor manera. Sí. Però bueno, tornem moltes vegades al mateix, que bueno, és un exercici que costa, no? Igual que estar en parella, moltes vegades... Pues costa,
1: és que potser,
0: no?
1: Noemí, així com, ja no sé si en el Twitter o en tots aquests vas posant característiques, no, de com ets, o bueno, això ajudaria, no, a que trobis aquell complement, no? O aquella persona que és adient per tu, però el que és evident és que serà una característica, possiblement, el que abans no ens plantejàvem, pot ser una característica en el futur, el que vulgui parella o no. És a dir, que vulguis relació llarga o no, que així com abans el que tu dius, no, pues semblava no per obligació però quasi que potser era un 10% el que deia, no, pues jo segur que vull estar sol o sola o el que sigui, ara els percentatges igual s'igualen bastant o fins i tot es gira la torna, no?
0: Sí, i també que bueno, veig una cosa també molt bona, que hi ha molts tipus de parella, que això...
1: Sí, això sí que és bo, sí.
0: Per mi és increïble, no?, i que es pugui parlar amb tanta llibertat i que cada vegada es canviï més la forma de... Pues d'això, d'estar en parella, no? Hi ha un concepte que és living apart together, que són parelles, que són parelles monògames, o no, bueno, això ja no m'hi fico, estable... però que cadascun dels components viuen sols o soles o compartint pis amb altres persones, però no ells, no la parella en si, no sé si m'explico,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Que a vegades, ostres, jo hi penso i dic, ostres, doncs potser és la millor solució, perquè la convivència, a més, és que genera una de conflictes brutals,
1: segur,
0: no?, a tots
1: segur,
0: els nivells.
1: Segur.
0: I potser ficar-hi aquest remei o aquesta solució, almenys intentar-ho, perquè per intentar-ho crec que tampoc...
1: Jo crec que és molt interessant aquesta, el problema que li veig és que de partir d'ara en endavant em sembla fantàstica, retrospectivament potser és més complicada, no? Sobre gent que ja ha viscut junts o que ja han viscut molt de temps junts, potser és més difícil fer el canvi, no?
0: Depèn, David, depèn, perquè m'hi he trobat, de fet, mira, estic pensant en una parella que vaig tenir, que, bueno, estaven en conflicte, etcètera, etcètera, i, bueno, amb el temps em vaig enterar que, bueno, que és una parella, o sigui, en el seu moment ho van deixar, ¿vale? I amb el temps em vaig enterar que van tornar i que els anava molt bé perquè havien decidit, almenys temporalment, ara mateix pues, ja no sé, però en aquell moment estan vivint separats.
1: Si no han tornat a consultes, que els hi va bé, Noemí. Per tant, anem a suposar que els
0: sí,
1: hi va bé.
0: Sí, o no.
1: O
0: però
1: no,
0: bueno,
1: o que ja no.
0: Sí, espero que sí, eh? Pues sí, me'n vaig enterar i justament quan venien a teràpia amb mi, vivien junts i generàvem un munt de conflictes i, ostres, va resultar que si no va bé no viure junts, no? I potser pues, recuperar la màgia o el que sigui, no sé, perquè ja no els vaig veure més.
1: Els hi pot haver anat bé, Noemí, dius, aquesta solució. Jo el que veig és que hi ha una cosa que sí em sembla, tinc aquesta sensació, com a mínim, i és de que quan hi ha tanta... possibilitat, quan hi ha tanta oferta, no? O mercat, no? Diem aquest terme una mica relativitzant, no? Però per

0: Això, el fet de que hi hagi més possibilitats és bo perquè dona més, més ventall de possibilitats i de trobar, de conèixer aquella persona que més s'adapta o que més encaixa, no, amb el que realment... Abans potser coneixies poca gent i de la poca gent, doncs mira, la que més afinitat tenia,
1: no?
0: Sí, és el que et tocava, no? Clar, és universal, com aquell qui diu, no? Però també fa que augment d'oferta, menys paciència té la gent, no?
1: També, sí, sí, tal qual. I a més és el que deies, no? Una mica de... jo estic buscant, no? És com aquesta impaciència de no, tinc molt de mercat, llavors jo sé que hi ha tanta oferta que segurament en algun moment de la meva vida trobaré a aquella persona que sigui més afí o més perfecta.
0: Clar.
1: Potser aquest també és un handicap, no? Sí. Perquè t'estàs imaginant, que és el que deia, no? Al final l'enamorament té molta idealització, o sigui, les persones som així, sempre estem idealitzant o posant expectatives a tot, no? A la feina, amb el que em dirà X amic, jo he fet això per algú, ostres, espero, no? Tinc l'expectativa de rebre el mateix i potser no reps el mateix. O sigui, sempre tenim aquesta base, no?
0: Doncs,
1: sí. I després et trobes que, ostres, potser la perfecta, perfecta, perfecta és que potser no existeix de base.
0: Clar, clar. No? I ja, si li afegim, que això ho podem anar tractant i repassant en altres programes, Noemí, el fet de que potser més que mai, si estem en una societat que és tan canviant, perquè ja no és només que nosaltres anem canviant com a persones al llarg dels anys, que és evident, no? Per tant, canvies tu, canvia l'altra persona, la teva parella, no? I per tant, també ha de canviar aquesta relació, no? Tornem al que dèiem, no? Que s'ha d'anar construint aquesta relació i remodelant, constantment, igual que una casa, no? Pues s'ha de fer algunes remodelacions perquè segueixi lluint, no? Perquè segueixi funcionant. Però també, i això ho podem deixar ja per un altre dia, és interessant analitzar que la societat canvia i no un cop, sinó molts cada cop més ràpid, no? I per tant, una societat que canvia segur que també afecta a la parella, no?
1: Sí, sí, sí, sí, tal qual, o sigui, i, bueno, això sí, crec que ho tenim ara mateix molt més present que mai, no? Els canvis que s'estan fent, no sé, potser setmanalment, que un dia et diuen una cosa, un dia et diuen l'altra, més el zero control o la sensació de zero control que tenim.
0: Sí.
1: Això, si ja ens afecta de forma individual, ja no et dic a modo parella, no?
0: Sí.
1: És que és brutal.
0: Pues,
1: sí,
0: sort que la Noemí ens posa una mica, ens dona les pautes com a mínim al tenir-ho clar, després
1: ho intento, que,
0: no, i escolta, i s'entén claríssimament, i és evident que cada persona és un món, que per això està la teràpia, per això està els professionals com la Noemí Pérez, per poder tenir consulta amb ells, però que en termes generals, si ens serveix aclarir una mica coses que potser intuïm, que veiem, però que confirmem, que hi ha elements que cal tenir en compte, que cal vigilar i que cal tenir molt present si volem que aquesta relació, aquesta parella estigui funcionant. La trobeu a Fanart Teràpia, a la Noemí Pérez. Moltíssimes gràcies i fins la propera, Noemí.
1: Moltíssimes gràcies.

Un estudi amb ratolins ha descobert un medicament preventiu per a homes que aconsegueix bloquejar les funcions dels espermatozoides de forma temporal. És a dir, funcionaria com anticonceptiu masculí i al cap de poques hores els espermatozoides tornarien a ser funcionals recuperant la seva capacitat de fecundació. Aquesta possible píldora anticonceptiva masculina seria administrada en una única dosis oralment abans de mantenir relacions sexuals. Andrea Orlandini és sexòloga i educadora sexual i celebra la notícia

0: Això és En Bones Mans, amb Robert Calvo.
1: Ay, arriba aquest moment de relaxar-se i de fullejar llibres al programa.
2: El libro que te traigo que se llama San Bartolo, que es un pueblo y un verano y unas fiestas muy actuales.
1: En Bones Mans és un programa que mira cada setmana la salut mental, la salut emocional de la ciutadania, de totes i de tots, i toquem aquells temes que procurem que puguin afectar la gran part de la població.
0: En Bones Mans, diumenges a partir de les 7 del matí a Onda Cero Catalunya.
3: A Onda Cero Catalunya, la música.

0: La ciutat, amb Míriam Frank.
1: Avui us estem preguntant per les vostres cançons en català preferides i això és el que més us agrada.
2: Que és Poti Poti o algo así.
1: Coti per coti.
3: Després m'agrada molt les cançons que fa el Sergio Dalma en català.
1: Ai, que maca, som estàtues
4: gelades passades. Però hi ha una de Miqui Núñez que es diu Escriuré.
5: Marxarem amb els dies regalats.
6: Una de les cançons que em van

0: a laborales como el Día de la Marmota, y tu semana se te hace más larga que la trilogía del Señor de los Anillos, tranquilo. Llega el viernes y podrás decir que la vida es bella. Bienvenido a la Cultureta Gran Reserva, con Rubén Amón, Sergio del Molino, Rosa Belmonte, Guillermo Altares e Isabel Vázquez. Un programa de cine, música, libros y series. Cada viernes a la 1:30 de la madrugada y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
1: Hay días para todo. Da igual cómo salgas del trabajo. Lo importante es cómo entras a casa. Desconecta con La Brújula. Todas las tardes en Onda Cero.
2: Onda Cero Cataluña, la teva ràdio.
3: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
4: Doncs a Nits de Ràdio...
1: ...como salgas del trabajo. Lo importante es cómo entras a casa. Desconecta con La Brújula. Todas las tardes en Onda Cero.
2: Onda Cero Cataluña, la teva ràdio.
3: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
4: Doncs a Nits de Ràdio, sabeu, en el tram de 4 a 5, el que fem és sempre escoltar la Míriam, el Robert, el Gerard, els companys de la ciutat d'Onda Cero Catalunya per fer una cloenda del dia que ja està acabant, d'aquesta nit, no? Sempre acabar i nosaltres entre dos dies, no? Entre la nit i l'inici, al matí, o el pre-morning, pre-matí, o pre... a l'aixecar-se molt d'hora, que és el que fem quan us acompanyem en el tram de 5 a 6. Però ara, una estoneta per escoltar el que ha donat de si la ciutat. Així que, escoltem, endavant.
3: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
5: Això és la ciutat. Miriam Frank.
6: Passen gairebé 6 minuts de la una i seguim en directe aquí a la ciutat. En aquesta segona hora de programa anirem al cinema de la mà del doctor Manuel Moreno Lupiáñez per parlar de La cosina de Superman. També passarà per l'estudi en Lluís Soler, que ens portarà una proposta molt atractiva per aquest divendres, amb sorpresa inclosa. Acabarem, com cada dimecres, repassant les portades de les principals revistes del cor, amb el millor humor possible, com sempre, de la mà del David Cervelló. Des d'ara i fins les dues, comencem. Com cada dimecres ja sabeu que ens encanten el cinema, avui li toca pagar l'entrada i les crispetes al doctor Manuel Moreno Lupiáñez, professor titular del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya. Doctor, què tal? Molt bon dia.
7: Molt bon dia, Míriam.
6: Una altra vegada parlem de superherois, que ens encanta.
7: Bueno, és un tema recurrent.
6: Sí, sí, sí, ja ens encanta. De quina pel·lícula parlem avui, va?
7: Parlarem de Supergirl.
6: Supergirl.
7: Superxica. Uh-huh. L'última estrena del 2026.
6: Que acaba d'arribar, sí, a plataformes fa,
7: sí, fa poc,
6: uns,
7: sí,
6: dies. Uh-huh. Fem un resum de la pel·lícula. Estem parlant de la jove Kara Zor-El, no? Es diu així. Bueno, un personatge molt diferent.
7: Cara pels amics, després.
6: Cara, sí, exacte. Molt diferent al seu cosí, que és tan alegre, tan... Ella està desencantada i marcada pel trauma de la destrucció del seu planeta natal, ja sabeu, Kripto, i emprèn un viatge de venjança per la galàxia acompanyada d'una jove alienígena i del seu gos, el Kripto. Ja vam parlar, quan vam parlar de Superman, de l'última, parlàvem del gos també. Sense la protecció constant d'un sol groc, Kara haurà de creuar sistemes solars hostils i enfrontar-se al despietat mercenari Krem. Tot això per salvar la galàxia? Doncs no. Ho fa per salvar la vida del seu gos, per salvar la vida del Kripto. D'on ve aquesta superheroïna?
7: Bueno, és la cosina, ja ho has dit tu, és la cosina del Kal-El, uh-huh, alias Clark Kent, alias Superman.
6: Sí.
7: Per tant, procedeixen del mateix planeta, ve de Kripto també. Va passar el món del... Bueno, tots els superherois, com el Superman, comencen els còmics. Sí. El Superman és el primer i per això, sí, va marcar el que eren els superherois, és el, uh-huh, superheroi de referència. Va aparèixer el 38. 1938, i ja va aparèixer, em sembla que és el 1959, si no m'equivoco, sí, sí, amb el còmic. No? I després també ha tingut, bueno, doncs una vida bastant... Ha tingut sèries de televisió, ha tingut pel·lícules, i es manté. De fet, aquesta pel·lícula que anem a comentar avui està basada en un còmic recent estrenat

0: que s'ha publicat aquest any, que es diu Supergirl, la mujer del mañana, un còmic publicat el 2026, que és justament aquesta aventura, no?, que ella emprèn per alguns planetes de la galàxia per mirar de salvar el seu gos Krypto.
1: Comencem pel principi, comencem pel planeta Krypto, que ja vam explicar en el seu dia, que està en una altra galàxia.
0: De fet, a la Superman The Movie, la primera pel·lícula seriosa que es va fer sobre Superman, ja es diu, el pare quan l'envia cap a la Terra, diu que travessarà 6 galàxies de distància. Per tant, vol dir que està... Ja vam comentar que travessar 6 galàxies és una cosa bastant considerable, fora de l'abast de qualsevol. Però, bueno, a la sèrie comença així i, per tant, és un planeta que no és de la nostra galàxia. El que passa que totes les aventures, com el planeta és destruït, doncs totes les aventures passen en una galàxia que s'entén que és la nostra, perquè apareix el planeta Terra i tal, i, per tant, se suposa que els planetes que apareixen i els indrets on passa tota l'acció és la nostra galàxia.
1: Una cosa que a mi em va cridar molt l'atenció i no sé si vaig acabar d'entendre. Vale. Jo sabia que el Superman... el fiquen en aquella càpsula quan el planeta explota, just en el moment exacte, però la cara, que entenc que marxa després del seu cosí, com pot ser? Perquè el planeta no ha explotat. Acabar d'entendre. Explica'm-ho.
0: Entenc que no s'entengués. Evidentment, per això no estan els guionistes.
1: Clar.
0: No. Sí,
1: han reconstruït el planeta?
0: Sí, no, el planeta es destrueix. No queda clar... una també de les entregues de Superman es deia que era l'estrella que hi havia al voltant, que explotava.
1: Sí.
0: Era una estrella vermella, això ja podem dir que des del punt de vista de l'astronomia és fals, estrelles vermelles no exploten, però bueno, deixem-ho aquí. I la cosa és que per inventar-se que hi ha una versió femenina del Superman, els guionistes van ficar uns personatges que són els ties del Superman, que el seu pare també és un científic molt bo, i sabem que el planeta s'ha de destruir no per l'explosió de l'estrella, que sembla que això no és correcte, i en aquesta pel·lícula ho obvien, és parlar al nucli de del mateix planeta de Krypto que explota. Això també és raro de nassos, perquè els planetes no exploten.
1: No?
0: No, perquè no tenen prou energia. O sigui, la diferència entre un planeta i una estrella és que l'estrella té matèria suficient en el seu interior per anar produint les reaccions nuclears, que són les que donen energia. Per tant, una estrella és un astre que té energia pròpia i que és la que irradia, i per això fa que les estrelles, la majoria les veiem, no? Per la llum que emeten. No? En el cas d'un planeta, no, la diferència és que un planeta no té energia pròpia, tot i que pot estar molt calent, com el nucli de la Terra, però no és incapaç, aquesta energia que hi ha dins, de fer explotar el planeta. Per tant, un planeta pot explotar perquè ve un asteroide i xoca un altre planeta i xoca amb ell, però, evidentment, no per una explosió mateixa. Però és igual. O sigui, la idea és que el planeta es destrueix. Tu dius, d'on surt la cara?
1: Clar.
0: La cara. Pues surt que el seu pare, com dic, és un científic, i ha ideat una cúpula. Ell ja sap que el planeta, igual que el pare del Superman, sap que el planeta es destruirà, i el pare del Superman s'espavila aviat, construeix una nau i envia el seu fill lluny de la destrucció. No? Pues aquest fa el mateix. El que passa que, per comptes de, com encara no tenen a la cara, perquè la cara té uns 8 o 10 anys més que el Superman, doncs decideixen... Ell construeix una cúpula, una formatgera d'aquestes, que protegeix la ciutat on viuen, que és Astro City. No em surt el nom. No és Astro, és Argo City.
1: Argo,
0: recordem també l'Odissea, que és un mitològic. Bueno, doncs construeix aquesta formatgera que la protegeix de l'explosió del planeta. Per tant, mentre tot el planeta es destrueix, aquella protecció permet que una part d'estar a la ciutat quedi vagant per l'espai sense que hi hagi problemes. La gent hi viu allà i el problema és que, a la llarga, tota la radiació, tot el que s'ha produït a l'exterior, aquella cúpula no és tan bona com el seu pare pensava, i comencen a, els que viuen a dins, els seus pares i ella que ja ha nascut, a ser irradiats per una radioactivitat que ve de la criptonita. Bueno, la cosa és una mica més enrevessada, però bueno, la cosa és que aquella protecció no protegeix la ciutat, i al final tots els que estan allà s'acaben morint. Però el seu pare, com sap que això passarà, doncs diu, bueno, doncs fas jo mateix, construeixo una nau i envio la meva filla allà on està el seu cosí, que ja saben que és a la Terra, i per tant l'envio allà, que allà se salvarà. Per tant, l'origen de la cara, i per això ella té tot aquest trauma que la fa que sempre estigui com de malhumorada, enfadada i tal amb el món, perquè ella ha viscut la destrucció del seu planeta, la destrucció de la ciutat que el seu pare havia intentat protegir amb aquesta cúpula, l'amor de tots els seus familiars. Per tant, no és estrany, així com el Superman se'n va de petit.
1: Clar, i no s'entera gaire, clar.
0: Aquesta arriba ja una mica adolescent i dius, ostres, que tinc un passat aquest per emmarcar, no? I per tant, és, diguem, fins i tot lògic que sigui una noia amb molts problemes traumàtics de la

0: de la seva història, no?
1: Curiós també, com quan arriba i troba el Superman, aquell moment sí. De... No, és que jo no parlo el teu idioma.
0: No, no, després, i això està ben fet, no? Perquè ella apreta sí, Kryptonià, el Superman ja ha vingut aquí, ha viscut sempre d'aquí, des que arriba amb 3 anys ja ha viscut aquí, per tant ja parla l'idioma, l'anglès internacional ja el parla, no? I per tant, quan es troben per primera vegada, ella parla amb Kryptonià i el Superman, que l'entén, però sembla que l'entén, perquè tampoc queda clar, ell li parla en anglès, no? Però després expliquem una conversa que tenen entre els dos.
1: Tornem al sol vermell aquest, que és l'estrella al voltant del qual orbita Kripto, que explota,
0: sí.
1: En bueno, una això supernova.
0: Això és el que diuen, diguem, aquesta pel·lícula del 2006, que és un dels Supermans sí. Que van entregar, deia que la destrucció del planeta Kripto venia per l'explosió de l'estrella vermella que tenia al costat. Això és una ficada de pota, perquè les estrelles vermelles són molt més petites que, per exemple, el Sol. El Sol és una estrella groga, diguem, és bastant impossible que una estrella relativament petita acabi explosionant. Uh-huh. Això per acabar així, que és els events més energètics de l'univers, són les explosions de les supernoves, que són unes emissions d'energia brutals que es tenen lloc quan l'estrella ha cremat tot el seu combustible interior, es contrau i s'expandeix amb una virulència brutal sí. I ho destrueix tot el que hi ha al voltant, planeta i tot el que hi ha al voltant. No? Per tant, això sembla que les estrelles vermelles no ho tenen perquè són petites i per acabar com a supermona, com a supernova, o sigui, per fer una gran pirotècnia galàctica, sí. Necessites tenir una massa almenys 8 vegades més escala del Sol. Per tant, les estrelles vermelles no acabaran així. De fet, ni el Sol no es acabarà així. El Sol acabarà expandint-se, agafant, engolint els planetes que té a la vora, Mercuri, Venus, la Terra, o sigui, la Palmem. O sigui, si no la Palmem abans, per qüestions que...
1: nostra.
0: Dins de 5.000 milions d'anys, que és més o menys la vida que li queda al Sol, el Sol ens acabarà engolint amb aquesta expansió, però no explosió, sinó expansió que tindrà. No? Per tant, ni el Sol acabaria com a supernova. Per tant, aquesta idea de que el planeta Kripto és destruït per l'explosió de l'estrella vermella al seu costat és errònia, i en aquesta pel·lícula, diguem, aposten perquè el que es destrueix realment és el nucli del planeta, que ja hem dit que és una cosa que exploti una estrella vermella és gairebé impossible, però que exploti un planeta per si mateix també és impossible, no? Però bueno, és una manera de començar l'acció i que apareixin aquests personatges tan emblemàtics.
1: També et dic, no sé si prefereixo una explosió que és en segon, que no que t'engoleixi el Sol, eh? No sé
0: sí,
1: si
0: bueno,
1: aquest escenari m'agrada
0: no,
1: gaire,
0: sé,
1: eh?
0: 5.000, ja ho explicarem.
1: Potser no hi haurà ni humans, no?
0: Quan passin 5.000 milions d'anys ja veurem.
1: Ja parlarem. A parlar. Escolta, un altre punt curiós d'aquesta pel·lícula són aquestes videotrucades instantànies entre planetes. Et sembla si ho escoltem? Vinga.
2: Hola, por fin te pillo.
3: Uh-huh. Estoy de suerte.
2: Sigues celebrándolo, ¿eh?
3: Sí, ¿qué querías?
2: Verás, solo llamaba para ver cuándo piensas volver.
3: Ni idea.
2: Cara, me preocupa que no te acostumbres a Metrópolis si nunca estás en la Tierra.
3: ¡Voy!
2: ¿Así cómo vas a tener amigos?
3: Bueno, esa es la cuestión, Clark. Yo no tengo amigos.
2: Ya lo sé. Me refiero a que si pasaras más tiempo aquí, a lo mejor te adaptarías más.
3: ¡Voy! Tengo que dejarte.
2: De acuerdo, pero llámame.
3: Fenomenal, adiós. ¡Ya voy!
1: Ostres, jo a vegades truco a casa, no hi ha bona cobertura, o aquí se'ns tallen les entrevistes i d'un planeta a un altre,
0: estan parlant
1: d'un
0: planeta,
1: superbé,
0: eh? Ella en aquest moment es troba al planeta Holzer.
1: Sí. A la seva caravana,
0: a la seva
1: no?
0: casa, i ve d'una ressaca monumental,
1: sí.
0: D'acord? La truca, una videotrucada de Superman que està a Terra, no? Per tant, a veure, les trucades interplanetàries... tu dius, home, els planetes estan relativament a prop. Sí, evidentment, estan més a prop que les estrelles. Sí. Però, tot i així, per exemple, si volguéssim parlar amb... Això ho hem comentat alguna vegada. Si volguéssim parlar amb algú que està a la Lluna, les ones electromagnètiques telefòniques són ones electromagnètiques, com la llum, i totes van a la velocitat de la llum, 300.000 km per segon. Dius, ostres, és una velocitat increïble. Sí, però és que les distàncies també són molt grans.
1: Yeah.
0: Per anar un missatge a la Lluna i que torni, trigues més de 2 segons. Això ho pots
1: aguantar.
0: Bueno,
1: que està bé.
0: Sí, però si vols parlar amb algú que està a mar, si el teu company està a mar,
1: sí.
0: I li truques i dius, quin temps hi ha per aquí, per mar? En el millor dels casos, mar, evidentment, l'òrbita relativa entre la Terra i mar fa que a vegades mar estigui molt a prop, relativament a prop, o més lluny. Pot estar a 4 minuts a la velocitat de la llum o a 20 minuts. A les millors condicions, 4 minuts. Tu envies el missatge, la ona electromagnètica arriba,
1: sí.
0: Suposant que contesta de seguida, doncs 4 minuts en arribar a la pregunta, quin temps aquí, i 4 minuts més esperar la resposta que digui, doncs fa

0: Bon temps o fa mal temps?
1: Ja ha deixat 8 de
0: minuts.
1: Ploure.
0: Ja no fem això per parlar amb algú que està a mar. Imagina't aquests planetes que no ens diuen massa bé on estan, que es suposa que estan a la galàxia, que igual estan al mateix sistema solar, podria ser. Però tot i així, parlar amb algú que està relativament a prop en un sistema planetari com és el nostre, com és Mar, ens costaria bastant de temps. Per tant, res de comunicacions instantànies. És una de les limitacions que té...
1: La fal·làcia, eh?
0: Bueno, ho sento, però és així. Està molt bé la imatge, eh? Està parlant amb el Superman, però, vamos, el seu cosí, però no... No,
1: però no seria cosa, així,
0: no seria instantània.
1: Vinga, parlem ara de la influència que té el sol a la cara. Et sembla si escoltem primer un fragment i després en parlem?
2: Cuando te pedí ayuda, no sabía que eras tan buena.
3: Ya, te ha tocado la lotería.
2: ¿Por qué no hiciste eso en mi planeta?
3: Obtengo mis poderes del sol amarillo, el... Sol rojo me vuelve normal.
2: ¿Y por qué te gusta estar bajo un sol rojo?
3: Pues porque el whisky no me hace nada cuando estoy así.
2: Con esos poderes que tienes, seguro que puedes acabar con Krem.
3: Se acabó. Te vienes conmigo a buscar a Krem. Enhorabuena, me has agotado. Ibas a ir sí o sí. En el mejor de los casos te secuestrarían y en el peor nos fastidiarías a las dos. Y tengo que salvar a mi perro.
1: A veure, sol groc, sol vermell, un l'afecta, l'altre
0: li dona
1: superpoders...
0: Diu,
1: a veure, què passa aquí?
0: Obtinc els meus superpoders del sol groc. Digo, el sol vermell em torna normal.
1: Sí, agafar l'autobús i tot.
0: Sí, sí, no, sí. Està bé aquesta idea. De fet, això és una... El Superman 2025, que ja vam analitzar, ja ho deia també, que el Superman obtenia la seva energia per funcionar i fer els seus... i tenir els seus superpoders del sol nostre, del nostre sol, que és un sol groc. Quan se'n sap, els sols vermells els acaben debilitant moltíssim, no?
1: No és com la kriptonita, eh?
0: No, la kriptonita és un... La kriptonita seria com un mineral típic del planeta Kripto, que a
1: però
0: més és radioactiu.
1: No tenen els mateixos efectes.
0: No, és un altre efecte. La kriptonita és el taló d'Aquiles del Superman. No, en aquest cas és la llum que ve del sol, on es troba com aquí, passa per diferents planetes, és lògic explotar la idea aquesta, que si el sol té... El color del sol ve de com són els processos físics que passen al seu interior, com converteix aquesta matèria en energia i radia i tal, i això permet classificar les estrelles amb el que es diu pel seu tipus espectral. Per exemple, la nostra estrella, el sol que tenim a prop, és una estrella de color groc, no perquè el color del sol, o sigui, si mires el sol, vist des de fora, com està emetent en moltes longituds d'ona, està emetent en tots els colors, la barreja de tots els colors dona blanc. Per tant, el nostre sol vist des de fora, vist des de l'espai, seria de color blanc.
1: Vale.
0: Però és igual, aquesta llum que ens arriba travessa l'atmosfera i dona aquesta sensació de que el sol és de color groc, inclús quan s'està ponent o està sortint, dona la sensació de que es torna vermellós el sol. No?
1: Uh-huh.
0: Bueno, això depèn de la llum que ens arriba. No? En qualsevol cas, la idea està bé, és a dir, aquests individus es treuen la seva energia per tenir els seus superpoders del sol que tinguin al voltant. I si és groc, doncs els hi afavoreix, és com una recàrrega de piles, però si és vermell, els debilita moltíssim. I això, quina seria l'explicació? Doncs, bueno, aquí s'ha de buscar una mica entre les webs dels que segueixen aquestes sagues i que donen explicacions bastant raonables, és que, diguem, el cos dels kriptonians, Superman i Kara, es comporten així a grans trets com si fos una planta, no?
1: Uh-huh.
0: I fan una fotosíntesi.
1: Vale.
0: Les plantes que fan del nostre planeta, doncs agafen l'energia solar, aquesta llum que els hi ve, juntament amb l'aigua i el CO2 que tenen per allà al voltant, i ho transformen en matèria, comencen a créixer, i deixen anar oxigen. Aquest procés s'anomena fotosíntesi.
1: Sí.
0: A la natura, les nostres plantes s'han adaptat a viure amb un sol d'aquest tipus. No? Doncs es podria pensar que el cos, les cèl·lules d'aquests superherois, de la cara, la Supergirl i del Superman, doncs estan una mica... funcionen d'una mica com les plantes. O sigui, agafen aquesta energia del seu sol, si és groc, millor, perquè això els hi va bé, i aquesta energia la transformen en l'energia que necessiten per viure, i no només això, sinó per tenir els grans superpoders. El problema és que si el sol canvia de longitud d'ona, és d'un altre tipus, és d'un altre color, l'energia que rebem, ja hem dit que les estrelles vermelles són molt petites i emeten, en comparació amb els sols grocs com el nostre, menys radiació. Per tant, t'arribaria menys energia. Podries recarregar, és com si tinguessis les piles per recarregar-te amb un sol groc. No hi ha problema, però un sol vermell no t'arriba prou energia i com acabes? Molt debilitat. Què és el que li passa a ella? Que quan està en entorns planetaris on el sol d'aquell planeta és un sol vermell, doncs queda molt debilitada. Per tant, és la justificació. Clar, no tenim cossos. O sigui, les plantes ho fan de manera natural, però els cossos humans això no ho poden fer. Però bueno, són cossos kriptonians i igual tenen aquesta superfotosíntesi que els hi funciona. No? I he fet, si em permet, he fet un petit càlcul.
1: Vinga.
0: Així per posar números, que sempre als físics ens agrada molt.
1: Sí.
0: M'he preguntat, diu, quanta energia faria falta que s'obrís una persona energia solar, de proveient de la seva estrella, no? Per poder realitzar una acció superheroica com aixecar una nau espacial o fer el que fa la, la cara de fer gran, tenir grans superpoders, no? Bueno, i aquí, simplement, jo he fet el següent. La magnitud física que mesura la quantitat d'energia que ens arriba del nostre Sol s'anomena constant solar. I la superfície terrestre, clar, una part d'aquesta energia que queda a l'atmosfera, per això l'atmosfera es calenta, tenim tormenta, tenim, tenim tota l'activitat climàtica corresponent, però l'energia que ve del Sol, que arriba a la Terra, són aproximadament uns 1.000 watts per metre quadrat. Si cada metre quadrat de Terra ens arriben 1.000 watts. No està malament, no està malament. De fet, les cèl·lules fotovoltaiques, les plaques solars, el que fan és aprofitar aquesta energia que ens arriba i transformar-la en electricitat. El rendiment que tenen és molt baix, però bueno, és una manera d'aprofitar una energia que és gratuïta, simplement has de posar una placa solar i recollir-la. Sí. No? Doncs bé, què passaria si nosaltres fóssim, com són els kriptonians, sembla, una placa solar sencera? Doncs bé, només hem de calcular la superfície que té un cos humà, això depèn de la mida que tinguis, l'ample que siguis, però més o menys no arribem al metre cúbic, de, al metre quadrat de superfície. 0,07, per posar una xifra exacta. No? Llavors, sabent l'energia que ens arriba al Sol, aquests 1.000 watts per metre quadrat, sabent la superfície que tenim i sabent el temps d'exposició, jo he calculat que la cara està al Sol unes 8 hores, més o menys, no? Vale? Doncs bé, això dona, atenció amb el número, dona, t'he posat el número aquí, uns 20 milions de joules, que és la magnitud que fem servir per mesurar l'energia. 20 milions de joules, això és molt o és poc? Bueno, podem transformar...
1: Jo veig molt, però clar, no
0: és
1: sé.
0: Molt, però fixa't que quan nosaltres ens alimentem, nosaltres no obtenim l'energia, com les plantes de l'energia solar, no ve del Sol, nosaltres l'obtenim del menjar.
1: Sí.
0: Vale? Doncs bé, un menjar normal, una pizza o un entrepà de botifarra, per exemple, ens dona aproximadament per passar un dia. Evidentment, faltarien elements per acabar de tenir una dieta equilibrada i tal, però des del punt de vista energètic són unes 2.500 quilocalories. Hi ha una relació entre la quilocaloria o la caloria i el joule, que es pot fer fàcilment. Eh? Un 4,18 joules és una caloria. Doncs, bueno, fent aquesta conversió, recordeu que ens havien obtingut 20 milions de joules, es donaria per unes 5.000 quilocalories. Dos entrepans de fuet o de botifarra sencer.
1: Home, o sigui,
0: això és l'energia que pots absorbir del Sol, només està parat al Sol sense fer res més, eh?
1: Sí.
0: L'equivalent a dos entrepans. Tu creus que amb dos entrepans tens prou per fer totes aquestes accions superheroiques? Doncs
1: no. N'hi ha 20 entrepans, ja t'ho
0: perquè
1: dic jo.
0: Perquè he fet el càlcul, a veure què ens costaria aixecar, com fa en una de les...
1: Vale.
0: Aixecar una nau d'aquestes de les quals ella, quan no té poder, això és una cosa molt divertida, és una superheroïna, però només té poders quan està sota un Sol groc. Llavors, quan està en un Sol vermell, està molt debilitada, no té superpoders, ha d'agafar els metros i els taxis espacials i els transports públics espacials, ha de pagar, es fa ferides, o sigui, és una persona normal quan no té el Sol que l'ajuda, no? Doncs, bueno, aixecar un tanc de posem 1.000 tones, aproximadament, només hem de calcular el producte de la massa del tanc, la gravetat que tenim a la Terra, he posat gravetat terrestre per centrar el tema, i l'alçada que volem aixecar, posem que l'aixequem uns 10 metres o així, dona 98 milions de joules.
1: Ah, molt bé.
0: 98 milions. És a dir, per aixecar... comparant-se d'energia, per aixecar un tanc d'aquest, recordeu que ella absorbia del Sol uns 20 milions de joules. Però necessita 5 dies d'energia per aixecar un tanc d'aquest. Evidentment, això no quadra ni a la de 3.
1: Però i tampoc evident... em sembla tant, eh? Pensava que seria...
0: No, però d'unidó, ostres, d'unidó. Evidentment, o té una manera ella de processar l'energia solar
1: no
0: d'una manera que no ens expliquen ni ens l'explicaran mai, o realment això és impossible. El rendiment energètic hauria de ser massa alt per lo que és un ésser semblant a un humà, no dic que sigui humà, és criptonià, però bueno, per tant, no quadra massa aquesta obtenció d'energia del Sol. Que es recarrega les piles? Bueno, sí, però que pot fer tot el que pot fer, això no quadra.
1: Escoltem una mica més d'aquesta pel·lícula, vinga, va.
2: En tu planeta, la Tierra. ¿En la Tierra hay más gente como tú?
3: No, somos solo dos.
2: ¿Quién es el otro?
3: Lo llaman Superman. Yo lo llamo Clark, que es mi primo.
2: ¿Y tú eres Superwoman?
3: No, soy Supergirl.
2: ¿Eres mucho más joven que él?
3: Unos 10 años, más o menos.
2: Bueno, tampoco eres tan pequeña.
4: ¡Quítate de en medio!
1: Curiosa també aquesta conversa, eh?
0: Aquesta també. Quantos hi ha a la Tierra? Diu, en tu planeta, diu, la Tierra, ella diu. Diu, quants hi ha com tu? Diu, solo somos dos. El meu cosí, Kal-El, Superman, i jo mateixa, a la cara. Està bé la conversa.
1: Vinga, acabem comentant algunes altres aspectes curiosos.
0: Hi ha detalls petits, no? Hi ha un detall, aquesta és una escena que és molt bona, ella està molt enfadada, se'n va del planeta on està. La manera que tenen de volar tant Superman com ella no està explicat a cap lloc. Ella posa el punt allà, sí, cap dalt, i se'n va cap dalt. Com? Què té al darrere? Té alguna, al darrere de la seva capa o de la seva faldilla, té alguna hèlix? Llavors es comportaria com un helicòpter, que es pot elevar. Té algun motor de reacció, com, un, com els avions, que és la manera que sabem que tenim, que hem inventat per volar? No, no se li veu res. Per tant, ella posa el punt així i per una

0: necessiten un medi, necessiten aire, sòlids, aigua, el que sigui. Si no hi ha medi, com és a l'espai pràcticament que la pressió és molt baixa, és gairebé zero, doncs no hi ha manera d'emetre un so. Per tant, és una imatge molt espectacular i que els que la vegin, que pensin que això és així com ha de ser. A l'espai ningú pot escoltar el seu grit.
1: No fan bé amb les explosions, com a mínim amb els sorolls. Vinga, què més curiositats?
0: Sí, una altra escena, aquesta, per això feia l'exemple aquest de que ella aixecava com un tanc, una nau molt pesant, l'aixeca amb el seu model d'aixecar el puny i anar-se'n cap amunt, però se la veu que està dins el tanc, intentant, movent el tanc cap amunt. Clar, això no quadra. És a dir, suposem que té aquest superpoder de volar que no sabem d'on li ve. Si tu agafes l'objecte que vols empentar i l'agafes per sota, amb aquesta força que fas cap amunt, podries fer volar. Però és que ella està dins del tanc. Sí. Llavors, això és com intentar, suposo que algú ho intenta, si tens el cabell llarg, caus amb una a l'aigua, dius, no sé nedar, com podria sortir? Doncs t'estires els cabells amb gran força i tens superforça, doncs i t'aixeques a tu mateix. Dius, això per què no funciona? No funciona perquè aquestes forces que un fa sobre un mateix són el que es diuen forces interiors al sistema i són forces que no produeixen moviment. Per tant, si ella està dins de la nau, no pot, encara que tingui superforça i pogués aixecar des de terra, pogués aixecar aquells 1.000 tones de nau, si estàs dins de la nau, no la pots aixecar. Aquí on t'està? O sigui, ens ho mengem tot, ens mengem que té una manera de volar que no sabem explicar, d'acord? Ens mengem que té superforça, d'acord, per explicar l'acció, però aquesta escena està mal dissenyada perquè ella, per fer-ho bé, hauria d'haver estat fora de la nau empantant cap amunt. Per tant, això ens ho podríem creure en l'univers... superar-ho ens ho veiem creure, però tal com es veu la pel·lícula és una errada també bastant considerable.
1: Escolta, a l'Odissea vam parlar de les armadures i de les espases, aquí ho encerten més? O...
0: Bueno, aquí aposten per contra de posar espases làsers com Star Wars o posar molta... No abusa massa en aquesta pel·lícula, no s'abusa massa dels superpoders que té la cara, no? Està bastant controladet i tal, i per tant suposo que van dir, a part d'una escena en què, o un parell d'escenes en què treu com té supervisió i és capaç de llançar rajos calorífics, una espècie de làser, una cosa rara, i amb allò destruís el que vol, això ho utilitzen molt poc, i per tant van optar per dir, bueno, anem a lo clàssic. Què és el que funciona bé a les pel·lícules? A l'Odissea. Les batalles amb espases. Amb espases el més pesants possibles, que no fossin de bronze, com veiem a l'Odissea, que fossin d'un metall molt resistent i dol, i les batalles es fan a cop d'espassa sí o sí, per tant són bastant espectaculars. Escuts tenen també armadures que són tan poderoses que fins i tot un cop de la superheroïna aquesta, que té superforça, les aguanta, no? Per tant, els dolents no són destruïts de cop, sinó que aguanten les empentes. Sí, per tant, està ben redissenyat i és com una visió retrofuturista, no? O sigui, utilitzar espases en un món del futur o un món evolucionat és una mica anacrònic, però bueno, està bé, la pel·lícula s'aguanta perquè les escenes aquestes són bastant curioses. I després una altra cosa, ella... fins que no portem... La pel·lícula dura una hora 50, aproximadament. Doncs fins a l'hora 23, o sigui, quan falta ja mitja hora per acabar la pel·lícula, no es posa el traje superheroïna.
1: Que tothom l'estem esperant.
0: Lo normal, en les pel·lícules de superherois, és que portis el traje des del minut 1. No, ella no. Com ella està... Ella sabem que té aquesta manera de fer i de ser i que té aquests problemes que li ven de la seva història passada, doncs ella, al final... És que no el vol, el traje, perquè és un traje una mica... A veure... Als anys 50 igual funcionava, però és una mica ridiculet.
1: Sí.
0: És com el del seu cosí, que porta, ja li diu...
1: Encara pitjor,
0: diu, portes els calçoders per fora, li diu, amb criptonià, l'altre no se n'entera, no? I ella va amb una faldilleta corteta...
1: Sí. Poc pràctic.
0: I poc pràctic, no és una cosa que... I per tant, opta, no se'l vol posar, al final se'l posa, però quan ja la pel·lícula ja s'està a les acaballes, no? Perquè tothom identifica que segueixen la Supergirl, encara que no utilitzi el traje, segueixen la Supergirl. Això està bé, bueno, és una bona... Jo crec que és una bona decisió, no? Perquè els superherois no han d'anar mostrant pit tota l'estona.
1: No, està clar.
0: Poden vestir-se superherois quan fan la feina de superherois, si no deixen de ser personatges més o menys com nosaltres. No?
1: Escolta, ens quedem sense temps, però vull acabar amb l'antídot. I tot el que li passa al gos, que al cap i a la fi és el protagonista una mica de la història, no?
0: Sí, la qüestió és aquesta, que el dolent, el Krem, és un veterinari galàctic molt bo, i la seva manera que té de fer les seves dolenteries és que et llença un dart no et mata, però et deixa molt malalt, i et ven l'antídot. Si no li dones l'antídot, t'acabaràs morint, amb la qual cosa aconsegueix el que vol, no? Per tant, en una acció on està la cara amb el cripto del seu gos, li dispara el gos, i el gos queda malferit, i aquí tota l'aventura, no? Perquè aquí no queda massa clar, perquè ell diu en un moment que ell s'havia preparat o conèixer la cara fa dos dies.
1: Sí.
0: I ell ja ha dissenyat, o sigui, s'ha anat al laboratori, ha dissenyat el verí i per comptes de llançar-li amb ella...

0: li tira el gos, no? Llavors és una cosa que no queda clar que realment aquest verí afecti. Si estava preparat, si, primer, si ha tingut temps de preparar-ho per la cara específicament.
1: Sí.
0: Per un kriptonià, que no és una cosa que abundin. Abundant els humans o els, uh-huh. o els éssers que viuen en aquests planetes, però no abundant, no abundant els kriptonians. I primer que l'hagi preparat específicament. Després que el llenci el gos i el gos emmalalteixi. Això no queda, és una manera molt, jo crec, molt extrema, molt estirada de fer que l'argument comenci, no? Però no és, des del punt de vista, ja no dic científic, però des del punt de vista lògic no quadra massa, no?
1: Déu-n'hi-do. Doncs, més que recomanable aquesta pel·lícula, doctor Manuel Moreno Lupiáñez, com sempre és un plaer parlar amb tu de cinema i de ciència.
0: Moltes gràcies, Míriam.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Enguany el Liceu inaugura temporada Maïda de Verdi, una òpera que s'ha de veure almenys un cop a la vida. La producció està dirigida per Siri Naixat i compta amb les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betxau. Compra ja la teva entrada a liceu.cat. Tens temps fins al 15 d'octubre.
2: A Onda Cero, La Ciutat.
1: Ets a 36 minuts i tenim aquí un convidat estrella, Lluís Soler.
3: Estrellat.
1: No és divendres avui.
3: Ja ho sé, però m'he colat una estoneta. Em dones un minut i
1: tot el temps que tu
3: segons.
1: Vulguis.
3: És que et volia fer una enquesta.
1: Vinga.
3: A tu i a tots els nostres estimats i estimades.
1: Depèn de què sigui.
3: Com a mi sempre em toca el tema musical els divendres, eh?
1: Sí.
3: De saber i adivinar i el concurset dels soniditos.
1: Bueno, sí, però és la teva secció.
3: Bueno, ja, però quasi,
1: quasi. Vens com pots.
3: Ja, sí. Doncs ara jo t'ho vull fer a tu. ¿Et sona aquesta cançó?
4: Porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo.
1: M'encanta aquesta cançó.
3: T'agrada? I aquesta?
4: Y ahora suenan las bolas, la canción que nos mola, va llegando el momento.
3: Ah, et sona, eh? I aquesta?
4: Quédate conmigo hasta el amanecer. Olvida los problemas, todo saldrá bien.
3: Tot positiu.
1: Però quin ritme.
3: I aquesta?
4: Que yo quiero tenerte, quiero sentirte.
1: Però no m'has posat la que més m'agrada.
3: Perquè aquesta la reservem. Perquè què passa aquest divendres
1: passa,
3: a l'Hospitalet de Llobregat? Re, aquí, al Laito de Barcelona.
1: Si no sabeu què fer aquest divendres, escolteu el Lluís.
3: A la Sala Salamandra, a l'Hospitalet de Llobregat, a 3 minuts de Barcelona. Això és creuar un carrer i ja estàs a l'Hospitalet, sí. Al Salamandra. A partir de les 9 de la nit, heu d'arribar una miqueta abans, a 9:15.
1: Sí.
3: A la Sala Salamandra, un showcase exclusiu dels Bombay, que són aquests artistes, aquest grup que ens fa tots aquests hits que coneixem mogollón. A més, com sabeu, estem de 30 aniversari a Europa FM, estem de celebració. Vam fer la Mercè el cap de setmana passat, que va anar molt bé. Ja vaig veure que ho vas donar tot.
1: Vamos, com vaig ballar.
3: Sí,
1: m'ho vaig passar bomba.
3: T'ho vas passar molt bé.
1: Bombay.
3: Doncs aquest divendres t'ho passaràs Bombay més encara, a partir de les 9 al Salamandra Hospitalet. Vols venir?
1: I tant.
3: Vols invitacions?
1: I tant.
3: És que m'he guardat unes quantes per tu.
1: Però em convides?
3: Et convido.
1: No has de pagar res?
3: No has de pagar res.
1: Què dius?
3: Mira, és més.
1: A veure, explica'm això.
3: Si vols, et convido a tu.
1: Bueno, a veure...
3: Hi ha alguns oients de
1: Vinga.
3: La ciutat. Sí?
1: I tant.
3: Què han de fer?
1: Doncs no sé,
3: un àudio. O un missatge.
1: Mira, si volen participar de la pregunta del dia d'avui,
3: exacte.
1: De demà i de divendres...
3: Et regalem això.
1: Però si no, i diuen, no, mira, jo no m'interessa respondre la pregunta, però sí que vull anar a veure els Bombais divendres...
3: Forat.
1: Doncs mira, només que han de dir, vull anar a veure els Bombay.
3: Exacte, que ens diguin.
1: Que ens ho escriguin.
3: Exacte, i nosaltres ja ens apuntarem, farem una llista de convidats
1: llista,
3: especials de la ciutat.
1: Només ens hauran de dir el nom,
3: sí.
1: I quantes persones vindran, no?
3: Exacte, amb quanta gent vindrà, tampoc es passin.
1: Bueno, clar, sí, ara no facin el seu aniversari allà.
3: Exacte, ho poden fer, però que ens avisin per portar el pastís per més gent.
1: Exacte.
3: Doncs ja està, era això, eh? És que ens ho passarem tan bé, que em sap greu no compartir-ho.
1: Ja, que generós està.
3: Sí, noia, mira, això ho tinc.
1: Doncs ara tindrem tota la setmana regals per la nostra audiència.
3: Perfecte. Bombay, divendres, Salamandra, Hospitalet de Llobregat, a partir de les 9. Escolta, aquests
1: quantes tonetes estaran?
3: Res, estaran una hora, perquè a més és un showcase, que no és un concert sencer, és un format reduït, molt divertit, perquè estan molt a prop del públic.
1: Som
3: és una experiència, ells són fantàstics, a més juguen molt amb el públic.
1: Que guai.
3: És que és exclusiu, és molt únic, és un showcase, és una cosa que o l'has viscut o te la perds.
1: Hi ha un límit?
3: Tu on vols estar? Si era... a quina banda vols estar? Dels que has vingut o dels que tu has perdut?
1: No, home, no. Jo no em vull perdre res. Ja tinc una edat que no em vull perdre res en aquesta vida.
3: Doncs el divendres ens veiem a la sala Salamandra, Hospitalet, en Bombai, a partir de les 9 del vespre.
1: Que guai. I a més és això, és una horeta, després te'n vas a sopar.
3: A més que coneixes molt de cançons, és que sembla que no, però...
1: És que ho hem parlat aquí. Ai, Bombai, sí, conec... No, coneixes més. Me l'has anat posant...
3: Hi ha una que m'ha dit, Hawaii, Bombai, de Mecano. No, és que clar, és que la gent... Ha de sortir més de casa. La gent ha de sortir més de casa.
1: Sí.
3: I gràcies a nosaltres ho faran.
1: És que no pareu de fer coses a Europa FM, eh?
3: Som un pur inquiet.
1: Doncs divendres ens veurem a la sala Salamandra de l'Hospitalet a partir de les 9 del vespre a gaudir d'aquest showcase amb els Bombai. No us ho perdeu. Si voleu venir, només ens heu d'escriure... Escolta, que jo vull anar a això dels Bombai.
3: I et diré una cosa, no hi ha límit d'edat, eh?
1: No, home, no.
3: És que hi ha gent que diu, és que això és pels joves.
1: No, home, no.
3: Que pels joves.
1: Mira, jo ja...
3: Escolta, la joventut es porta per dins, home.
1: Ja he perdut l'estatus de jove, jo diria.
3: Ara, això és per tothom, és per tot el públic.
1: Que vingui qui vulgui, us emporteu els amics i després aneu a sopar i passeu el divendres fantàsticament bé en companyia dels Bombai i d'Europa FM.
3: Mira com sona, mira com sona. No tengo más condiciones
1: que yo quiero tener. Ah, mira, aquesta també me la sé, eh?
3: Clar.
1: O sigui, al final me la sabré tota.
3: És que te la saps més tu que ells.
1: Home, no.
3: Mira què et dic.
1: Això no, però espero que cantin la que a mi m'agrada.
3: Quina és la que t'agrada?
1: És que no sé com es diu. Fiesta? Fiesta es diu.
3: Fiesta?
1: Fiesta es diu. És que no sé si es diu.
3: I si no, que la facin.
1: Que me l'escriguin allà. No, la que t'he cantat abans.
3: Ah, sí, home, que se la faran, la faran.
1: És molt xula. Doncs ja sabeu, només ens ho heu d'enviar al WhatsApp al 676-760908 i ens ho dieu. Si voleu respondre a la pregunta del dia, perfecte. I si no, només en dir-nos, escolta, que jo vull anar a veure els Bombai, ens dieu el nom.
3: És que a més estarem tots.
1: I amb quantes persones... I a més ens ho veu a nosaltres.
3: És que estarem tots.
1: És un plus.
3: És que és fort, això, eh?
1: És un plus.
3: Serà un encuentro.
1: Escolta, parlant de notes de veu, et faig la pregunta del dia?
3: Sí.
1: Ja que estàs aquí. Quin superpoder t'agradaria tenir?
5: I quin superheroi t'agradaria ser?
1: O t'agrada més?
3: A veure, el superpoder que m'agradaria tenir...
1: Vinga.
3: És el de congelar gent, però així, al moment. De mirar-te i dir...
1: La pots bloquejar al WhatsApp.
5: Però no, per bé. És a dir, congelar-la per mantenir-la tota la vida en tu?
3: Potser per les dues
1: pesadets,
3: coses.
1: No?
3: Però sobretot els pesadets. Seria un superpoder a dir, mira, desapareix del mapa.
1: A mi no ens congelaries, no?
3: No,
5: I ara?
3: Us posaria al forn ben calentets. I m'agradaria ser... Ostres, és una molt bona pregunta.
1: Super Soler,
3: no? M'agradaria ser una tortuga ninja, m'agradaria. És un superheroi?
1: Sí,
3: són
1: superherois,
3: no?
1: Sí.
3: A mi el Donatello, m'agradaria ser Donatello.
1: No saps ni qui és.
3: Donatello?
1: De quin color era?
3: Verd?
1: No, home, no.
3: Era una tortuga.
1: Lila. No li dic.
3: Era Lila. Lila.
1: Sí, clar. Vols escoltar quin superpoder i quin superheroi li agradarà a l'Anstro Dient?
3: Va.
6: Bon dia, amics.
1: Bon dia.
6: Crec que una de les coses que potser necessitem avui dia és ser clarividents. Tenir les coses més properes, més conegudes i entranyables. Poder ajudar si sabem com.
1: Home,
6: que tingueu un bon dia.
7: Bon dia.
1: Hola.
7: A mi, com superheroi, m'agrada molt i no sé, no és un superheroi a l'estil, seria l'Escurçó Negre.
1: Oh,
7: tota la seva evolució del que el personatge de Robert Atkinson.
1: Que divertit.
7: I com superpoder, el que m'agradaria és podré utilitzar el servei de la clave digital, el certificat digital, l'administració, perquè ja que sé un heroi, per entendre com funciona tot això. Gràcies, passeu bé.
8: Hola, mireu, heu pensat bastant, perquè m'agradaria tindre tants poders, però m'agradaria ser com la Sabrina. Ja sé que no és una superheroïna, com una superheroïna, així, no? Com, no sé, com la Supergirl, però jo crec que més o menys, perquè us en recordo que movia el nas i anava on volia, feia el menjar o feia la feina, només movent el nas o obrir i tancar els ulls.
9: Sabrina, coses de brujas.
1: No era aquesta, no era aquesta la Sabrina.
8: El xisclet, allò del xisclet al dit.
1: No, era més antiga.
8: Doncs així ens
1: volia. Aquesta era bruixa.
8: Aquest seria el meu superpoder.
1: Molt bé.
10: Hola, Bacus.
1: Hola.
10: A mi el poder que m'agradaria tenir seria el teletransportar-me.
1: Mira, com
10: de Montse. Poder anar d'un lloc a un altre, sense trens, ni avions, ni cotxe, ni res. Seria el més fantàstic. I bueno, demà dijous ja... Tinc a l'alta i cap a casa.
1: Molt bé, ens agradem. Bravo.
11: M'agradaria tenir el superpoder de saber el que pensa l'altra persona, saps?
1: Ui, jo no sé si voldria
11: seria
1: això.
11: Seria brutal. En fi, que tingueu un bon dia, nois.
3: Això ja l'Elon Musk, amb una de les seves empreses, ja ho ha fet, el xip aquest.
1: Sí?
3: Sí, per la gent que té problemes de mobilitat, que són... Que,
1: això sí.
3: Clar,
1: llavors... Però saber el que pensa l'altra persona... Jo no vull saber.
5: En la majoria de casos ja sé el que pensa.
3: Jo?
5: No, l'altra persona.
3: Ah, tu, és perquè tu ets molt llarga.
5: Sí.
1: Escolta, aquestes persones que han respost la pregunta del dia, si volen anar a veure els Bombay divendres...
3: Poden venir, clar que sí, home,
1: Poden venir, que ens ho diguin, i estan més que convidats.
3: Només els donarem un superpoder, i és el de gaudir de la música
1: exacte,
3: en directe.
1: Exacte, de riure una mica i passar-ho bé.
3: Música en directe.
1: Ens alegrem que hagi sortit de l'hospital aquest ullet, que ens estimem moltíssim.
3: I recorda la Sabrina.
1: Notícia. Sí, no, la cosa és de bruja, era una bruixa aquesta. Tu saps qui té molts superpoders?
3: Tu?
1: En David Cervelló. David, bon dia.
12: Bon dia, com esteu?
5: Què tal? Dissabte.
1: Quin superpoder? El poder dormir, potser?
12: Home, no ho sé, però jo quan un oient ha dit que volia tenir el superpoder de la Sabrina, m'he imaginat una altra cosa.
3: Jo també.
1: Lluís també. És que sou, de veritat. Clar.
3: Jo també.
12: No, sí, és que a veure, l'Anna Guerra precisament s'ha operat ara.
1: Aquesta
12: setmana. No surt a les portades perquè no ens ha donat
3: perquè
12: temps.
3: Perquè estem en moment gossip, no?
1: Dissabte
3: vam estar amb el marit de l'Anna Guerra.
1: Ah, sí?
3: Home, és vianista de la Leire.
1: No ho sabia.
3: Nebot de la reina Letícia, no?
1: No vaig arribar.
3: No és el rei, és nebot de la reina Letícia.
12: Qui?
3: L'Anna Guerra i el seu marit, el marit.
12: No, aquella és l'Anna Guerra. Clar. És l'Anna Mena, entès?
3: No, estem parlant de l'Anna... De qui estem parlant?
1: Anna Guerra.
12: Anna Guerra.
3: Vale.
12: El marit de l'Anna Guerra és cosí de la Letícia.
3: Clar, l'hem de tenir el dissabte a l'escenari Europa FM perquè és el director musical i pianista de la Leire.
1: Molt bé. Lluís, que et vols quedar a les revistes
3: no,
1: del cor?
3: No, perquè ja ves feina, que tinc temes.
1: Doncs Lluís Soler, moltíssimes gràcies. Apa, cuideu-vos.
3: Adéu, David Cervelló.
12: Adéu, Lluís.
1: Doncs, David, vinga, comencem amb pronto?
12: Sí, comencem d'hora. La venganza de Diana. Su hermano ataca duramente a Carlos en un libro.
1: Déu-n'hi-do, aquell llibre.
12: Com diria Matías Prats... Ha disparado a la Diana.
3: A la Diana. Ai.
12: Bueno, clar, és que tu imagina't com està el... Això, aquí hi ha temes que no caduquen mai, eh?
1: No.
12: Da igual quan lo leas, eh?
1: Que la deixin descansar tranquil, aquesta dona.
12: Jo també ho crec, això, tu.
5: Fa 30 anys, ja,
12: el dius.
1: I encara està l'ideari col·lectiu.
13: 30 anys sense poder descansar, tranquil·lament.
1: Sí.
12: Bueno, és que van sortint subtemes. Bueno, també quasi 30 anys que no podem tampoc descansar d'Anna Rosa i Jorge Javier, cada vez más enfrentados.
1: Què els hi ha passat?
5: Que... No té gràcia perquè...
1: Són companys, no?
5: Resulta que ara la productora d'Anna Rosa Quintana...
1: Sí.
5: Fa tota la programació de Telecinco, des de les 8 del matí fins a les 6 de la tarda.
12: Llavors,
5: el primer dia que va passar això, Jorge Javier a les 6 de la tarda va començar el seu programa, el diari de Jorge, dient «Buenas tardes y bienvenidos al momento histórico que está viviendo Telecinco esta tarde. Es el primer programa que hoy no produce Ana Rosa Quintana». Va començar així el programa. I el dia següent ella va començar el seu programa dient «Bienvenidos al segundo programa que hoy produzco en esta empresa».
1: Ai, que trist, no? Que entre companys de feina es portin així.
5: I això que el director de l'empresa...
13: Els diners i l'ego...
12: Superego, aquest és el superpoder que tenen.
13: Egoman, seria un...
12: Egoman.
13: O egowoman.
5: Fixa't si has de tenir ego, que en plenes vacances del mes d'agost, Anna Rosa Quintana va tallar les seves vacances per anar a fer cròniques pels informatius a Ceuta.
1: No, lamentable. Vinga, va, què més porta David Cervelló al
12: punt? Doncs, bueno, seguim amb la tristesa, no?, per Cindy Crawford, no?, destrozada per la tràgica muerte de su hijo. I atenció, fotos exclusivas, la hija de Bimba Bosé enamorada de nuevo.
5: Que bé, tu, visca l'amor.
12: Sí, aquí veiem a la Bimba passant-se la bomba, eh?
5: Sí, s'estan xarrupant els morros, eh?
1: Sí, no seria la foto que més li podria afavorir, però bueno.
12: No. Està, aquí veiem a Bimba amb un tigreton. Doncs mira, escolta, tu, que gaudeixin del moment, eh? Anem amb lectures, va.
5: Tinc ganes de comentar això.
12: Brad Pitt, sí. Más cómplices y cariñosos que nunca. Así es Inés, la novia española de Brad Pitt. Han pasado unos días inolvidables, ya van disparant, eh? Diu, han pasado unos días inolvidables con la familia de ella en Madrid.
5: És ben curiós que aquest senyor...
12: Si el titular és Así es Inés, vol dir que l'hem de conèixer, Realment amb el vestit que porta la coneixem tota, perquè diguem que és un vestit amb moltes transparències, diguem-ho així, eh?
1: Però no seria el més comentat, eh? Vull dir, aquest senyor que està estupendament bé, vull dir...
14: Sí, home.
1: Té més de 60 anys.
14: Sí, sí, tots els hem de recordar-ho.
5: Majors de 65 s'enamoren de jovenetes de 25, tu.
1: No, clar, mira...
5: Ben curiós, eh?
14: Com era la comparació bueno. aquella que fem? Tenen la mateixa edat Brad Pitt, que era Eduardo Inda,
5: Eduardo
14: Inda,
5: sí.
1: Però si fos al revés, oi, què fa aquesta dona que, amb aquest jovenet? Aleshores sí. Ja es parla pitjor, eh? Això ja ho veiem una miqueta pitjor, però bueno. Que siguin feliços, bueno. També.
12: Anem amb una notícia que podria haver sigut, doncs, la pregunta del dia, no? Cindy Crawford, Naomi Campbell i Claudia Schiffer. Què ha sido de les tops de los 90, no?
5: No, això no n'hi ha hagut més com elles, no n'hi ha hagut més.
1: És que eren les reines de les
14: passarel·les. Reines absolutes.
5: O sigui, Noemi no. Naomi Campbell. Naomi Campbell.
14: La Noe, eh? La Noe.
1: La no sé què d'Ébano, no?
5: La diosa d'Ébano.
14: La diosa d'Ébano.
1: Bueno.
12: Sí, sí. Bueno, doncs, bueno, clar, el que passa és que
1: ja
12: potser no
1: ha estat
12: en aquest moment.
1: Ja sabem que ha estat de la Cindy Crawford, sí.
12: Clar, per això t'ho dic, perquè d'una sí que sabem. I, mira, per casualitat em va sortir l'altre dia a l'Instagram de la Claudia Schiffer i s'ha de dir que es conserva... Bueno, sí, no és allò que dius, que sigui inquiet, eh? No la seguia, perquè allò que em surt de casualitat, no?
14: Casualitat,
12: que a mi em passa molt això a l'Instagram, que em va fent suggerències i jo vaig fent... Sí, jo vaig fent likes com si conegués aquesta gent. I després no els conec, saps? Perquè jo sóc de donar like per empatia. De dir, escolta, va, vinga, uns likes per aquí.
5: Sí, sí.
12: I després, clar, dic, però si no segueixo. Bueno, és igual. Total, que potser no és el millor moment, però que, bueno, que, escolta, sempre és bo de recordar la gent. Parlant de recordar gent, o gent que no recordem, 10 minuts, Tana... i Roca Rey, és que de
1: no sé
12: veritat que m'ho posa molt difícil.
1: Són.
12: Tana i Roca Rey.
5: Tana és la filla del Fran Rivera, la Cayetana, de la Duquesita.
1: I el Roca Rey, què
5: és? És un torero.
1: I es diu Roca.
12: No,
1: Roca
12: que no Rey. És Rey.
1: Es diu Roca de nom.
12: I sí. Roca, sí.
14: Mare
12: Tana i Roca Rey, Caballo Alfil 4. Prepara la boda para 2025.
1: Jaque mate.
12: Jaque al rey i Tana... Perquè te toca.
5: Que he de dir una cosa. Bueno, pues deixa'm que digui una cosa. El Roca Rey és un noi guapíssim, guapíssim. Està molt guapo.
1: Ai, bueno.
5: Ella, o sigui, és com la seva mare d'entrada.
1: Sí, sí.
5: No té res del pare. Jo crec que serà de gran com la seva àvia. Fixa't el que et dic. Té una irada a la duquesa.
12: Ah, mira.
1: Són uns gens molt forts.
5: Sí, sí.
1: ¿Qué me exporta a 10 minutos?
12: India Martínez, a punto de dar a luz a su primer hijo.
1: Ah, mira. Molt bé, felicitats, tu, que ho deixi.
12: Sí, l'enhorabona totalment. I també tenim... Lídia Santos i Christopher.
5: Molt bé.
1: És que no sé qui són.
12: Va, aquesta sorpresa.
5: Lídia Santos no és la filla de la Elsa Anca?
15: Ahora mismo soy Carlos yo.
16: Mi nombre es Christopher.
12: Efectivamente.
5: No, Lídia Santos
1: no, no
12: és.
1: La filla de
5: Lídia Santos.
1: Elsa Anca, es diu Lídia,
5: sí.
1: Però no és aquesta.
5: No és Santos, és Lídia Anca, es deu dir. Lídia Santos és... Ah, és la camarera de First Date, sí, sí. Sí, sí, ho he dit
12: bé. La camarera de First Dates.
1: No
12: i Christopher és amic de Carlos Jesús,
1: pues
12: no?
1: No sembla aquí a la foto. Si és ella, no l'havia reconegut.
5: Lídia Santos, camarera de First Dates.
1: Pues molt bé.
5: I Christopher Mateo és guanyador de Supervivientes 2015.
1: Uf, quina mandra.
12: Molt bé. Doncs escolta, enhorabona, eh?
5: Que el seu germà va participar amb el hermano.
1: Molt bé.
12: Va.
1: Rosalía.
12: Amiga de Ángeles, que todos ustedes conocen. Sí, bueno. Rosalía, apasionado reencuentro con Loli Bahía en París.
1: Molt bé.
14: Loli Bahía.
12: Si no es veia... Sí, sí. Sí. Bueno. Tot aquesta
1: gent
12: queda com
1: un poc
12: més difícil. S'estan
5: comint el boquino.
1: Sí, clar, però es fan un petonet. Bueno. O sigui, apassionat no és.
12: Sinó...
5: Ah, perquè són nòvies.
1: Clar, si ho vam explicar.
12: Sí,
1: eh?
12: Però... Ah, calla. Però Rosalía no para, saps? Quan no està aquí, està allà.
5: Però no estàvem amb aquesta noia, no estàvem... Ai, no sé.
1: Anem a Semana, que aquí hi ha roba estesa, també, eh?
12: Semana. Belén Esteban a Jesulín de Ubrique.
1: S'ha quedat a gust, eh?
5: He de dir una cosa, que
12: recupera a tu hija, todavía te quiere. Me encantaría que conocieras a tu hija y la gran mujer que es. Lleva 4 años sin ver a su hija y 2 sin felicitarla por su cumpleaños. Es veu que són comptadors diferents.
1: Belén Esteban,
12: sí,
1: ell superta, la veritat.
5: Belén Esteban ha tornat a Telecinco, ho va fer divendres passat, i aquest divendres apareixerà en Estelarment al plató.
1: Ho sabem, s'ha quedat a gust.
5: Em comenten que l'operació es va gestar hores abans de l'emissió. Vull dir, això està gravat hores abans de l'emissió. I va ser fins, no va ser fins que ella, la seva filla, Andrea Janeiro, va firmar l'autorització que no van tancar el contracte.
16: Molt bé. Bueno. Però és que no pues, sé què més té que explicar. Però...
12: Bueno, a setmana també tenim Jules. Jules contesta a Belén. Mi padre te va a poner una demanda como un castillo.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara que us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero a Catalunya, tot i que duem acompanyant-vos des de 2:15, ja despertant un nou mes, perquè sí, ja és dijous, però és dijous 1 d'octubre de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I hem començat ja amb el Dimacrous, és a dir, ja hem tingut el primer Dimacrous, la primera tertúlia d'octubre, i aquí estem, doncs ja pensant, doncs, a veure quina ens va deparar, què ens portarà de bo aquest mes d'octubre, i ja tenim molts aparadors que comencen a no passar ni l'escombra, ni el neteja vidres, ni res, per poder tenir teranyines.
1: Alguns ho fan durant tot l'any.
0: Tot l'any, tot l'any, i de fet ja és de l'anterior Halloween. Sí. Tota la decoració ja la deixa. Igual que cada cop hi ha més gent que deixa, jo inclòs, els llums de Nadal a la terrasseta o al balcó ja perennes, doncs passa el mateix amb les teranyines. Deus que tenir com diferents sectors a casa, no? El sector festes de Nadal, el sector Halloween, el sector castanyada, una mica tot. Bé, doncs això, que ja ens trobem a dia 1, i què podem dir, David, dels 1 d'octubre?
1: Doncs l'1 d'octubre ve molt carregat de dies internacionals. Mira, d'una banda és el Dia Internacional de la Malaltia de Gaucher, que és una malaltia genètica poc freqüent. També tenim que és el Dia Internacional de les Persones Grans. Un dia molt maco per pensar en les seves necessitats.
0: Sobretot avui en dia en què hi ha aquesta, diguem-ne que quan algú està bé pot viure molts més anys i que hi ha aquest edadisme, no? Hi ha aquest apartar-nos de la societat, i crec que és molt important que sapiguem que tenim molt de valor i que se'ls ha de respectar totalment.
1: Tenim també que és el Dia Mundial de la Urticària. Doncs, hi ha persones que pateixen molt, amb malalties que els provoquen urticària.
0: Quin patiment, quina angoixa, haver de tenir tota l'estona la sensació de que et vols rascar o que t'està molestant, que t'està coent, quin horror.
1: Sí. Avui tenim que és el Dia Mundial del Vegetarianisme, no confondre amb veganisme, ja sabem la diferència. L'Alan ens ho ha explicat més d'una vegada,
0: sí, la diferència. El vegano ja s'ha acabat, ara és otoño.
1: Tenim també que avui és el Dia Internacional de la Música. I jo crec que, David, t'agradarà molt també aquest Dia Internacional, i el celebraràs, perquè és el Dia Internacional del Cafè.
0: Home, per favor. Per mi tots els dies és el Dia Internacional del Cafè, i quasi diria a totes hores. És l'hora internacional de no podria viure sense cafè. Todo junto, arroba. És que, clar, mare meva, tu, quin invent. M'agradaria saber qui va tenir aquesta primera idea, no? Que el procés és molt elaborat, el torrefacto, el no sé què, la recolección, el tostado, tot això. Com va la primera persona a arribar? Mira, si faig tot això, igual això serveix per alguna cosa.
1: Clar.
0: Doncs, i tant que ha servit, mare meva. Mare meva. Tu també acabes tornant, el cafè.
1: Sí, sí, sí. Jo de tant en tant el deixo.
0: Sí, que sí, em sona, sí.
1: Passo un cap de setmana, que no em puc aixecar del llit.
0: Pensava que diu, passaré un mes. No, un cap de setmana. Més
1: no, és que hi ha un efecte, que és quan deixes de prendre el cafè, sí. A mi em passa que jo tot un cap de setmana que sóc incapaç d'aixecar-me del llit.
0: Veus? Quin és el cost de diu, no, tindràs més salut, però si no tindràs capacitat de moure't.
1: Després ho deixo durant 6 mesos. Mira. I als 6 mesos torno.
0: No, està clar. Sí, sí. Ja no és el que té. No val la pena, ja, que no. Cap de setmana, ja, si és que...

0: controles una mica més la dosi i ja està. Pues sí. Si no, tu és inviable. Què més tenim, David?
1: Mira, anem cap als Estats Units, que avui, atenció, tenen el Dia Nacional del Gos Negre.
0: Només, eh?
1: Només.
0: Veus?
1: Només si teniu un gos negre podeu celebrar-lo.
0: És que clar.
1: Si no, no, avui no.
0: Perquè és el Black Dogs Day?
1: O... Sí, sí, sí, el National Black Dog Day.
0: Mare meva. Doncs imagina't, eh? Hi ha gosos allà tintant-se, ficant-se enmig del fang, allò, si està ben fosquet, perquè així els hi donen una xutxa o alguna cosa d'aquestes. Doncs, a veure, home, ja els Estats Units tenen camp per córrer, els gossos, tu.
1: Sí,
0: que tot,
1: sí.
0: Tot està lluny, saps què vull dir? Si has d'anar a peu o corrent, mare meva. Dar una volta al vecindari i has fet 4 quilòmetres, perquè clar, t'ho imagina't. Bueno, en fi, doncs escolta, els gossos yanquis, doncs que enhorabona en el vostre dia. Yes, you can, en aquest
1: sí,
0: cas.
1: Sí, sí, concretament.
0: Molt bé.
1: Avui també tenim que és el dia de portar la teva Bíblia a l'escola.
0: Buf, mare meva.
1: Primer hauria d'anar a l'escola i segon hauria de tenir una Bíblia.
0: Sí, sí, se'm complica, eh? Se m'està complicant perquè no tinc un gos negre i també se m'està complicant tot. Avui se m'està complicant tot, molt menys el cafè. Jo crec que amb el cafè ja tapem tot l'altre.
1: Bueno, mira, que avui a nivell gastronòmic tenen el Dia Nacional de les Galetes Casolanes.
0: Molt bé.
1: Això sempre soluciona qualsevol cosa.
0: I que no les has de fornejar dos cops, com et va passar l'altre dia amb
1: els biscotis.
0: Biscotis, eh? Biscotis. Doncs mira, cada cop es pot trobar més... Perquè l'altre dia jo crec que hi havia canolis, també, per aquí a Barcelona.
1: Sí.
0: Jo els vaig descobrir ara aquest recent viatge a un campionat a Catània i em van agradar molt i ara veig que aquí també se'n troben de canolis, eh? Doncs canolis, biscotis, i vinga, i avui teníem que eren les galetes casolanes, eh?
1: Les galetes casolanes.
0: Cookies, cookies de tota la vida. Doncs això en quant a dies internacionals, dies nord-americans, que són els que més joc ens donen, i anem a veure què deia el santoral, o sigui, d'un dia com avui.
1: Doncs mira, avui és el dia de Santa Teresa de Jesús, tenim també que és Sant Geraldo Edwards, tenim que és Sant Piatón de Seclin, tenim que és els dies dels Sants Verissimo, Màxima i Júlia de Lisboa, Sant Romano de Constantinopla, Sant Nicecio de Treveris, Sant Babón de Gante i Sant Guasnulfo de Condé.
0: Guasnulfo, eh?
1: Guasnulfo i Babón.
0: Babón a babor. Tu imagina't que va en un vaixell. Babón a babor! On va vostè? Babón! Va, mare meva. I Piatón, has dit? Un era Piatón, eh?
1: Piatón de Seclin.
0: Que deu tenir el passo de Piatones, en aquest cas, que és per on només pot passar ell. Bueno, va, anem amb les notícies de fa 100 anys, abans en tinguem alguna de més grossa. Anem a conèixer un 1er d'octubre de 1926. Doncs a veure, David, explica'm com ho teníem això fa un segle.
1: Mira, a La Vanguardia, el comentario de Felipe Centeno, ens diuen que se buscan bellezas.
0: Home!
1: Una conocida firma norteamericana, productora de películas, tras una, aún no lejana, visita del más hábil de sus cameramen a nuestro país en busca de paisajes, costumbres y tipos que filmar, ha delegado ahora quien venga a España con motivo de llevarse a Hollywood, a la meca de la cinematografía, un puñado de bellas señoritas y atléticos jóvenes españoles, de quienes en fecha más o menos próxima se pueden hacer otros tantos astros y estrellas cinematográficos. Ante todo se piden los retratos de los aspirantes. De entre ellos, se designarán los de tipo más perfecto y líneas más graciosas para las pruebas fotogénicas. Estas se enviarán a Norteamérica y allí decidirá un comité a cuáles de los candidatos se ha de contratar, porque habrá contrato inicial por un año que servirá de aprendizaje al astro o la estrella elegidos y que parece tener toda garantía de seriedad. Durante este año de aprendizaje, los noveles astros percibirán un sueldo mediocre para Norteamérica, espléndido para España, y al mismo tiempo tendrán oportunidades de poner condiciones optando a un contrato mejor. En torno a este que nosotros nos obstinamos en llamar concurso, aun cuando la casa organizadora prefiere denominarlo busca y hasta caza, se han desatado las más acervas críticas y los más altisonantes elogios, y con esa falta absoluta.

Imaginem, nit de Nadal, taula parada, torrons encara sense obrir, algú remenant l'olla mentre la ràdio sona alguna cançó que tothom coneix de memòria... Doncs bé, mentre aquí preparem el sopar, a l'altra punta del món, un 24 de desembre de fa més de 50 anys, una noia de 17 anys vola dins d'un avió que es dirigeix cap a la selva amazònica. Es diu Julian Kupke. I el que li passarà en les pròximes hores és, sincerament, una de les coses més difícils de creure que els humans hem viscut mai. Tan difícil de creure que, si no fos perquè hi ha informes oficials, supervivents que la van trobar, i una carrera científica sencera que ella mateixa va construir després, jo diria que això és una llegenda urbana. Però no, és real. Comencem pel principi, perquè aquesta història té un d'aquells inicis que sembla escrit expressament per un guió de cinema. Però en realitat, va passar tal com sona. La Julianne és filla de dos zoòlegs alemanys que viuen al Perú, la Maria i el Hans Wilhelm Kupke. Als 14 anys, la família es trasllada a la selva per fundar una estació de recerca anomenada Panguana, enmig de l'Amazònia. I aquí ve el primer detall que sembla anecdòtic, però que, com veurem, els serà clau més endavant. Durant els mesos que hi viu, la Julianne aprèn nocions bàsiques de supervivència de la mà del seu pare. Coses tan senzilles com que si et perds a la selva, has de buscar un rierol i seguir-lo aigües avall, perquè l'aigua petita porta l'aigua gran, i l'aigua gran

Cap a finals del 1971, la Julián torna a Lima per acabar els estudis i graduar-se a l'Escola Alemanya de la ciutat. S'hi gradua el 23 de desembre, i aquí trobem la primera d'aquelles petites decisions del destí que canvien una vida sencera. La seva mare volia tornar a la selva uns dies abans, però la Julián va insistir en quedar-se per assistir a la cerimònia de graduació. Total, només eren uns dies de diferència. Així doncs, mare i filla acorden agafar un vol l'endemà de la graduació, el dia de Nadal. Bé, la vigília, per ser exactes. El problema és que amb les festes tots els vols estan plens. Tots, excepte un de l'aerolínia Lansa. I aquí apareix un altre detall que he explicat avui sona quasi a broma negra. El pare de la Julián, Hans Wilhelm, suplicava a la seva dona que no agafessin aquest vol. Lansa tenia, diguem-ho amb totes les lletres, una reputació pèssima en matèria de seguretat. Però no hi havia alternativa. O volaven amb Lansa o es quedaven a Lima pel Nadal. I així, mare i filla pugen al vol 508 de Lansa, un Lockheed Electra amb hèlices ple de regals, pastissos nadalencs i passatgers amb ganes d'arribar a casa pel Nadal. El vol comença sense problemes, però després d'una estona volant, l'avió s'endinsa en un front de tempestes molt sever sobre l'Amazònia. Els passatgers comencen a notar sotregades fortes. Els paquets cauen dels compartiments superiors. Els regals, les flors, els pastissos de Nadal volen literalment per la cabina. La gent comença a plorar. Julián, assegut al costat de la seva mare, li agafa la mà. I llavors, un llampec. Un llampec que travessa l'ala de l'avió

i que segons les investigacions posteriors desencadena una fractura de l'estructura de l'aparell enmig de l'aire. L'avió es comença a desintegrar a 21.000 peus d'altura, és a dir, més de 6 quilòmetres. I aquí passa el moment que defineix tota la història. La Julianne, encara acordada al seu seient, és expulsada de l'avió cap al buit. Cau. Cau enganxada a la seva filera de seients, en plena nit, des d'una altura d'uns 3 quilòmetres.

deixem-ho reposar un segon, perquè val la pena dir-ho clar. 3 quilòmetres és més o menys l'altura a la qual sobrevolen alguns dels cims més alts dels Pirineus. I ella hi va caure, des d'allà dalt, lligada a un seient, sense paracaigudes, de nit, sobre la selva més densa del planeta. I aquí ve la primera gran sorpresa de la història, perquè va sobreviure. Sí, sí, sí, heu sentit bé. Va sobreviure a una caiguda de 3 quilòmetres d'altura. Els experts han estudiat el cas, encara avui no es posen del tot d'acord sobre com és possible. Una de les teories diu que la filera de seient sencera, amb tres butaques unides, va funcionar com una mena d'hèlice o de paracaigudes improvisat, frenant lleugerament la caiguda mentre rodava sobre si mateixa. Una altra teoria apunta que els forts corrents ascendents generats per la pròpia tempesta la van empènyer cap amunt en alguns moments, suavitzant la velocitat de caiguda. I finalment hi ha l'explicació més senzilla i potser més poètica. La densa vegetació de la selva, amb les seves capes i capes de fullatge, va absorbir part de l'impacte final com si fos una xarxa natural feta de branques i de fulles. El cert és que cap d'aquestes teories explica del tot el miracle. I el cert és que ningú més d'aquell avió no va tenir la mateixa sort. Dels 92 ocupants, 86 passatgers i 6 membres de la tripulació, només ella va sobreviure. Però aquí la història només comença, perquè sobreviure a la caiguda no és el mateix que sobreviure a l'Amazònia. La Juliana es desperta l'endemà al matí, estesa al terra de la selva, encara mig lligada al seient. Té la clavícula trencada, un tall profund del braç, un ull tancat per la inflor i una commoció cerebral important. I malgrat tot, el primer que fa és buscar la seva mare. La crida, però només sent els sorolls de la selva.

trobem un detall esgarrifós que sovint queda amagat darrere del relat heroic. Més endavant es va saber que fins a 14 passatgers més havien sobreviscut a la caiguda inicial, escampats per la zona de l'accident, però que van anar morint en els dies posteriors mentre esperaven un rescat que no arribava mai. I entre aquests 14 hi havia la seva mare. La Julián, però, encara no ho sabia i decideix posar en pràctica l'únic consell que té: buscar aigua i seguir-la. Troba un petit rierol i es fica dins, mig cega perquè ha perdut les ulleres, calçada amb una sola sandàlia que utilitza per anar tocant el terra abans de cada pas, per espantar possibles serps amagades. Imagineu la imatge, una noia de 17 anys, ferida, mig cega, caminant dins d'un rierol enmig de l'Amazònia, fent servir una sabata com a bastó de ser. Els dies es comencen a confondre. Menja un paquet de caramels que ha rescatat de les restes de l'avió fins que s'acaben. Després, res més. 100 avions de recerca que la sobrevolen, però la densa cobertura forestal l'amaga completament. El quart dia troba una filera de seients clavada a terra amb tres cossos encara acordats. Reuneix totes les...

forces que li queden per comprovar, amb un pal, que la seva mare no és entre ells. I aquí arribem a un dels moments més durs i alhora més sorprenents de tot el relat, perquè la ferida del

Després d'uns 9 a 10 dies caminant riu avall, troba una barca amarrada vora una cabana. No vol robar-la, així que continua fins que troba un camp de fusters. S'hi estira exhausta i passa hores observant unes granotes que salten pels arbres del voltant. Té tanta gana que arriba a pensar menjar-se-les, però és que no té forces per atrapar-les. I sort que no en té, perquè aquelles granotes eren granotes verinoses. Si les hagués caçat i menjat, probablement hauria mort enverinada just abans de ser rescatada. Un dels girs més irònics de tota la història, la debilitat que l'havia portat fins gairebé la mort, i acaba salvant la vida. Poc després, un grup de llenyataires peruans arriba al camp i la troba. Li atenen les ferides com poden, i a l'endemà, després d'un viatge de 7 hores en canoa, arriba a un petit centre missioner on rep finalment atenció mèdica i menjar. 11 dies! 11 dies sol a l'Amazònia després de caure 3 quilòmetres des del cel. El seu pare l'esperava a Pucallpa, sense saber encara si la seva filla era viva o morta. El cos de la mare es trobaria setmanes després, el 12 de gener del 1972.

I aquí arriba la sorpresa final. Perquè la vida de Julianne Köpke no es va quedar congelada en aquell drama. Es va formar com a biòloga, igual que els seus pares. Es va doctorar i es va especialitzar en una cosa molt concreta, l'estudi dels ratpenats. Va tornar al Perú, va agafar les regnes de l'estació Panguana, aquella mateixa estació on havia après de petit els consells que li van salvar la vida. I avui dia encara hi treballa. I un detall final, era bé de pel·lícula. El cineasta Werner Herzog havia de pujar en aquell mateix vol per fer un càsting a la zona, però un canvi de plans d'última hora el va salvar. Anys després, ell mateix va fer un documental sobre la història de la Julianne i ella el va acompanyar fins al lloc de l'accident, una visita que, segons les seves pròpies paraules, va ser per ella una mena de teràpia.

0: Aquesta temporada se us gira feina. Sí, sí, a vosaltres, a tota l'audiència de La Ciutat.
1: La Ciutat, amb Míriam Franc.
0: D'entrada els dimarts posarem a prova la vostra cultura musical i us convidem a endevinar la cançó amagada gràcies a les pistes que us anirem plantejant durant tot el programa.
2: Hola, quins nervis que tinc. Em sembla que ja li he encertat a la primera.
3: Tócala otra vez.
2: Ai, Robert, ja no em va la dona Summer.
0: I els dijous volem que entreu a la cuina i que ens expliqueu les vostres millors receptes. Ja sabeu, aquelles que feu quan voleu tenir contents els vostres convidats.
4: Bon dia, amics. A casa, un dels plats infal·libles, mandonguilles.
0: Com sempre, els divendres us plantejarem el dilema esbojarrat que ens proposa el Lluís Soler.
5: No, no sé si t'he dit bon dia abans.
6: No, bon dia. També tinc una cosa, a mi fos una mica desnervis aquests programes de ràdio que s'estan saludant tot el rato. Bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia.
0: Però no patiu, perquè dilluns i dimecres us deixem tema lliure. Bé, lliure, lliure no, perquè sempre us plantegem la pregunta del dia. No oblideu guardar el nostre telèfon per poder enviar-nos les vostres notes de veu. Apunteu 676-76-09-08. Aquest any La Ciutat us escolta més que mai.
1: De dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, La Ciutat. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: més o menys correctes, d'altres no tant, i sobretot algunes van canviant al llarg de la vida, perquè anem tenint moltes experiències i molts cops anem buscant com un lloc, no? com un punt segur en el que dir, mira, jo sóc d'aquesta manera, o penso d'aquesta manera, o reacciono d'aquesta manera. I és una cosa molt difícil de medir i molt difícil de quantificar. Per això hi ha llibres que ens van molt bé, per a partir de la filosofia, per exemple, doncs coneixe'ns una mica millor, que al final seria el que més hauríem d'intentar, i després doncs anar diambulant per aquest viatge que és la... que és la vida. El llibre en el que us parlem avui és Médicos del Alma, la pràctica del acompanyamiento filosófico, i està escrit per Nacho Banyeres. Nacho, gràcies per tornar a passar pel programa.
1: Hola, moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: En aquest cas, parla ja des del principi del llibre, Nacho, que és evident, però a vegades intentem dir que no, que ens movem en ambigüitats, en incoherències, en coses que ens contradiem a nosaltres mateixos. I això ens dificulta molt, per exemple, dir qui som, no?
1: Efectivament. Al llarg del llibre vaig explicant com nosaltres, els éssers humans, som molt complexes, no? Com estàs dient, ens habiten ambigüitats, contradiccions, incerteses, i hem de conviure en el nostre dia a dia mentre anem vivint, no? Mentre anem prenent decisions, anem cobrint les rutines, i posar l'orella a tot plegat, doncs a mi em sembla una qüestió molt interessant, molt rica i molt filosòfica.
0: Absolutament. I és que també des del principi ja planteges una cosa que a mi sempre em fascina, perquè, i m'interessa molt que ens diguis la teva visió sobre el tema, Nacho, el fet de que tot això que ens estàs explicant, tot el que parles en el llibre i ho poses de manifest des del principi, no seria així si no tinguéssim una única certesa, que és que hem de morir. Això és el que ens condiciona moltíssim, eh que sí? Perquè si no, podríem anar allò, bueno, surfeando, ha venido a pasar el domingo, que diu algú, no? Que diu, no, però això ja ens condiciona a tot l'altre, eh que sí?
1: Sí, perquè clar, ens trasllada o ens fa més evident que només tenim aquesta oportunitat. Correcte. Vull dir que tempus fugit, no? I alhora no podrem, no sabem quant de temps tindrem. I amb aquest límit, és un límit absolut, i és, com dius, d'allò que únicament tenim certesa, que morirem, doncs clar, aleshores ens retorna la pregunta: què fem mentre estem vius, no? Com ocupem el temps, la qüestió del sentit i la qüestió de cap a on duem les nostres eleccions, perquè no sempre tindrem el temps indefinit per decidir o per viure. Tenim un temps i no sabem quan és.
0: A mi una de les preguntes que més es formula aquí en el programa, en diferents seccions, però acaba sortint, no? Que és que a vegades sembla que vivim aquesta vida, Nacho, com si anéssim acumulant com coneixements, no? Com si ens preparéssim per un examen, no? I de cop i volta dius, bueno, doncs quan arriba l'examen, no? Doncs mira, trec la nota que tregui, no? Però clar, si vida només és aquesta, ens condiciona molt, no? Des del punt de vista, bueno, per això hi ha tantes creences, pensaments, no? Perquè si no, ens condiciona molt l'existència de si hem de viure més el dia d'aquest tempus fugit, no? Que dèiem, el carpe diem, no? O verdaderament hem de fer com mèrits a la vida. Això també és una d'aquestes grans preguntes, eh? Que sí?
1: Clar, i en realitat no li podem donar respostes, o cadascú va posant les respostes que creu, perquè
0: efectivament
1: sabem que morirem i alhora no tenim un manual de vida que ens digui com viure de la millor manera possible, aprofitant el màxim possible aquest temps, i que al final ens podem tenir la garantia de quedar-nos satisfets. Això no ho tenim.
0: Correcte.
1: Aleshores, clar, hem d'anar fent eleccions que impliquen, doncs, a vegades sí, no?, aprendre coses de la vida, altres poder donar espai al gaudi,
0: sí.
1: Però sense tenir del tot cert exactament què ens garantirà aquesta sensació de satisfacció.
0: Totalment. En el llibre parles que aquest acompanyament filosòfic s'ha d'entendre també des d'altres aspectes, no? És a dir,

0: des de l'existència, des de l'ètic, no? És a dir, molts cops pensem, no? Què és el que, una mica com què és el que hauríem de fer o què és correcte, no? I això és molt complicat, eh?
1: És molt complex. És que viure a la pell d'un ésser humà és molt complicat, és molt complex, però alhora també, insisteixo, és molt ric, eh?
0: Total.
1: És molt apassionant si posem atenció. Jo el que en el llibre justament és aquí on vull enfatitzar, no? En veure que la nostra profunditat, és a dir, les implicacions que té el mer fet de viure i de ser conscients de que estem vius, té unes implicacions que són existencials, ètiques, polítiques, i per tant filosòfiques, no? I que les nostres eleccions, doncs, entre d'altres, també comporten una ètica, no? Quan jo escullo fer una cosa i no una altra, sí, és perquè ho faig a través d'uns valors.
0: Sí.
1: I, clar, aquests valors són el que m'indiquen quina és la meva filosofia de vida, que això popularment ho diem, no? Quina és la meva filosofia de vida?
0: Sí.
1: Bueno, doncs la meva filosofia de vida es va desgranant amb allò que vaig decidint al llarg de la vida.
0: Mm-hmm. Parles o diferencies molt des del principi que aquesta recerca o aquests condicionants tenen a veure o estan des del pla individual i des del pla social. En el pla individual parlaríem, doncs, del que podríem dir-ne la consciència, però després el pla social ens condiciona i molt, que sí?
1: Clar, el pla social també va carregat de valors, de creences i d'imperatius. Per exemple, no? Un valor cultural del nostre present és el de rendiment, no? Se'ns empeny a haver d'estar contínuament fent coses,
0: sí,
1: no? A no perdre el temps, a ser productius. Per exemple, aquesta és una creença o un valor del nostre present que croma, que condiciona el nostre tarannà quotidiani. Aleshores, prendre consciència de quins són els valors del nostre present, les referències del nostre present, també ens permet, primer, prendre consciència i després poder-les qüestionar per escollir una vida més lliure, no? No tan lligada a aquesta productivitat que pot no tenir fi.
0: Sí. Quan molts cops, Nacho, ens diem allò de ai, com si haguessis de donar explicacions a algú perquè un matí, doncs, no vulguis fer res, o una tarda, no? O un dia, doncs, no hagi sigut entre, i poso cometes, profitós, perquè profitós pot ser fent qualsevol cosa, no? Que per tu igual és més necessària en aquell moment que una altra tasca d'aquesta sobreexplotació o autoexplotació, no? Que també es comenta d'avui dia. Parles a la part de fonaments del valor de la cultura, dius, com a búsqueda d'encaje. I és que, clar, molts cops, i això es veu moltíssim, Nacho, en el que és, doncs, el fet de militar, i faig servir el concepte militar, en un partit polític, en un equip de futbol, en una comunitat de veïns, el que sigui, És a dir, ens convertim, volem formar part de la tribu com sigui, i això hauria de generar més conflictes, no? Perquè jo dubto que tantes persones puguin comprar exactament el mateix argumentari. Com ho veus, Nacho?
1: Bé, a veure, com a éssers, som éssers socials i, per tant, volem el reconeixement de l'altre, volem participar en qüestions de grup, i aquí es produeix un conflicte que cadascú també el viu com cadascú el viu, que és el conflicte entre poder expressar-me amb llibertat i alhora ser acceptat. No?
0: Clar,
1: moltes vegades
0: totalment.
1: No diem allò que creiem o allò
0: totalment.
1: Que pensem per por al judici de l'altre o que ens rebutgi. I aquest és un conflicte que tenim cadascú. És a dir, l'ésser humà tanteja entre la llibertat i el formar part d'un grup. I jo crec que aquest és un equilibri molt interessant perquè, evidentment, ens du cap al diàleg, cap a la confrontació, cap al conflicte i saber com maneguem aquest conflicte, no? Perquè crec que tot conflicte és un conflicte filosòfic perquè hi ha interessos i hi ha creences que estan oposades i sobre les que és necessari, doncs, parlar de com dialoguem amb les diferències, com respectem la diferència, com som hospitalaris amb la diferència. Per tant, hi ha tota la necessitat de fer una cultura filosòfica respecte a com maneguem els conflictes interns i externs.
0: Mm-hmm. I aquí és on també aquesta figura que també vas retratant a Médicos del Alma, que és pues, com poso cometes, construïm o generem la nostra identitat, no? El que si haguéssim d'explicar, no?

0: defina en poques paraules com és vostè, no? Bueno, pues això seria el que intentaríem definir-nos, quan molt possiblement la resposta correcta no seria ni la nostra ni la del nostre veí, parella, no? Igual una suma de totes i buscar els punts en comú, no? Seria difícil, Nacho.
1: A veure, primerament necessitem tenir una idea de nosaltres, una certa idea de nosaltres per orientar-nos. Mm-hmm. No? Jo tinc la memòria de ser algú que li agrada, no? Fer jardí, per exemple, una córrer. Doncs això em serveix per orientar-me a la vida i perquè els altres també tinguin alguna referència respecte a mi. Però aquesta idea que tinc de mi és una narració, és un conte que també ha anat canviant al llarg dels anys i canviarà molt. Per tant, és un conte que està subjecte a una certa continuïtat, però que alhora també pateix canvis, no? I llavors hem de conviure amb això i això demana una certa atenció per adonar-me'n de, primerament, que moltes vegades ens enganxem a aquest conte, no? I volem que aquest conte sigui fixe i el contrarrestem amb els altres, però moltes vegades aquest conte també és susceptible de ser canviat, no? Mm-hmm. I aleshores, també això em sembla, com deies al principi, un molt ric viatge filosòfic.
0: Totalment. Parles en el llibre de la sabiduria del no saber, la doctora ignorància o la sensibilitat anònima. I és que això, hi ha aquell famós solo sé que no sé nada, però també hi ha el fet de dubtar i estar disposat a aprendre sempre amb aquest joc, no, també amb la confiança del coneixement. No afecta a l'ego. I en altres llibres ja has tocat aquests temes de l'ego i del narcisisme, etc. És a dir, que aquests punts d'equilibri, no?, entre el que et genera, anem a dir, una certa confiança, però al mateix temps està obert a que tot sigui qüestionable fins a cert punt, no?
1: Sí, això és el que dic en el llibre, que en realitat em sembla que hauria de ser un procés de maduració. Nosaltres, no, diem, no, a la vida hi ha persones madures.
0: Sí,
1: persones madures són, per mi, aquelles que han elaborat alguna cosa amb el conjunt d'experiències que han tingut. El que vull destacar és que en allò que elaboren, el que a mi em sembla important, és que d'alguna manera no es prenen a elles mateixes tan seriosament, primerament, i segona, relativitzen perquè no tenen ben bé, perquè saben que poden passar moltes coses i que la realitat és sempre molt més d'allò que pensem. Mm-hmm. No? Que la realitat trenca sempre els nostres esquemes i que, per tant, més aviat el que hem de dir és un depèn, no? Depèn. Mm-hmm. Aquest depèn implica, primer, una actitud més humil respecte al creure que ho sé tot i que puc recomanar qualsevol cosa i segona, una relativització i un deixar espai la realitat la que es mostri.
0: Mm-hmm. En el llibre també vas desgranant els elements que tenen que veure d'aquest acompanyament filosòfic, eh? I una d'elles parla de, diu, sostenir el malestar. I és que aquí molts cops, i aquí entrarien més factors també, no? Sempre hi ha aquesta primera explicació del malestar d'un mateix, no? Però després també està aquestes ansietats que un pot tenir aquests elements externs que dèiem, no? Que molts cops són incontrolables, incontestables i que segur que ens portarien a la desesperació. Trobar aquest equilibri del coneixement i gestionar aquest malestar o els malestars també és bàsic, oi que sí?
1: Fonamental. És que crec que no ens podem desdir dels malestars, no? La vida comporta patiment i d'aquest patiment, evidentment, podem diferenciar, no? Un patiment que és extern, que és producte de la cultura o la forma de viure, i un patiment intern que té a veure amb com interpreto jo allò que em passa, no? Que també és important. Aleshores, el que proposo en el llibre és que, en comptes d'intentar apaivagar amb la rutina aquest patiment o fins i tot no veure, distreure'm d'aquest patiment, el que dic en el llibre és, bueno, un principi molt socràtic, no? Que és ocupar-se d'un mateix. Mm-hmm. I ocupar-se d'un mateix vol dir ocupar-se d'aquest malestar. Mm-hmm. Perquè aquest malestar m'està donant informació tant de com funciona el món i alhora de com funciono jo, no?
0: Sí.
1: I amb aquest aprenentatge jo puc fer un camí de reconeixement que em permet madurar i alhora minvar aquest patiment.
0: Mm-hmm. Importantíssim, i ho trobo que és aquest exercici que porta també una mica aquesta maduració que dèiem. Finalment, també volia

0: destacar que en aquest Mèdicos de l'Alma doncs parles d'aquests acompanyaments que també els podríem dividir, diguem, en quant a número d'integrants, no? Entre individual, parelles i grups, no? I és que, clar, dèiem abans, no?, que som éssers socials i això ens condiciona, però és que ens condicionen moltes direccions, perquè què és una identitat, per exemple, de persona, d'un mateix? I podríem fins i tot debatre, Nacho, si a vegades som més d'una persona nosaltres mateixos, no? Som més d'una versió, no? Depenent d'en qui estem. Després, qui som i com estem, no? Quan estem en parella o amb una amistat o amb un familiar, i com som això dins d'un grup. És apassionant.
1: Sí, sí, són molt complexes i per això moltes vegades per descriure la naturalesa humana s'apel·la al teatre, no? On apareixen múltiples personatges. Llavors jo crec que aquí la filosofia, com principalment està molt vinculada al diàleg i al treball amb la diferència i a les creences, crec que pot tenir molta riquesa tant quan és a l'acompanyament individual, a l'acompanyament en parelles, no? Que a vegades xoquen dos mons amb dos interessos, dos formes de veure la vida, dos mons o grups, que aleshores ja aquí els mons són multitud, no? I com a través de la filosofia es pot, des del respecte, no?, descobrir la singularitat de cadascú i alhora treballar a partir de la diferència, generar més riquesa i alhora no estar tan enganxat a allò individual.
0: Mm-hmm. El Nacho porta molt de temps fent aquesta divulgació i acompanyament, no només a través del llibre, sinó també doncs, els seus acompanyaments i a les xarxes socials, amb la plataforma Curasui, i que, doncs, per exemple, a Instagram i altres xarxes doncs, podeu anar seguint, perquè és una manera d'anar vivint a partir dels testimonis, dels personatges, de les personalitats, de les situacions i dels fets de la vida, aquest aprenentatge, perquè a vegades ens hem de mirar nosaltres mateixos, però també hem de mirar els altres per aprendre coses de nosaltres, no? Ara el Nacho ens deia això de veure de posar noms, no?, teatral, no?, a les nostres diferents versions de nosaltres mateixos, i és que molts cops ens podem veure reconeguts en d'altres persones i això ens ajuda a anar fent com petites, jo dic, no, més que volantazos, Nacho, diria com petites ajustaments, no? Recalculant la ruta, no? Que hauríem d'estar constantment fent, que sí?
1: Exacte, sí, seria una mica això, no? I que alhora aquesta recalculant la ruta implica una escolta, sí, i un assumir que tenim un marge de llibertat que podem utilitzar,
0: sí,
1: per mirar de dirigir la vida cap allà on volem. Després la vida ja també recalcularà el destí, però tenim un protagonisme que podem utilitzar i crec que la filosofia és una eina i una actitud de la qual podem treure molt de suc.
0: I crec que és el que fa que quan ens posem a tancar els ulls i desitgem que hi hagi un demà, però que si no hi és, dius, ole tu, de dir com m'ho he currat a la vida o com m'he sentit ple, no? Aquest intent constant, no?, que no s'acaba mai, bueno, s'acaba el dia que ja no hi som, però com que no sabem després com funcionarà la cosa, més val que mentre estiguem aquí, doncs ho intentem fer amb la màxima plenitud, i la filosofia és un acompanyament meravellós. Mèdicos de l'Alma, la pràctica de l'acompanyamiento filosófico, escrit per Nacho Bañeres. Nacho, és un plaer sempre escoltar-te, gràcies i fins la propera.
1: Moltíssimes gràcies a tu, David. Fins la propera.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Nosaltres anem acabant la funció tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent inaugurar el dijous, dijous 1 d'octubre de 2026. Però abans de donar el relleu a Más de Uno, a Rafa Latorre i Carlos Alsina, doncs sempre ens agrada alguna noticieta que ha triat en David Morales. Quina has triat avui? On anem?
1: Doncs mira, avui parlem d'una streamer, la Kath Bowie, que en aquest cas es coneix a través de les xarxes socials com a Grumpy Gran 48.
0: Mare meva.
1: Sí, i és que parlem de videojocs.
0: Val.
1: I parlem de la Kath Bowie, d'aquesta...

0: Grumpy Gran. Grumpy significa una mica grunyón. Sí. Gran, de grandma, de grandmother, de àvia.
1: Fortnite aquesta... streamer, veig que és.
0: Sí, i és que aquesta senyora té 78 anys. I és una gran apassionada dels videojocs i s'ha consolidat com una autèntica streamer, la streamer més longeva de tot Twitch. És una streamer de...
1: Estic encantat. Ara, t'he de dir una cosa, eh? A totes les fotos que veig porten la mateixa blusa.
0: Ah!
1: En totes. Si poseu Kath Bowie, C-A-T-H Bowie, i busqueu, veureu que només té dues samarretes. Una, diguem-ne, d'un equip com de futbol americà o alguna cosa.
0: Deu ser algun d'Escòcia, perquè és escocesa.
1: Doncs això, d'un equip de futbol escocès, i després una blusa, així tota florejada. Només té aquestes dues, deu ser la seva indumentària oficial, d'una patrocinada, mare meva.
0: Doncs resulta que... La Kath va començar ja fa uns quants anys a jugar a Fortnite. I resulta que 9 anys després continua jugant, està encantada amb Fortnite. Diu que la seva edat mai no ha estat un obstacle. Bàsicament, ella continua amb les seves retransmissions. Diu que ho ha intentat amb altres jocs, però que en cap no supera a Fortnite, que mai no ha trobat l'emoció que li dona aquest joc, que es considera una Fortniter, més que no pas una gamer.
1: Veus?
0: I com que és la dona més longeva que actualment juga a aquests jocs, a Fortnite, doncs apareix en l'edició del llibre dels rècords del Guinness, en la seva versió de videojocs. I doncs està encantadíssima d'aparèixer al Guinness del 2027. Diu que, bueno, que ella ho veia com una cosa llunyana, eh?
1: Sí, clar.
0: Que mai no es pensava que arribaria a aconseguir-ho, però que, mira, ha aconseguit aquest honor, que per ella doncs és una cosa molt maca, que és molt positiu haver ingressat i que, bueno, que és un estímul més.
1: L'he agafat molt Fortnite, amb aquest joc.
0: Sí.
1: Vull dir, l'he agafat fort, Doncs mira, al final d'any... En Dani Martín, Corso 89, el nostre especialista, sempre ens fa, jo és una de les dades que més espero tots els anys, més que el barril de Brent, més que el preu or, és saber quantes hores ha jugat al llarg de l'any, perquè li diu les plataformes, no? Li diuen, mira, usted ha jugado tantes hores durant este año, no? I m'agradaria saber les de la Kath Bowie per comparar. Estarien així, Jo crec que Dani Martín i Kath Bowie... ostres, el que donaria per tenir il·lusions en un programa. Que bé que m'ho passaria. Bueno, en fi, doncs escolta, que són expertos fortniteros. Escolta, mai és tard. I això és una cosa importantíssima. I jo, d'aquest cas, el que vull destacar és que, escolta, tots els dies, sigui l'edat que tinguem, podem descobrir una afició nova. Una cosa que ens doni il·lusió per viure, un motivador. La vida és il·lusió. Ja pot haver èpoques que no en tinguis cap i no passa res, però si la tens, tens un motiu per aixecar-te i per fer coses, i per cuidar-te, alimentar-te, moure't. Així que busquem objectius. No cal que sigui el Fortnite, perquè ho tindreu difícil de superar a la Kath Bowie, però qualsevol altre joc, activitat o el que sigui, feu-ho, que us anirà molt bé. I aneu provant, No cal que sigui la primera la que us agradi. En fi, David Morales, que tinguis molt bon dia.
0: Bon dia.
1: I a tots vostès, a gaudir d'aquest dijous, 1 d'octubre de 2026. Tornem aquesta nit a 2:15 amb els videojocs.

0: Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.
1: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia.

0: Onda Cero Cataluña.
1: Más de uno. Onda Cero, Comunidad de Madrid.
2: Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: I supem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem i no deixem de fer.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gim.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya.
10: El govern de tothom.
11: Con Green Economía Energética puedes aislar tus buhardillas por solo un euro.
12: Sin condiciones de ingresos, sin adelantar ni un euro. Nosotros nos encargamos de todo, de principio a fin.
11: Llama ahora al 916-140-181. Repito, 916-140-181.
12: Un asesor tomará tu caso y concretará contigo una cita para realizar la instalación.
11: Green Economía Energética. Confort y ahorro por solo un euro.
0: Onda Cero Cataluña. La teva radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
13: Què tal? Bon dia. Últim dia del debat de política general amb pressió dels socis a Salvador Illa per complir els acords d'investidura i amb votacions clau sobre habitatge i agenda política. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. El RAC, Ferran Arandiga, bon dia.
14: Bon dia, comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim de fa uns minuts dos accidents actius, un en un mateix tram de la A2. Un ha estat a l'altura de Cornellà de Llobregat, en direcció Lleida, que ha arribat allà fins a dos carrils de circulació i provoca 2,5 quilòmetres de retencions. L'altre accident, com dèiem, també ha estat a la A2, però a l'altura de Sant Joan d'Espí, en direcció Barcelona, i que també talla un carril provocant 4 quilòmetres de cues que ja arriben en aquest enllaç amb la B23. Per altra banda, però, més enllà d'aquestes incidències, doncs també comencem a tenir alguns punts ja amb cues habituals. Congestió, per exemple, en tot el vessant Besòs, en tot el nus de la Trinitat, per unes cues que arriben des del Vallès per la C58 amb intensitat ja a Sant Quirze de retruc, doncs també s'afecta a les dues rondes en sentit sud. Per altra banda, també tenim retencions, sobretot al vessant Vallès, cues a la C16 entre Valldoreix i Sant Cugat del Vallès en direcció als túnels de Vallvidrera i a 2 quilòmetres de congestió. La A7 a hores d'ara també circula amb retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. Això és tot des del RAC. Bon dia!
13: Pel que fa al temps, avui serà un dia de ruixats intensos que aquest matí apareixeran a la costa central i a la Daurada i que després es desplaçaran més cap a l'interior i al sud de Catalunya. En aquest sentit, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses i acumulacions importants durant tot el dia d'avui. L'episodi tindrà una durada aproximada de 24 hores i farà baixar les temperatures, que arribaran a màximes de 29 graus a Lleida i Girona, 27 a Tarragona i 26 a Barcelona.
0: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
13: Avui posarem el punt i final al tercer debat de política general del govern de Salvador Illa amb les votacions de les propostes de resolució. Amb aquestes, els seus socis de govern, Esquerra i Comuns, li llancen un ultimàtum, tot i garantir-li per ara el seu suport amb l'agenda independentista i la limitació de la compra especulativa d'habitatges. Ricard Jiménez, bon dia.
15: Bon dia, Montse. Josep Maria Jové d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns li recorden que se li acaba el temps per complir amb els acords d'investidura.
16: Perquè sense complir els acords signats no podrà tenir-ne de nous i l'estabilitat que tant desitja trontollarà.
17: Vostè per això se queda amb la feina a mitges i no per incapacitat. Se queden a mitges com a opció política.
15: Els republicans seguiran collant Illa amb els seus interessos separatistes, portant al Parlament la resolució del conflicte polític amb l'Estat. Els comuns, per la seva banda, obligaran el govern a posicionar-se sobre la compra dels fons d'inversió amb una proposta que prohibeix l'adquisició de pisos per part de persones jurídiques. A més, veurem si els socis validen el full de ruta d'Illa i aproven les seves propostes, que no inclouen elements estrictament vinculats a l'agenda independentista i eviten mencionar la paraula especulació.
13: Gràcies, Ricard. Per la seva banda, Junts farà votar al Parlament la reprovació de Salvador Illa, a qui la seva presidenta parlamentària, Mònica Sales, considera el pitjor president de la història de la Catalunya moderna. I el PP s'assuma a Junts al presentar una proposta perquè el Parlament reconegui que Illa i el govern estan sotmesos als interessos de Pedro Sánchez, tot i que també creuen que estan subordinats a Carles Puigdemont. Alejandro Fernández és el seu líder a Catalunya.
18: A Catalunya deixa que els problemes es podrisquen, a Madrid procura que a Pedro Sánchez no li n'arribi cap.
19: Aquí l'únic que no té coratge per enfrontar-se a Pedro Sánchez és vostè, que viu sotmès.
13: Vox, per la seva banda, demanarà la derogació de l'amnistia i que es retornin a l'Estat les competències en interior, justícia, salut i educació. A Madrid, mentrestant, Esquerra ja ha confirmat que votarà a favor dels dos decrets del govern espanyol en matèria d'habitatge, mentre Junts s'hi ha mostrat decebut, tot i que encara no ha revelat quin serà el sentit del seu vot. Mentrestant, més d'una cinquantena de tendes de campanya continuen instal·lades a la plaça de Catalunya de Barcelona per reivindicar un accés a l'habitatge digne i denunciar la crisi habitacional. Aquest vespre, el Sindicat de Llogateres de Catalunya també ha convocat una cassolada a les places dels ajuntaments per reclamar que es convalidin els decrets demà al Congrés. En canvi, des del món empresarial mantenen les seves reserves sobre els decrets del govern espanyol. El president d'APCE, Xavier Vilajoana, ha avisat que ja ha rebut trucades per posar en venda pisos de lloguer.
10: I que això el que farà, de moment, és que molta gent no aboqui nous projectes de Vil Torrent, d'habitatge de lloguer, per gestionar lloguer en el nostre país. I això és així. De fet, en les últimes 48 hores ja hem tingut trucades en aquest sentit.
13: I demanen mirallar-se en les polítiques d'habitatge d'Àustria i construir un pacte d'estat per fer front a la situació.
0: Más de uno, Catalunya.
13: Un nou informe alerta que Catalunya no està preparada per fer l'apagada de les centrals nuclears.

0: nuclears. Segons el calendari previst, ESCO 1 ha de tancar portes el 2030, però l'ONG Renovem-nos avisa que no serà possible si no s'accelera el desplegament de les renovables. Ferran Cuixart, bon dia.
1: Bon dia, sí, una accelerada important, tenint en compte que la demanda elèctrica s'incrementarà en els propers anys. L'informe parla de fer créixer les energies renovables en un 230%, un objectiu molt ambiciós, ja que a hores d'ara la penetració de les plaques fotovoltaiques o els aerogeneradors només és d'un 21% a Catalunya. Per tant, consideren clau incrementar les plantes de renovables i impulsar també les centrals hidroelèctriques reversibles de la Fatarella i Flix i també la de Baells.
0: Sàpiguen també que avui entra en vigor la nova normativa de la DGT. Des d'avui 1 d'octubre és obligatori el casc per als usuaris de patinet, també guants homologats i calçat tancat per als motoristes i més protecció per a vianants i ciclistes. La normativa incorpora noves mesures de seguretat en entorns urbans i interurbans, com l'impuls als camins escolars segurs o noves obligacions en els avançaments de bicicletes.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: Les 7 i 27, els esports. Víctor Llucià, bon dia.
3: Bon dia. El davanter del Barça, Rafinha, arribarà aquest matí a Barcelona procedent d'Austràlia després de ser desconvocat pel Brasil per culpa d'un edema muscular. Els serveis mèdics del Barça li realitzaran noves proves per confirmar el primer diagnòstic i conèixer l'abast real de la lesió. Encara en futbol, segona victòria i segona golejada del Barça femení a la Champions. Les de Pere Romeu van golejar ahir la Roma per 0-6 amb doblets de Caroline Graham i de Claudia Pina i dianes d'Eva Peyer i Oladipo en pròpia porteria. El Barça és l'únic equip que ha sumat dues victòries en els dos primers partits de la màxima competició continental. A la plana poliesportiva, en futbol sala, triomf del Barça per 6-1 davant l'Opa Roló gallec al Palau Blaugrana en el partit avançat de la setena jornada de Lliga. I en bàsquet, derrota del Kitchener Manresa per 93-78 contra el PAOK de Salònica en l'estrena dels del Bages a l'Eurocup.
0: Gràcies, Víctor. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya. La ràdio que t'escolta.
4: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico. 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
5: Aprofita els últims dies del 20% de descompte extra en sofàs, matalassos i mobles de Conforama. Últims dies de preus irrepetibles. Només fins a l'1 d'octubre. Conforama.
6: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
7: I sopem a les millors taules del món.
8: En aquesta terra protegim i acollim.
9: Fem barri i fem pinya.
10: I fem i no deixem de fer.
11: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
12: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
13: Generalitat de Catalunya.
14: El govern de tothom.
2: Onda Cero Catalunya. La ràdio que t'escolta.
15: Estas son las señales horarias de las 7:30, de las 6:30 en Canarias. Soy Más de Uno. Les saluda desde Tomelloso y desde aquí vamos a escuchar un consejo de Budol que cada mañana nos traen nuestros amigos de Kern Pharma.
16: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
17: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
15: Y hay muchas noticias que hoy debe usted conocer si quiere estar bien informado o bien informada. Se las van a contar Jessica Pascual y Ana de Gracia. CaixaBank les ofrece los titulares del día. Podemos, Junts y PNV mantienen en el aire su apoyo a los decretos de vivienda.
0: Porque recelan de los textos. Junts y PNV por llegar muy lejos y Podemos por quedarse corto. Hoy se publica en el BOE el decreto exigido por Sumar acerca de la renovación automática de los alquileres sin que ni este ni el otro decreto tengan asegurados los apoyos en el Congreso. Bildu, Esquerra y BNG han confirmado el sí y el PP ha mostrado su rechazo. Desde Podemos vinculan su sentido del voto al movimiento social. Hoy se reúne con el sindicato de inquilinas que pide apoyar los decretos pese a la incertidumbre y dudas de los grupos. Ayer Junts aseguraba sentirse decepcionado y preocupado por el texto. El presidente del gobierno dice sentirse optimista.
14: Permítame que me ponga en el mejor

0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
1: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
2: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
3: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
5: I sopem a les millors taules del món.
6: En aquesta terra protegim i acollim.
7: Fem barri i fem pinya.
8: I fem i no deixem de fer.
9: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
10: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
11: Generalitat de Catalunya.
12: El govern de tothom.
13: ¿Te preparas un Super Bowl de frutas, semillas y colores? ¿Le haces 20 fotos desde todos los ángulos? ¿Y luego? Bueno, ¿luego te pides una napolitana de chocolate? Sí, hoy en día se maquilla mucho la realidad, pero en Onda Cero seguimos informando con rigor y credibilidad. Onda Cero, tu radio.
0: A Onda Cero Catalunya, lideratges.
14: Quan parlem d'Alzheimer, la protecció de la persona afectada va molt més enllà de l'atenció sanitària. Poden aparèixer dificultats per prendre decisions, gestionar el patrimoni o defensar els propis interessos. Per tractar aquest tema, avui a Lideratges, parlem amb Míriam Mosteirín, advocada especialitzada en dret hereditari, planificació successòria i, a més, vocal de l'associació Recuérdame, el principi de desconnexió.
15: Vull aportar una mica de llum a les famílies que es troben en aquesta situació.
14: Què pot fer des del primer moment per protegir els seus drets i la seva autonomia?
15: La millor manera d'abordar aquest assumpte és amb caràcter previ, quan encara podem preveure la situació sense que ens afecti directament i que els familiars puguin intercedir i parlar lliurement sense que la persona doncs, es senti molt abrumada de que tinc un diagnòstic, tinc una malaltia.
0: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 7 a 8 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí.
13: Si tu vida parece un episodio de The Office, si cada jornada laboral es como el día de la marmota y tu semana se te hace más larga que la trilogía del Señor de los Anillos, tranquilo. Llega el viernes y podrás decir que la vida es bella. Bienvenido a la Cultureta Gran Reserva, con Rubén Amón, Sergio del Molino, Rosa Belmonte, Guillermo Altares e Isabel Vázquez. Un programa de cine, música, libros y series. Cada viernes a 1:30 de la madrugada y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Bon dia. Els sindicats Ústec, CGT i la Intersindical denuncien pressions cap als docents per part de direccions de centres educatius, Inspecció d'Educació i els mitjans de comunicació perquè reconsiderin la decisió de no fer sortides ni colònies aquest curs. Ho consideren una situació inacceptable i critiquen que el debat se centri en aquesta mesura de pressió en comptes de centrar-se en la millora del sistema actual. Davant d'això, representants dels tres sindicats educatius han presentat aquest dimecres una queixa formal als serveis territorials d'Educació a Lleida per denunciar les pressions que reben els docents dels més de 1.500 centres de Catalunya que s'han adherit a la iniciativa de no fer sortides ni colònies a aquest curs escolar. Càritas Diocesana de Lleida ha atès 190 persones en situació de vulnerabilitat en els espais d'acollida d'Alcarràs, Vilanova de la Barca, Torrelameu i Corbins en el marc de la campanya agrària d'enguany. A data d'avui, la procedència majoritària dels usuaris atesos és del Senegal, Ghana i Guinea. L'any passat, l'entitat va atendre 225 persones, una xifra major que la registrada el 2024, que va ser de 150. Càritas fa tasques socials en aquests centres a través del programa de persones temporeres i exclusió residencial amb l'objectiu d'oferir una atenció integral que cobreixi necessitats bàsiques, materials i emocionals de les persones que busquen feina a la campanya de la fruita i que resideixen en situació d'infrahabitatge. I Javier Calvo i Javier Ambrosi, els cineastes coneguts com els Javis, responsables de La Bola Negra, produeixen per a HBO Max una sèrie amb col·laboració de Carles Porta, inspirada lliurement en el crim de Thor. La sèrie comptarà amb els guions d'Eduard Solà, artífex del llibret del film Casa en Flames, i de Fran Araujo, guanyador del Premi Goya per Un any, una noche. La sèrie combinarà misteri, suspens i drama humà i revisitarà els fets i llegendes del crim succeït a la comunitat pirinenca. Solà i Araujo afirmen que Thor és molt més que un crim, és un univers en ell mateix extraordinàriament ric en personatges i en paisatges, i per això consideren un privilegi poder partir d'un món tan fèrtil per poder explicar històries. I la proposta del Departament d'Agricultura per modernitzar el canal d'Urgell manté una aportació màxima de 2,3 euros per hectàrea. Els prioritzaran obres on hi hagi més adhesions i els usuaris que no modernitzin podran seguir regant a manta. 2,3 milions d'euros, volíem dir. Les 8 del matí continua l'actualitat Onda Cero en 20 minuts. A les 8:20 ampliem aquestes i altres informacions. Fins ara.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Què tal? Molt bon dia. Els sindicats Ustec, CGT i la Intersindical denuncien pressions als docents que es neguen a fer sortides i colònies. Els sindicats educatius assenyalen a les direccions dels centres d'inspecció d'educació i també a la pressió mediàtica. Avui és dijous, és 1 d'octubre de 2026. Obrim l'informatiu Matí d'Onda Cero Lleida repassant les notícies més destacades. Abans, com cada dia, donem un primer cop d'ull a la informació de serveis. La ciutat de Lleida es desperta avui amb 18 graus de temperatura. A la resta de municipis de la demarcació de Lleida, 18 graus també a Tàrrega i a Mollerussa, 19 a les Borges Blanques, 17 graus a Cervera i a Balaguer. Al Pirineu, 14 graus, tant a la Seu d'Urgell com també al Pont de Suert. La situació meteorològica que ens espera aquest dijous al matí ens l'avança Jordi Oriós. Bon dia.
2: Bon dia. Avui s'espera un augment de la nuvolositat i del temps inestable a Lleida, especialment a partir del migdia, quan podran donar-se ruixats acompanyats de tempesta i calamarsa, que poden ser localment forts o molt forts. Hi ha perill important des de les 2 de la tarda a la depressió central de Lleida per acumulats importants en poc temps que poden assolir o superar els 30 litres per metre quadrat en una hora. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes baixen a la Vall d'Aran i a l'extrem sud, a la resta, amb canvis lleugers. Avui les màximes seran de 29 graus a Lleida i Balaguer, 28 a la Seu d'Urgell i Tàrrega, 21 graus

0: A Vielha, durant els pròxims dies, demà s'espera una baixada de les temperatures, excepte a la Vall d'Aran, valors en general més frescos durant el cap de setmana i també temps inestable que no es preveu que es retiri, almenys fins al dilluns. Pel que fa al vent, avui bufarà fluix variable, tendint a bufar durant la jornada del sud. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Jordi. Pel que fa a la situació del trànsit, normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit. Com sempre, recomanem precaució als conductors.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Deporte, cultura, actualidad, viajes, ciencia. En Onda Cero hablamos sobre muchos campos. En concreto, hablamos mucho del campo. En Onda Agraria. Un programa con la información más interesante sobre agricultura y ganadería, clima, desarrollo rural, recursos naturales, productos de temporada. Si te gusta el campo, por trabajo o por placer, este es tu programa. Onda Agraria. Sábados y domingos a las 6 de la mañana con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: 7 minuts i arribem al punt de 8:45 del matí. Comencem. Els sindicats educatius, just aquestes, CGT i la Intersindical, denuncien pressions cap als docents per part de direccions de centres educatius, Inspecció d'Educació i mitjans de comunicació perquè reconsiderin la decisió de no fer sortides ni colònies aquest curs. Ho consideren una situació inacceptable i critiquen que el debat se centri en aquesta mesura de pressió en comptes de centrar-se en la millora del sistema actual. Mireia Varés és delegada de la CGT d'Ensenyament a Lleida.
4: Nosaltres no qüestionem el valor educatiu d'aquestes activitats, sinó que qüestionem les condicions en què es fan. Com per exemple el cas de les colònies, el professor ha continuat treballant durant la nit i creiem que aquest temps s'ha de reconèixer com a temps de treball. Alhora també dic que aquests 50 euros per nit que ofereix el departament creiem que no resol la situació i el que reclamem és que es comptabilitzi el temps treballat i que tingui les garanties corresponents tant en matèria de jornada, descansos, prevenció de riscos i responsabilitat laboral.
1: Davant d'això, representants dels tres sindicats educatius han presentat aquest dimecres una queixa formal als Serveis Territorials d'Educació a Lleida per denunciar les pressions que reben els docents de més de 1.500 centres de Catalunya que s'han adherit a la iniciativa de no fer sortides ni colònies a aquest curs escolar. Altres qüestions. Càritas Diocesana de Lleida ha atès 190 persones en situació de vulnerabilitat en els espais d'acollida d'Alcarràs, Vilanova de la Barca, Torrelameu i Corbins en el marc de la campanya agrària d'enguany a data d'avui. La procedència majoritària dels usuaris atesos és del Senegal, Ghana i Guinea. L'any passat l'entitat va atendre 225 persones, una xifra major que la registrada el 2024, que va ser de 150. Càritas fa tasques socials en aquests centres a través del programa de persones temporeres i exclusió residencial amb l'objectiu d'oferir una atenció integral que cobreixi necessitats bàsiques, materials i emocionals de les persones que busquen feina a la campanya de la fruita i que resideixen en situació d'infrahabitatge. I Javier Calvo i Javier Ambrosi, els cineastes coneguts com els Javis, responsables de La Bola Negra, produeixen per a HBO Max una sèrie amb col·laboració de Carles Porta inspirada lliurement en El crim de Thor. La sèrie comptarà amb els guions d'Eduard Solart i fets del llibret del film Cas en Flames i de Fran Araujo, guanyador del Premi Goya per Un any, una noche. La sèrie combinarà misteri, suspens i drama humà i revisitarà els fets i llegendes del crim succeït a la petita comunitat pirinenca. Solà i Araujo afirmen que Thor és molt més que un crim, un univers en ell mateix extraordinàriament ric en personatges i paisatges. Per això han considerat un privilegi poder partir d'un món tan fèrtil per explicar històries. La nova proposta del Departament d'Agricultura per a la modernització del canal d'Urgell manté una aportació màxima de 2.311,37 euros per hectàrea i prioritza les obres als sectors amb més adhesions. El plantejament preveu l'adhesió voluntària de tots els usuaris i els que no modernitzin podran continuar regant a manta amb el sistema d'inundació de finques sense límit temporal. Així s'ha donat a conèixer en una assemblea informativa amb síndics i vocals de la Junta General de la Comunitat de Regants dels Canals d'Urgell. La proposta arriba després que a finals de l'any passat la majoria de col·lectivitats votessin que no a la nova modernització pactada entre Govern, Estat i la Junta del Canal. I un recent estudi de l'Institut Ramon Muntaner i del projecte Pobles Abandonats ha analitzat prop de 1.500 nuclis de població a tot el territori de parla catalana per comprendre les dinàmiques del despoblament contemporani, especialment segle XIX i segle XX, segons explica Carles Barrull, tècnic de l'Institut Ramon Muntaner.
5: Nosaltres estudiem l'abandonament contemporani, segles XIX i XX, que és on hi ha una molta massa rural i comença un èxode o un procés d'industrialització que va es porta cap a les ciutats, tant als segles XIX, amb desamortitzacions, guerres carlines, etc., com al segle XX. En l'impàs tenim els exilis, també de la Guerra Civil, la postguerra molt dura, i després unes polítiques del medi rural que afavoreixen anar-se'n o que expulsen els pagesos i ramaders d'aquestes zones i es porten cap a altres territoris agrícoles o territoris industrials com l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: L'anàlisi porta dades rellevants sobre la situació actual de les zones rurals de muntanya. Sent l'Alt Pirineu i Aran la més afectada, 84 pobles abandonats i 268 amb menys de 30 habitants, seguida del Pallars Jussà amb 32 nuclis deshabitats i 76 amb menys de 30 habitants, la que suma més pobles sense vida. Aquests resultats es posaran a debat des d'aquest dijous i fins dissabte en el marc del Congrés Internacional Desabandonament, que tindrà lloc a l'Institut d'Estudis Catalans. I el Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça ha editat Qui sóc jo, endevina la carta del teu front per fomentar l'ús del ribagorçà entre els escolars. Es tracta d'un joc de cartes amb paraules del català estàndard que han estat traduïdes al ribagorçà. En total són 30 cartes que un mostra i la resta han d'endevinar. El joc estarà a totes les aules dels centres escolars de la comarca i també es farà arribar a les biblioteques de l'Alt Pirineu i Aran i Terres de l'Ebre.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
6: Yo creo que hubo conexión. Me dijo que me escribiría cuando llegara a casa.
7: Pues han pasado 3 días.
6: Bueno, tal vez apuntó mal mi número. No sé.
8: En Onda Cero te contamos lo que quieres oír y lo que no, para que te informes desde la pluralidad, la objetividad y el rigor. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Lleida, la teva radio.
1: A les portades de la premsa local d'avui d'aquest dijous, més de 150 escoles de Lleida i el Pirineu no faran colònies, en titular al diari La Mañana, en la imatge de portada a casa per Sant Miquel, amb els ramats d'ovelles del Pirineu. Al diari Segre, los Javis produeixen una sèrie sobre els crims de Tor amb l'ajuda de Carles Porta, en el titular de portada, en la imatge de portada de la poca pastura a l'estiu, a la falta de farratges i 12 anys vivint sota l'amenaça de ser desnonats. 8:45 del matí continua la informació i l'actualitat Onda Cero. Tornem a partir de la 1 del migdia amb la ciutat, que acabeu de passar un bon matí.
9: Las 8:30, las 7:30 en Canarias. Hoy más de uno les saluda desde Tomelloso, que estamos aquí celebrando la fiesta de la vendimia. Aquí una gran afición taurina, he de decir, Luego anuncio aquí el cartel que tenemos, por ejemplo, con el machaquito andino que ha venido aquí vestido de tabaco y oro. Pero antes, les cuento, voy a saludar a los amigos de Hijolusa. Lo sencillo, cuando está bien hecho, parece que no cuesta, como una buena patata, pero detrás hay meses de trabajo a mano y un compromiso constante con el campo y la innovación que lo hacen posible. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
10: ¿Una zanahoria, una patata y ya?
11: No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
10: ¿Pero parece tan fácil?
11: Ese es el secreto.
10: Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
12: Más de uno, con Rafa Latorre.
9: Sí, es que suenan ya los clarines de la tertulia en esta mañana calurosa, sin duda. Ya pronto el sol caerá sobre el albero. Antes les anunciaba que estaba con nosotros el califa de los kioscos, que es José Ignacio Ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
13: ¿Qué tal?
9: Hola de nuevo. Días. El machaquito andino, todo el mundo sabe que se trata de John Mueller, que es otro torero que viene del otro lado del mundo, como tal? Roca Rey.
13: ¿Qué tal? Días, ¿qué tal, Rafa?
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estás,
14: Mueller? Muy bien, encantado de estar en Tomelloso, un sitio espectacular.
13: Puerta grande, ¿eh? Nada de enfermería.
9: No. José Antonio Vera, ¿qué tal?
15: ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, estupendamente. Hemos aquí desayunado una cosa que yo no conocía. Se llama la torta de mosto, que está hecha en vez de con agua, con mosto.
9: Hombre, pues es claro, es un desayuno muy típico de la vendimia.
15: Baramba.
9: Por eso se hace con mosto, pues estamos en el momento magnífico, adecuado para tomar la torta de mosto. Riquísima, ¿eh? fantástica, ¿no? La verdad es que nos están tratando, no nos vamos a ir. Y aparte, qué estudio imperial tenemos, ¿no? O sea, es una cosa fabulosa, ¿no? Está la mayor cooperativa del mundo, ojo, ¿eh?

0: En Onda Cero, más de uno con La Torre.
1: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
2: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
1: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
2: Llama a Verisur al 900-272-272.
3: Verisur.
4: Onda Cero Lleida. La radio que t'escolta.
5: Octubre és el mes de l'estalvi a Solglas. Prepara casa teva pel fred, canvia les teves finestres, oblida't del soroll i conserva la calor a la teva llar. Ton Cirera 2, 973-26-7700 i a solglas.es. Qualitat que es nota, estalvi que se sent.
6: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
7: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
8: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: La brúixola amb Lola Sorribas.
9: Parlem de Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa. Ens acompanya també per conèixer més detalls sobre la pel·lícula el seu productor, Edmond Roig. Edmond, què tal? Bona tarda.
10: Hola, molt bona tarda.
9: El primer cap de setmana al cinema es tanca amb 460.000 espectadors i número 1 a la taquilla espanyola.
10: Venen a buscar el talent tècnic aquí també perquè saben que els creadors i els artistes que tenim aquí doncs, són de primeríssima línia. Tadeu, nosaltres sabem que és una pel·lícula d'aquí, però fora de casa nostra no es percep com una pel·lícula espanyola, sinó es percep com una pel·lícula internacional. Confirma doncs, que a casa nostra hi ha moltíssim talent, talent molt ben format i que pot competir amb qualsevol altre lloc del món.
4: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a La Brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. A Onda Cero Catalunya, lideratges.
11: Quan parlem d'Alzheimer, la protecció de la persona afectada va molt més enllà de l'atenció sanitària. Poden aparèixer dificultats per prendre decisions, gestionar el patrimoni o defensar els propis interessos. Per tractar aquest tema, avui a Lideratges, parlem amb Míriam Mosteirín, advocada especialitzada en dret hereditari, planificació successòria i, a més, vocal de l'associació Recuérdame, el principio de la desconexió.
12: Vull aportar una mica de llum a les famílies que es troben en aquesta situació.
11: Què pot fer des del primer moment per protegir els seus drets i la seva autonomia?
12: La millor manera d'abordar aquest assumpte és amb caràcter previ. Quan encara podem preveure la situació sense que ens afecti directament i que els familiars puguin intercedir i parlar lliurement sense que la persona doncs, es senti molt abrumada de que tinc un diagnòstic, tinc una malaltia.
4: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 7 a 8 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí. Amb bones mans. Amb Robert Calvo.
13: Hem de reflexionar sobre allò que ens emportem a la boca i també el que no ens emportem. Maria Isabel Beltrán Margarit, doctora, bon dia.
14: Hola, bon dia.
13: Que ella és metge nutricionista, experta en medicina biològica i en antienvelliment, i és això que s'anomena medicina integrativa. I el que hauríem d'integrar a la dieta és suplements. Ara parlarem dels suplements.
14: Sí, bueno, si hablamos de la suplementación extraalimentaria, pero eso solo en los casos en que la alimentación que llevamos de forma regular no consigue aportar aquellas moléculas que realmente en ese momento el cuerpo necesita porque hay una mayor demanda.
4: Amb bones mans, diumenges a partir de les 7 del matí a Onda Cero Catalunya.
15: Siempre hay ganas de finde, de viernes, de sábado y ya. Porque seamos honestos, no escucharás a alguien decir ¡Uy, qué ganas de domingo! En Julia en la Onda reivindicamos los domingos, por las mañanas tranquilas y los cafés sin prisas, por tener tiempo para escucharse a uno mismo y para escuchar a Julia Otero en Julia en la Onda. Porque tomarse el domingo con Julia en la Onda es tomarse las cosas con humor.
16: Sois todos muy graciosos. Tener un

0: ¡Fin!
1: ¡Fin! Fin, pero fin de verdad. O sea, fin de la sección. Ya nunca más la haremos.
2: Claro, oye, que os tendréis, del diabético, ¿eh?
1: Que os tendréis que marchar, que tendréis un montón de cosas que hacer. David Puerta, muchas gracias por habernos acompañado
2: esta mañana.
1: Muchísimas
2: gracias. Un placer.
1: Adiós, Agustín Jiménez. Adiós, Paula Púa.
0: Hasta luego.
1: Adiós, Borja. Adiós, adiós, Jorge. Adiós, Goyo. Adiós. Adiós. Adiós. En 5 minutos contamos, bueno, pues quédate, las noticias. Ahora dimos.
3: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
4: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973-2015-78 i al web ramonvilella.com.
5: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
6: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
5: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: A la província de Barcelona, Cornellà del Llobregat acull del 18 al 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rivel, un festival biennal amb més de 40 anys d'història que aquest any portarà grans noms del món del clown com Gardy Hunter, Mookie Cornish, Fred Blin o Claudio Carneiro, d'entre les gairebé 70 activitats de les que podreu gaudir al llarg de la setmana. El dissabte 3 d'octubre podreu visitar la Fira La Mosquitera, un projecte sense ànim de lucre organitzat per la cooperativa Efecte Mosquit, en el que artistes plàstiques emergents de les comarques gironines viuran l'oportunitat de teixir el camí cap a la professionalització artística. Podreu conèixer les 9 artistes de la 5a edició en una jornada amb concerts, espectacles, tallers, zona de bar i food trucks a la plaça Miquel de Palol, al barri gironí de la Devesa. A la província de Lleida, el 16 d'octubre, a l'Auditori Municipal Enric Granados podreu gaudir del concert per piano de Tchaikovsky a càrrec de la pianista Juliana Avdeeva amb la Franz Schubert Filharmònia i sota la direcció de Gabriel Bebeselea. Avdeeva torna a la temporada de la Franz Schubert Filharmònica després del seu èxit rotund en el seu debut la temporada passada. I a Tarragona, el dissabte 3 d'octubre, la plaça de la Font de Tarragona acull la 5a edició de la Diada Castellera Internacional, una cita plenament consolidada dins dels actes previs del concurs de castells que tornarà a posar en valor l'expansió del fet casteller més enllà de Catalunya. Hi participaran 6 colles internacionals, entre elles la colla xilena Lo Prado, que actuaran per primera vegada. A més, l'organització tornarà a oferir la possibilitat que la resta d'agrupacions internacionals puguin participar simbòlicament en el tram final de la Diada.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terran.
8: Vaja, jo crec que Flick sent que la confiança que li ha donat a Frenkie doncs, no ha acabat de ser retornada, no? I per tant, doncs, crec que està en un moment molt delicat al Barça, que entra en conflicte, no?, amb el que són els interessos del Barça, com ha jugat tot el Mundial quan venia tocat el genoll i ara doncs, no estan disponibles.
9: És que crec que lo de De Jong està demasiado viciado ya. Sí, són 6-7 años en el Barça. Es verdad que esto siempre lo debato mucho con mucha gente. Oye, si los entrenadores lo ponen, por algo será. No será tan malo como se dice luego.
10: Bueno, pero indiscutible tampoco lo ha sido.
9: Pero sí que es verdad que nunca ha acabado de generar un consenso total en el aficionado del Barça y que la gente se ha acabado cansando de esperar a ese De Jong que prometía que podía ser ese futbolista.
3: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Els que viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
11: Todo el mundo te va diciendo que ha visto Obsesión y te la recomienda y tal. En el caso de la Odisea era como si te tuvieras que poner la medalla, ¿no? De que yo he visto la Odisea.
12: Y me ha gustado.
11: Y por supuesto, vamos, claro. No me ha gustado, me ha parecido
12: Yo sí
11: increíble.
12: La entiendo, eres tú que no la entiendes, ¿eh?
11: Siempre ha habido como un patrón en ese sentido que me hacía cierta gracia, ¿no? Es decir, primero el hecho de sacarlo como tema de conversación.
12: Y ya si lo has visto en el IMAX, ya, bueno.
11: Bueno, ya es el colmo. Y entonces, claro, tú empiezas luego a rascar suavecito, sin presionar, ¿eh? Pero pero no te pareció un poco larga. Y no te pareció que en el fondo le faltaba un poquito eso de conexión entre las historias, que no sé qué tal. Y sí, todo el mundo te acaba diciendo, sí,

0: La ciutat, amb Míriam Frank.
1: Avui és dijous 1 d'octubre, per fi, dia en el que ens tornem a fixar en l'educació mediàtica. Ho farem a través dels Premis Mentesami de la Fundació A3 Media, que se celebraran el proper 17 d'octubre. Abans, però, com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
1: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic i aquí al meu costat Robert Calvo. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Gerard Arsán, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Montse Valls, bon dia.
4: Bon dia.
1: I amb nou look, Víctor Lozano, bon dia.
5: Bon dia, bona hora.
1: T'han pres el pèl, una mica.
5: Sí, una miqueta, una miqueta.
6: L'hombre.
3: I amb el botonet de la camisa, allò d'escordadet.
5: Sí, a lo Chayanne.
4: Sí, perquè poden haver-hi pluges.
5: M'he aixecat i dic, hoy voy a ser Chayanne.
1: Igualito, igualito.
5: I m'he anat a la pelo, m'he tallat el cabell, no m'ha quedat ben bé com el Chayanne, però bueno, m'han fet una requillo, camisica i...
4: ¡Oye!
5: El alma del juego, no importa lo que se venga.
1: Uy,
5: para que
1: mera,
5: sepa
1: va.
5: Que te quiero.
1: Que es muy larga el programa,
5: Víctor. Quiero la vida por ti.
4: No te freno, no te freno.
2: Llavors, Míriam,
1: com m'he equivocat.
2: Em trobaràs a faltar.
1: Vamos, ja et trobo a faltar ara.
5: És que és un temazo, és un temazo.
1: Sí, sí, totalment d'acord. Un temacle de la nostra...
3: Heu fixat que és això, que el Víctor cada dia, en algun moment del programa, canta.
1: Sí, sí, exacte.
4: S'ha convertit en Robert.
2: Deu de mi.
1: No, no,
5: tot
1: queda escur. Com a mínim tu no cridaves.
5: Un mero aprendí del Robert Calvo. Valga'm Déu.
1: Vinga, parlant de música, quina és la cançó del dia?
3: Aviam si la canta aquesta el Víctor.
5: A veure.
4: Opa!
1: No crec.
5: Aquesta és de les meves filles. Crec que la posen al cotxe.
3: La posen al cotxe, les teves filles?
5: Home,
3: mira, doncs tenen bon gust. Tenen bon gust.
5: Van millorant.
3: És Shut Up and Drive de Rihanna, un tema que fa referència doncs, directament al fet de conduir, i és que la notícia d'avui ho té tot a veure amb el que fem moltes persones arreu del món, posar-nos al volant o al manillar. Tal com vam comentar ahir amb el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, avui, dia 1 d'octubre, entra en vigor el nou reglament de la DGT que inclou mesures per protegir l'usuari vulnerable de la via, és a dir, vianants, ciclistes, motoristes i conductors de vehicles de mobilitat personal, els amics del Robert, els patinets.
2: Sí.
3: Les mesures ja les vam comentar ahir, però recordem que les més rellevants són l'obligatorietat de portar guants protectors i calçat tancat en el cas de les motos, així com l'armilla reflectant en patinets i bicis quan hi hagi poca visibilitat. A més, també s'inclou l'edat mínima per conduir patinet, que s'estableix en 15 anys. Robert, ja pots conduir patinet si vols.
5: La Montse no, veus? La Montse no.
3: I una altra mesura que no...
5: La Montse ha d'anar amb el tricicle encara.
3: I una altra mesura que no acaba de comptar amb un consens complet, la de que el semàfor no pot coincidir en àmbar pels cotxes i en verd pels vianants. Sigui com sigui, avui 1 d'octubre comptem amb una nova normativa de trànsit. Si volen saber més detalls, que recuperin
5: tot això, tot això val a dir que queda inclòs en el llibre de que necessites per saber-te per aprovar l'examen. O sigui, t'ho tornen a canviar tot.
1: Mira, Víctor, jo no sé si fessis l'examen, l'aprovaries.
5: No.
1: El Gerard i jo no el vam aprovar
3: l'altre dia.
5: No, no l'aprovaria perquè
1: pels,
5: la meva filla...
4: No conduir?
5: No. Els hi pregunten unes xurrades, però que fliparies. L'altre dia, perquè la meva filla se l'està traient el teòric, òbviament.
1: Sí.
5: I clar, vam al cotxe o estem a casa i tota l'estona doncs, fent preguntes, fent test i tal. És a dir, els hi pregunta unes coses que no tenen res a veure amb la conducció, amb el saber conduir, amb les normes de seguretat de circulació real, doncs, si un stop, si una incorporació, etc. És a dir, coses que no tenen res a veure, és a dir, em posa dels nervis. I encara més quan els hi diuen no, és que l'única cita lliure per fer un examen és d'aquí 6 anys. Vull dir, el que és un dret,
1: vagi demanant,
5: perquè tenir carnet de cotxe no és comprar-te un barco o anar al restaurant al Bulli.
1: Hi ha per gent que és una necessitat.
5: Tu tens dret a conduir, tu tens dret a conduir, a portar el cotxe. Després que tu facis servir el cotxe o el transport públic. Però tu tens un dret a tenir la possibilitat de conduir. I per tant no es pot convertir, a part en un negoci d'uns quants i que et costa un ull de la cara, que a més si suspens has d'anar renovant.
1: Calma,
5: per què haig de renovar?
4: El seu programa de denúncia últimament,
1: sí. És un tema que hem tractat aquí a la ciutat, hem parlat aquí, amb
5: este programa ja l'hem fet.
2: El problema és la manca d'examinadors, que no n'hi ha en aquest territori, a Catalunya en aquest cas, i que els de la resta d'Espanya no volen venir aquí a treballar. Per tant, hi ha és un peix que es mossega la cua.
5: Doncs ens hem de posar nosaltres a fer...
2: Examinadors, no?
1: Mentre que busquem examinadors, Robert, què preguntes avui a l'audiència?
2: Doncs avui posem a l'antena, com fem cada dijous, aquest espai anomenat...
7: Quins fogons!
6: És l'hora

0: la cuina d'aquest programa de ràdio, eh?
1: Sí, sí, ho podem denunciar.
2: No ha comptat
1: ens ha robat,
2: de...
1: ens ha robat la nostra veu.
3: Haver posat la de Sabina, no? La de con las manos en la masa.
1: A més...
0: No, aquesta no.
3: No t'agrada, no t'agrada.
0: És l'hora de la cuina d'aquest programa de ràdio i l'hora de la participació, perquè ens encanta que la nostra estimadíssima audiència ens enviï les seves notes de veu explicant-nos els seus secrets culinaris i també les seves receptes. Per què? Doncs perquè qui s'atreveixi amb una recepta d'aquelles de llepar-se els dits tindrà l'honor de protagonitzar la secció La recepta de la setmana, d'un programa de nom en bones mans que s'emet diumenge a les 7 del matí a totes les emissores d'Onda Cero Catalunya i que també és un podcast.
1: Amb Robert Calvo.
0: Gràcies. El que fem cada dijous aquí, avui, és escollir una temàtica gastronòmica concreta. Hem fet Catalunya com a concepte, hem fet els menjars de tàper o de Carmanyola, hem fet el menú infantil i avui... Avui anirem a caçar bolets.
4: Caçadors de bolets.
0: Sí, i anirem a collir-los, que no a caçar-los, als boscos de la comarca del Berguedà, una comarca escollida absolutament a l'atzar.
1: Sí, totalment.
3: Jo l'he vist, que estava fent com una loteria.
1: Sí. Amb un dau.
5: Jo he sigut la mà innocent.
0: Però no és una elecció perquè sí, i és que ens trobem davant d'una de les comarques de Catalunya més boletaires. Allà se'n fan molts, vull dir, n'hi creixen molts i també se'n cuinen molts. I precisament descobrirem la cuina del bolet, que aquest cap de setmana serà protagonista a Berga el dissabte i al Pla de Puigventós el diumenge, on hi ha el Pi de les Tres Branques, un símbol de Catalunya. Allà hi haurà concurs boletaire, n'hi ha alguns que omplen una cistella molt gran. Potser algun d'aquells bolets que llitja allà al Pla de Puigventós els cuinarà la Remei Escolies, hores després, a prop dels Rasos de Peguera, al restaurant Els Roures.
6: Mm. Jo és que m'agrada molt variar. Jo no sóc tant d'estofats, però a mi m'encanta el bolet saltejat, el rovelló també, tot i que és molt maco, jo el rovelló a la brasa o al forn amb all i julivert, però tampoc, saltejadets també són molt bons. I jo penso que una bona barreja de bolets és molt millor que un bolet tot sol.
0: Para, perquè volem reservar-nos per després. De moment, volem saber com els fa vostè, els bolets. Quin secret té guardat i vol compartir amb tot Catalunya a través de les ones de la ràdio. Avui, històries de bolets, de com cuinar-los i de com cruspir-se'ls amb notes de veu de WhatsApp al 676-760908, 676-760908, i les escoltarem al llarg del programa.
1: Jo crec que aquesta secció és un altre error que comés com la del Víctor, ja, perquè ja, parlar de menjar, mateix. De bolets, a més,
7: jo estava,
1: a les 12 i 28.
7: Jo estava imaginant un rovellonet, a la planxa, amb oli, sal, ja està.
3: És que és la gràcia també que tenen els bolets, que no necessiten gaire estona ni gaire elaboració per fer un plat espectacular.
7: Tu els lamines als ceps, banda i banda, volta i volta, i ja està, és que no...
1: Però uns xampinyons també.
0: Ara que menciono el cep del Gerard, faig ja una avançadilla. Mira. Al final del programa, abans que acabi el programa, descobrirem que el cep pot anar més enllà del primer plat i del segon plat.
1: Postres.
7: Hem preparat una postre.
0: Sí, ho descobrirem.
3: A mi em fan por els bolets.
1: S'ha anat una mica
3: a
1: Justo Molinera ara mateix.
7: Ara que fan Gènesi l'estic millorant.
1: Estàs perfeccionant.
3: Em fan por els bolets enverinats aquests. N'hi ha veritat que no es poden deixar?
0: Això és molt interessant.
3: Perquè si fos un bolet al·lucinogen, no m'agostaria perquè voldria amb la
1: recepta. A mi ens les seves receptes amb bolets.
0: Abans que acabi aquest temps de... Abans de la una, explicarem per què s'ha d'anar al bosc amb responsabilitat.
3: Clar, és això és important, em fa molta important. Por això a mi.
1: Sí. Quina és la vostra recepta per gaudir d'un bon bolet? I quin és el tipus que més us agrada? També ens ho podeu respondre en notes de veu al 676-760908. Mentrestant repassem l'actualitat, vinga.
5: Som-hi.
1: I poca broma i molta atenció, i és el Meteocat ha activat l'avís de perill molt alt per pluges torrencials a 9 comarques de la meitat sud de Catalunya.
5: L'alerta de nivell 5 sobre 6 afecta concretament el Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, el Baix Camp, el Tarragonès, el Baix Penedès, l'Alt Camp, l'Alt Penedès i el Garraf. Segons la previsió, els xàfecs poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i a les Terres de l'Ebre les acumulacions podrien superar els 200 litres per metre quadrat al final de l'episodi. El temporal s'intensificarà durant la tarda i la nit, especialment a l'Ebre, i podria allargar-se fins dissabte. Amb tot, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha informat que s'enviarà una alerta als mòbils d'aquestes poblacions en els propers minuts. L'escoltem.
8: Preveiem ara en els propers minuts fer aquest enviament d'una alerta als mòbils, primer de la zona del Garraf, el Penedès, Baix Penedès, el Camp, Tarragona,

0: Aragonès i Baix Camp, i després una altra també en les comarques de la Terra Alta, del Baix Ebre i del Montsià, però seran amb dos textos diferents perquè, com heu vist, són dos períodes diferents. Uns inicien abans, els altres inicien més tard.
1: Li ha escrit Míriam al Pablo Alcaraz, sí, perquè ens avisi quan soni l'alarma a Tarragona, tot sigui que li soni quan connecteu amb ell per saber quins continguts es fan a Tarragona. Yeah. Amb tot això, Protecció Civil demana extremar la prudència, evitar desplaçaments innecessaris i no travessar rieres, barrancs o zones inundables tant a peu com amb vehicles.
2: I els dos decrets d'habitatge aprovats aquesta setmana pel govern espanyol afronten demà la seva votació al Congrés dels Diputats.
1: Sí, de moment el text ja compta amb el suport anunciat de Sumar i Esquerra Republicana, mentre que el posicionament de Junts continua sent determinant i encara no està tancat definitivament. Mentrestant, avui s'ha produït el que el sindicat de llogateres considera el primer efecte directe de l'anomenat decret Mari Carmen, i és que el jutjat ha suspès fins a nova data el desnonament de la Macarena, que és una veïna del barri de Sant Andreu de Barcelona, que es troba en situació de vulnerabilitat. El col·lectiu celebra la decisió i la considera un precedent important a l'espera de la votació de divendres. En aquest sentit, i per exercir més pressió, el sindicat ha decidit sumar-se a l'acampada pel dret a l'habitatge instal·lada a la plaça de Catalunya de Barcelona. El seu portaveu, Enric Aragonès, considera que els decrets poden ajudar en alguns casos, però defensa que cal anar més enllà.
3: Perquè necessitem molt més. Necessitem abaixar preus, necessitem acabar amb l'acumulació d'habitatges i amb l'especulació. Necessitem un parc d'habitatge públic que realment respongui a les necessitats de la ciutadania. I com que no ens quedarem de braços plegats, seguirem també amb una gran mobilització aquest dissabte i més enllà. I per això posem també a l'horitzó una vaga general per l'habitatge i pels drets de la gent treballadora.
1: Des del sindicat expliquen que s'uniran a l'acampada després de la cassolada convocada per avui al vespre a les places dels ajuntaments.
2: I la darrera sessió del judici de Roger Espanyol, l'activista que va perdre la visió d'un ull per l'impacte d'una pilota de goma durant el referèndum de l'1 d'octubre del 2017, ha quedat suspesa fins la una del migdia després que un dels quatre policies acusats no hagi comparegut a l'Audiència de Barcelona.
1: Es tracta de l'inspector de la Policia Nacional que va autoritzar l'ús de bales de goma durant el dispositiu policial a l'escola Ramon Llull. Segons l'advocacia de l'Estat, l'acusat pateix un problema de salut sobrevingut que li impedeix comparèixer. El tribunal ha acordat interrompre la vista fins a la una del migdia i ha requerit documentació mèdica que acrediti aquesta absència abans de decidir si el judici es reprèn avui mateix o si s'ha d'ajornar. Per la seva banda, l'advocat de Roger Espanyol, Benet Salellas, ha criticat que la incompareixença no s'hagués comunicat abans i ha arribat a demanar una ordre de recerca i captura contra l'inspector. La sessió havia de servir perquè declaressin els quatre policies acusats i deixar el cas vist per sentència.
2: Tot plegat, ho ampliarà la Notícies Migdia. Montse Valls, gràcies.
1: A vosaltres.
2: Comencem el repàs de l'actualitat esportiva. 7-0 del Barça femení.
4: Sí, semblava que aquest equip, sense les Alexia Putellas, Alma Parayuelo, Mapi León, etc., no lluitaria a Europa o no competiria a Europa com ho ha fet els últims anys, i era veritat, no competia ni, és que competeixen millor. 0-6 va guanyar Maneta al camp de la Roma, a l'estadi Trefontane. Era la segona jornada de la Champions femenina. Va ser un recital de futbol de les jugadores de Pere Romeu. Partidàs espectacular, el van dominar de principi a fi i van golejar d'una manera incontestable amb dianes de Graham Hansen, com està la Noruega, mare meva. Dos golets per Graham, dos golets per Clàudia Pina, també en un grandíssim estat de forma, un d'Eva Pajor i un d'Oladipo en pròpia porta. Va ser un partit molt complet. El que passa és que en el seu desenvolupament, en el seu transcurs, diferent al que Pere Romeu s'esperava.
5: Bé, ha sigut un partit un pèl diferent al que ens esperàvem, perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament de lo que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
4: Segona victòria en dos partits del Barça, que es consolida com a líder en solitari de la competició. L'equip blaugrana centrarà en el clàssic de diumenge. Diumenge tenim un Barça-Madrid és partit de la Lliga F. Arriba en les millors condicions l'equip blaugrana després d'haver guanyat tots els partits

0: Vain. Abans de 3:15 es disputaran el Coge Servet i l'Àustria de Viena Inter de Milà.
1: Vinga, ara marxem fins a Portugal. Allà tenen crisi amb Cristiano Ronaldo. Què passa?
0: S'han pipat.
1: Què dius? Sí. Què li han fet?
0: Pues que no va jugar l'altre dia contra Noruega, no va jugar ni un minut i clar, amb 41 anys hem més acabat que les maraques de Machín i això, i sense ja, pues això, pues ell vol jugar-ho tot, però ja no pot perquè ja no té edat i ja s'ha de córrer. Bueno, total, que Jorge Jesús, que és, no és germà de Gabriel Jesús,
1: Barça,
0: ni tampoc cosí de Carlos Jesús.
1: No són família,
0: no, cap dels tres no tenen res a veure els uns amb els altres, però és un malson, eh? Doncs bé, Gabriel Jesús li va explicar doncs, que no, és Jorge Jesús, Gabriel Jesús és el jugador del Barça. El seleccionador de Portugal es diu Jorge Jesús, ¿vale? I li va dir a Cristiano, oye, que no estàs per jugar, que no pots jugar i ja està, i no t'enfadi. L'altre s'enfada, s'ha empipat molt, ahir no va voler entrenar i ha marxat.
1: Però mira el Modric, sí que va jugar.
0: Bueno, però Modric,
1: té 41 anys,
0: bueno,
1: també,
0: ja,
1: no?
0: Però no sempre pots jugar tots els partits, no sempre els juga tots Modric, eh? Doncs bé, el cert és que ha marxat i no jugarà el partit que la selecció, la de Portugal, juga avui a Copenhague contra la selecció de Dinamarca, al Parken Stadium. També a 3:15 es juguen d'altres partits. Hi ha un partit interessant, Alemanya-Sèrbia, a l'Allianz Arena de Múnich. Gales jugarà contra Noruega, al Cardiff City Stadium, i Grècia es veurà les cares en Països Baixos, al Tumba Stadium de Tessalònica. Recorda, els Països Baixos que entrena Xavi Hernández. Qui no juga ja amb la seva selecció, almenys en aquesta durada, és Rafinha, que aquesta tarda està previst que arribi a Barcelona per començar a ja fer-li proves mèdiques complementàries per conèixer la base exacta de la lesió que es va fer l'altre dia jugant en Brasil amb aquest partidàs espectacular mundialment reconegut contra Austràlia. Doncs bé, té un petit edema en principi que has de confirmar-se en aquestes proves, doncs s'estaria uns 10 dies de baixa, amb la qual cosa doncs, potser podria jugar encara el partit de Lliga contra el Getafe. Rafinha i el Barça... Van rebre ahir a la nit tota mena d'elogis per part d'algú que no t'ho esperaries.
1: El president del Real Madrid.
2: No, yo no estoy ayer en el Radio Estadio, porque yo no hablo para estos del Radio Estadio, porque no van a favor del Real Madrid.
1: Però no vaig ser gaire lluny.
0: No, el porter Thibaut Courtois.
1: Molt bé.
0: En declaracions al Radio Estadio Noche de Onda Cero, parlava així de bé del Barça i sobretot de Rafinha.
3: Sí, van muy bien, al final es un equipo que mete goles con mucha facilidad y así están ganando sus partidos.
4: ¿Esperabas a ese Rafinha, por ejemplo?
3: Sí, a mí me gusta mucho Rafinha. Creo que siempre para mí es una pieza clave del Barça y cuando no ha estado, yo creo que han sufrido mucho, y cuando están jugando bien, entonces yo creo que Rafinha, por ejemplo, no siempre tiene el reconocimiento que se le merece, creo, pero es una pieza clave de ese equipo y mete muchos goles porque es un gran jugador, pero bueno, habrá que frenarle dentro d'un mes, no?
0: Dentro d'un mes es juga el clàssic, sí. Fa masculí, diumenge el femení, el masculí el 25 d'octubre al Camp Nou, aquest Barça-Real Madrid. Interessant, molt xula. Si podeu entrar, o voleu entrar a la web d'Onda Cero, podeu recuperar l'entrevista perquè és molt xula. A mi no em cau gens bé aquest tio, ja saps, per moltes coses.
1: Sí.
0: No, em cau fatal, però l'entrevista és molt bona i haig de reconèixer que ahir va dir coses molt assenyades i molt interessants, tant parlant del Madrid com de la resta del futbol. Jo us la recomano, de veritat.
1: Doncs la recuperarem al web d'Onda Cero. Vinga, i moltes notícies en l'apartat poliesportiu.
0: Home, tu estàs aquí tan tranquil amb el micròfon, la teva cantimplora, el Robert ha marxat, el Gerard ni està ni se l'espera. El Barça d'handbol pot aixecar avui un nou títol.
1: No
0: es pot proclamar campió del Mundial de Clubs. De fet, revalidaria el títol perquè n'és el vigent campió. L'equip de Carlos Ortega juga a les 8 contra el Vespre hongarès que entrena Xavi Pascual, que no és el Xavi Pascual que entrena el Dubai,
1: no?
0: Que de bàsquet, que ahir va jugar contra el Barça. No, és el Xavi Pascual que entrena el Vespre, que també va entrenar el seu dia al Barça d'handbol.
1: Som
0: la
1: parte
0: contratante de la primera... Som primos lejanos.
1: Deus acabar la nit tan esgotat, Víctor.
0: El que acabarà esgotat el partit avui serà Timo Tengesan, perquè ha de lluitar contra els gladiadors hongaresos i bé, ell té clar que serà un partit guapo, eh?
5: Conocemos bien este equipo, hemos jugado contra ellos el año pasado, conocemos este equipo, es un equipo que está en forma, que está jugando bien, conocemos también jugadores, entrenadores también. No, será un partidazo. Igual que el año pasado, y nosotros, bueno, estamos trabajando, hemos hecho buena fase de grupo y a tope para esta final.
0: Home, reconeix que té molta guassa perquè van coincidir en el temps que l'entrenador del Barça de bàsquet i l'entrenador del Barça d'handbol es deien tots dos Xavi Pascual. Bueno, no es José García o Luis Martínez, ¿no? Xavi Pascual, bueno, el de la leche, ¿no? Podria ser perfectament. Ai, el Freiking Granollers, que va perdre la seva estrena a la Lliga Europea a la pista del Flensburg 40-31. Ai, el Kitsanats Manresa, que va debutar

0: Residència. L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
1: Quins fogons!
2: Això s'ha de canviar, eh? Això ho hem de millorar, Robert.
3: Millorem.
2: Avui parlem de bolets i no pas perquè estiguem tocats...
4: Caçadors de bolets.
2: Ai, susto, quin susto. Això, parlem de bolets, eh? No estem tocats del bolet, encara que hi hagi dies que potser ho pugui semblar... Bueno, el Víctor cada dia, potser. Sí. Parlem d'aquest element imprescindible de la cuina de la tardor que tant ens agrada i sobretot a algunes persones els agrada anar a caçar-los, Robert.
3: Anar a caçar-los ho diuen els de ciutat, però en realitat és anar a collir-los o a buscar-los. I per fer-ho cal responsabilitat i respecte al bosc. Ens ho explica la Remei Escolies, que és membre de la Junta d'Hostaleria i Turisme del Berguedà i que fa més d'un quart de segle que promou la cuina del bolet en aquella comarca.
5: No tothom hauria de poder anar al bosc. Quasi bé s'hauria de demanar que tinguessin un títol per anar a buscar bolets. Perquè abans no hi havia cap problema. Tothom sabia que es tenia que collir un bolet. Bueno, hi han hagut diferents etapes. Una, que es colli amb arrel i tot, i l'altra, que es talli. Això, en el fons, tampoc és que sigui tan important, perquè les espores que escampen al bolet són a sota la pinta. O sigui, normalment això no té més que aquí. Però bé, bueno, tu agafes, els talles, que és més fàcil perquè ja els tens a la cistella i ja els tens nets, i no toques res més. I si hi ha un bolet dolent, el deixes. Si no el coneixes, el deixes. Però hi ha molta gent que quan agafa tot, s'ho mira, llavors ho llença, ho deixa tot escampat per tot arreu, arrenca les molses... Clar, llavors això és espatllar el bosc. I això és el que no s'hauria de fer mai.
3: Per tant, carnet de boletaire s'hauria de tenir.
2: Doncs no sé si els hi agrada anar a caçar bolets al Pablo i la Núria. Què tal, nois? Bon dia.
6: Hola, bon dia. Bon dia.
2: Abans de fer-vos la pregunta del dia, què ens espera avui a Lleida, Núria?
6: Doncs mira, a Lleida posem a prova l'economia domèstica, tenim espai d'educació financera i avui parlarem una mica de reorganitzar pressupost familiar després de les vacances i d'aquestes de setembre de tornada a l'escola. I a més també, doncs, amb els preus del combustible, de la cistella de la compra i tot això, doncs hem de veure de quina manera ho podem refer tot.
2: Doncs que interessant aquest contingut, perquè útil per totes les famílies, segur. Pablo, abans que res, t'ha sonat ja les alert?
7: A les 12:45, exactament.
2: Mira, doncs fa poca estona.
7: Sí, ha arribat, a més, molt puntual i molt de la mà en el moment en què a Tarragona ciutat, justament a la Rambla Nova, començava a ploure. Han anat de la mà.
2: Mira, doncs més que adient. Què portes avui al programa, Pablo?
7: Doncs pendents d'això, d'aquest avís vermell per pluges torrencials a les comarques, especialment de Terres de l'Ebre, i també parlarem, aprofitant que aquest cap de setmana es fa al Penedès l'escomostra, i ja sabeu que els dijous tenim el nostre espai de vins, doncs avui més que de vins parlarem d'escumosos i parlarem de com apropar-se al món de l'escumós a aquella gent que no s'hi acaba d'apropar.
2: Doncs també interessant, no sé si combina gaire els bolets amb els escumosos.
3: Sí, tant.
2: Sí,
6: sempre, sí. Sempre. Sí.
2: Bueno, els bolets combinen amb
7: tot, no? Si no saps què posar-li, posa-li bombolles. Sempre t'ho diuen.
3: Molt bé.
6: També.
3: Ben vist.
2: Quina gran frase. Doncs Núria Mora, Pablo Alcaraz, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé el programa i fins demà.
6: Gràcies, fins demà. Fins demà.
2: Doncs ja sabeu quina recepta teniu vosaltres amb bolets, us agraden, i escolteu, si voleu anar, si responeu a la pregunta del dia i voleu anar aquest divendres al showcase
3: Sala Salamandra,
2: de Bombay a Sala Salamandra, només ens heu de dir i anireu. Nosaltres tornem de seguida.
8: És la 1 a mediodia en Canàries.
9: Notícies en Onda Cero.
8: Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid insiste en el riesgo para la seguridad que supone la acampada instalada en Sol y no descarta iniciar acciones legales contra los manifestantes que han dañado algunos de los monumentos de la plaza. La vicealcaldesa y concejal de seguridad, Inma Sainz, insiste en denunciar los cuchillos y adoquines detectados en la acampada.
10: Es que está prohibido que esos elementos estén en la vía pública. Es que ya es un delito. ¿Alguien duda de que si hay algún tipo de enfrentamiento, algún tipo de reyerta, esos elementos no podrían ser utilizados o bien contra otras personas o bien contra los agentes de Policía Municipal o Nacional?
8: Los obispos creen que los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno son un parche que no van a solucionar el problema y han pedido un pacto de Estado para no politizar el asunto. Desde el sector inmobiliario creen que esos decretos van a generar inseguridad jurídica y que van a provocar un descenso de la oferta de viviendas en alquiler. María Matos es portavoz de Fotocasa.
11: Y de hecho, nuestros estudios muestran que el 34% de los propietarios con contratos
4: prevé abandonar el alquiler residencial tradicional. Un 24% dice que va a vender la vivienda, un 8%

0: quan ens costa realment tornar a la rutina. No parlem de quan ens costa anímicament, sinó quan ens costa econòmicament. Després de les vacances, la tornada a l'escola, amb els preus de moltes despeses quotidianes pressionant la butxaca, potser és un bon moment per asseure'ns i per fer números. Avui posem el pressupost familiar a prova. Com podem saber realment on se'ns en van els diners? Quines despeses podem revisar? Quan hauríem d'intentar estalviar? I què podem fer per arribar a final de mes amb una mica més de marge i generar estalvi? Parlarem amb la professora Laura Sánchez Pulido, al nostre espai d'educació financera i jurídica, buscant sobretot doncs, eines pràctiques per recuperar el control de les finances de casa. I dels números passarem a una altra de les nostres rutines, i és com ens movem cada dia. Agafar una bicicleta elèctrica significa fer menys exercici o pot ser precisament una manera de començar a moure'ns més. I què passa amb el patinet elèctric? És mobilitat activa o simplement una alternativa als cotxes? Doncs bé, coincidint avui amb el Dia Internacional de les Persones Grans, ens preguntarem també si aquestes noves formes de mobilitat poden ajudar a conservar l'autonomia a mesura que ens fem grans i posarem damunt la taula els canvis normatius que des d'avui mateix també afecten els patinets elèctrics. En parlarem amb l'ambientòleg Jordi Prats i ens farem encara una última pregunta. Estan realment preparades les nostres ciutats perquè caminar o anar amb bicicleta sigui una opció fàcil i segura? Tot això és el que tenim preparat avui a la ciutat, amb la mirada evidentment posada també a la climatologia, a la pluja que arriba, aquests avisos que ens portaran inestabilitat atmosfèrica durant aquests propers dies amb pluges fortes i tempestes que podrien afectar qualsevol punt del territori, amb previsions meteorològiques que indiquen xàfecs i cels ennuvolats, especialment de cara a la tarda. Ens en dona tots els detalls des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Jordi Oriós, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Durant les pròximes hores s'espera temps inestable i advers a alguns punts de Lleida, ja que s'esperen ruixats acompanyats de tempesta i calamarsa, que poden ser localment forts o molt forts. Atenció, perquè podran donar-se acumulats importants en poc de temps a àmplies zones, especialment de la depressió central i a punts limítrofs amb Tarragona. Poden assolir-se o superar-se aquesta tarda els 30 litres per metre quadrat en una hora i els 60 per metre quadrat en 12 hores. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes baixen a la Vall d'Aran i a l'extrem sud, a la resta amb canvis lleugers. Avui les màximes seran de 29 graus a Lleida i Balaguer, 28 a la Seu d'Urgell i Tàrrega, 21 graus de màxima a Viella. Demà continua la inestabilitat, especialment a la primera meitat del dia. S'esperen ruixats acompanyats de tempesta i calamarsa, més cap al Pirineu, encara que també seran probables a la resta, tendint, això sí, a remetre durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes en descens, excepte a la Vall d'Aran, ens espera que pugin una mica. Durant el cap de setmana, la inestabilitat no es retira, almenys fins a començaments de la setmana que ve, les temperatures en general més baixes que les dels últims dies. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Jordi, pel que fa a la situació del trànsit. És ara normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana. Com sempre, recomanem precaució als conductors.
2: Solglas patrocina l'àrea de serveis a la ciutat d'Onda Cero Lleida.
0: Passen 9 minuts del punt de la una del migdia, fem una petita pausa, ens aturem uns instants i tornem de seguida amb aquest espai d'educació financera per posar en ordre les nostres finances, els nostres pressupostos familiars i la nostra economia domèstica. Tornem de seguida.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973-2015-78 i al web ramonvilella.com.
4: Octubre es el mes del ahorro en Solglas. Prepara tu casa para el frío, cambia tus ventanas, olvídate de los ruidos y mantén el calor en tu hogar. Ton Sirera 2, 973-26-7700 y en solglas.es. Calidad que se nota, ahorro que se siente.
5: Estoy saliendo ya de casa. No, solo somos amigos. 5 minutos más y me levanto. No, no me pasa nada. Hay frases que nos enseñan que no todo lo que suena convincente es verdad. A menos que quien te lo cuente sea María Hernández. En Noticias Mediodía. Escucha el análisis de la actualidad matinal desde el rigor y la credibilidad. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
2: L'actualitat, les històries i la vida a les comarques de Lleida, Pirineu i Aran. Això és la ciutat.

0: Núria Mora. Educació financera i jurídica.
1: Avui el que fem és parlar de pressupostos familiars. Parlem d'inflació, de tipus d'interès, de tornada a l'escola, de la factura de les vacances, segurament, que fan que aquests últims mesos de l'any, sobretot doncs, setembre, octubre, siguin especialment exigents per a les economies domèstiques i més tenint en compte també doncs, totes les dades, totes les xifres que anem coneixent. En parlem amb Laura Sánchez Pulido, professora de l'àrea d'Economia Financera i Comptabilitat de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida. Què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Com podem preparar-nos i sobretot també com podem aconseguir que el nostre pressupost familiar, domèstic, aguanti, resisteixi?
2: Bon dia, Núria. Bueno, sí, certament patim uns mesos, no?, on la cistella de la compra cada dia és més costosa.
1: Sí.
2: El Banc Central Europeu acaba de pujar el preu del diner. I si això fos poc, les vacances han acabat i la tornada a l'escola ja és un fet.
1: Uh-huh.
2: Amb aquest panorama, doncs una bona planificació financera cobra més sentit que mai i ens pot ajudar a superar els mesos més complicats de l'any. Per tant, avui posem el pressupost familiar a prova.
1: Uh-huh.
2: Per ficar-nos una mica en situació, no? Imagina't això, no? És diumenge a la nit, obres l'aplicació del teu banc al mòbil i de sobte el cor et batega una mica més fort.
1: Sí, ens hi podem sentir identificats.
2: Sí, entre els extractes de les vacances i el càrrec sorpresa de l'assegurança del cotxe, la mare de totes les realitats cau sobre tu el mes de setembre, amb les temudes despeses de la tornada a l'escola, les extraescolars i potser algun crèdit extra que has de pagar de la targeta de crèdit.
1: Sí.
2: Per tot això, si aquests mesos de setembre, octubre, noteu que els diners s'evaporen abans, tranquils, tranquil·les, no esteu sols.
1: En podem sortir també.
2: Ens passa a molts i a moltes. Per això avui no només parlarem de com estalviar uns quants euros reduint el cafè, sinó de com l'economia real està jugant un paper directe a les nostres butxaques i com fer que el pressupost familiar aguanti el tipus quan l'economia es fica costa amunt.
1: I per conèixer una mica tot això i abans de saber quines són les recomanacions que ens podries fer, el que podríem començar és fer una mica una radiografia de quina és la situació actual, no? En quin punt estem.
2: Sí, exactament. Bueno, si fem una mica de radiografia del context actual, per una banda, doncs és evident que estem patint l'impacte de la inflació, no? La inflació té tres conseqüències clares, no? Podríem parlar d'altres, no? Però n'hi té tres clares, que la primera és la pèrdua de poder adquisitiu dels nostres diners, no?
1: Sí.
2: El que va costar X l'any passat, ara és significativament més car. Necessites més euros per mantenir el mateix nivell de vida i si els ingressos es mantenen o no creixen al mateix ritme, doncs ens obliga a dedicar una part més gran del nostre pressupost a cobrir despeses essencials, no?
1: Uh-huh.
2: I això el que fa és estrènyer. D'altra banda, la inflació produeix, com ja hem comentat en altres programes anteriors,
1: sí,
2: l'erosió del valor dels estalvis i també redueix la nostra capacitat d'endeutament, no? Per una part, si els diners es mantenen en efectiu o en dipòsits amb taxes que estan per sota de la inflació, doncs aquests diners van perdent el seu valor real amb el temps i també van perdent la seva capacitat de compra.
1: Sí.
2: Respecte a la capacitat d'endeutament, no?, que recordem que és aquell percentatge d'ingressos que podem destinar a pagar les quotes d'un préstec i que es recomana que estiguin entre el 30-40% com a màxim dels nostres ingressos nets mensuals, doncs aquesta capacitat també es pot veure, diguéssim, reduïda, si els preus augmenten més que els nostres ingressos.
1: Uh-huh. Clar, i si ens mirem una mica aquestes últimes dades que coneixem, la inflació, com deies, doncs, continua sent molt elevada.
2: Sí.
1: Com ho notem ara mateix i també doncs, en què ho estem començant a notar aquesta pressió, les economies familiars?
2: Bueno, a veure, segons dades publicades per l'INE, no, l'IPC interanual del mes d'agost ha estat del 4,3%, que són 7 dècimes per sobre de la registrada al mes de juliol i la més alta des de febrer del 2023.
1: Déu-n'hi-do.
2: A més, la inflació estimada de l'IPC adelantat al mes de setembre

0: setembre es situa en un 4,9%. Vull dir que estem vora ja rosant, vull dir, el 5% de pujada de preus mitjana, no? Principalment per l'augment dels preus dels combustibles, en un moment en el que estem amb un xoc energètic que, bueno, que tothom sabem més o menys el per què, no?
1: Sí.
0: I els aliments no elaborats també han patit un, bueno, elevades pujades de preu, i així com el transport. Per altra banda, bueno, pues també si analitzem una mica el context en el que estem ara mateix, pues, aquests mesos de setembre-octubre ens trobem altres coses a part de la inflació, no?
1: Clar, bueno, tornem de les vacances, les famílies que tenen canalla amb edat escolar doncs tornen a l'escola i això doncs, evidentment, posar en marxa un nou curs ja sabem que
0: exacte,
1: té un preu.
0: Exacte, és a dir, el cop de tornar a l'escola i diríem la ressaca de les vacances d'estiu, no? Setembre és tradicionalment el mes més dur per a les finances de la llar, entre llibres, material escolar, matrícules, roba, doncs els costos per a estudiant arriben a xifres bastant altes. Consultant dades publicades per l'OCU, la despesa mitjana inicial, la inicial, no de tot el curs,
1: El primer cop,
0: no? El que tenim ara al setembre-octubre, la despesa mitjana inicial de la tornada a l'escola a Catalunya, és a dir, equipam un estudiant amb llibres, material, xandalls, uniformes, calçat, tot el que necessiten, es situa entre 500 i 735 euros per alumne.
1: Uau.
0: Vale? Això és un 15% més que l'any anterior.
1: És que un 15% és molt.
0: Sí. I això, bueno, i a més hem de dir que Catalunya situa com la segona comunitat autònoma més cara de tot l'estat. Vale? I això també s'ha doncs, de tenir en compte que, bueno, que aquí estem patint també augments de costos respecte d'altres comunitats, i això és perquè es configura perquè a Catalunya tenim més percentatge de col·legis que són concertats i privats, i això encareix al final la factura d'inici de curs.
1: Clar.
0: Després, també respecte a la factura de les vacances, bueno, doncs venim d'un estiu en què viatjar també s'ha tornat més car, cosa que deixa els estalvis familiars al mínim, justament quan arriba aquest pic de despesa als mesos de setembre-octubre.
1: Exacte, la ressaca que deies.
0: Sí, exacte. Segons dades publicades per l'INE, el cost mitjà d'una setmana de vacances a Espanya en 2026 es situa al voltant de 945 a 1.155 euros per persona. Vull dir que això es deu a aquell fet de que els preus hotelers aquest any han experimentat una gran pujada, que a més tenen tarifes per damunt de la mitjana de la Unió Europea. I a més aquest augment de preus, cal dir que es veu també molt, molt afectats, diguéssim, pel factor geogràfic, no? Que influeix força. Evidentment, els destins de costa...
1: Clar, de platja.
0: Clar, multipliquen el pressupost. Si consultem les dades, doncs amb destins d'allotjament a Balears, Catalunya o Andalusia, el cost hoteler per setmana s'eleva fàcilment un 30% per sobre de la mitjana nacional, mentre que si mirem comunitats d'interior, com pugui ser Extremadura, Castella i Lleó,
1: clar,
0: doncs aquestes permeten reduir, diguéssim, o retallar aquesta xifra gairebé a la meitat i amb les mateixes qualitats hoteleres.
1: Clar, i a tot això també hi ha una dada que és força curiosa, no? I la comentàvem just abans d'entrar, que és que hi ha moltes famílies que per fer front a aquest elevat cost que té les vacances, el que fan és finançar-les, no?
0: Sí.
1: I això sí. Doncs, també crida una mica l'atenció, perquè quan estem finançant al final el que estem fent és endeutar-nos.
0: Exacte.
1: I hem de tenir molt clar amb què ens endeutem, no? Quina és la prioritat de l'endeutament, l'objectiu?
0: Doncs sí. Si consultem, per exemple, dades publicades per l'Associació d'Usuaris Financers, ASUFIN, es constata doncs, que aproximadament un de cada cinc espanyols, és a dir, un 20%, financen les seves vacances. És a dir, recorren a préstecs al consum, crèdits ràpids o targetes revolving per finançar exclusivament viatges i oci vacacional. A més, aquest percentatge aquest any, el 2026, ha arribat a màxims històrics. I, clar, això complica encara més mantenir l'equilibri del pressupost familiar, doncs que en els mesos posteriors a les vacances és quan s'han d'afrontar aquestes quotes extres doncs, pel finançament que s'ha demanat. I clar, això també posa de manifest doncs, que bueno, amb dades publicades, a més te diuen que un 32% de les llars espanyoles declara no tenir capacitat per anar-se'n de vacances ni tan sols una setmana a l'any. Per tant, això què vol dir? Que al final aquest percentatge tan gran que al final sí decideix anar, inclús no poden anar,
1: clar, busca doncs alternatives.
0: Ho fan a base d'endeutament.
1: I tot això també mirant una miqueta més el factor de la macroeconomia sobre el nostre pressupost. Aquí apareix doncs, aquest element que potser podríem pensar que ens queda lluny, que són les decisions que prenen els bancs centrals i que a vegades doncs, són grans xifres, però que en realitat això també acaba impactant d'una forma directa en les nostres economies domèstiques, en el nostre dia a dia. No?
0: Sí, evidentment. Vull dir, el que està passant amb els tipus, és a dir, per exemple, la darrera reunió que es va celebrar el passat 10 de setembre, doncs el Banc Central Europeu va decidir pujar els tipus d'interès un quart de punt, situant-se amb un 2,5%, no?, amb l'objectiu d'intentar frenar la inflació, que al mes d'agost ha estat d'un 3,3% a l'eurozona. No?
1: Sí.
0: I sembla doncs, que aquesta pujada de tipus potser no serà l'última, ja que bueno, amb els conflictes geopolítics que s'estan produint actualment, doncs no sembla que es pugui tornar amb una estabilitat de preus a la zona euro, no sé, almenys de moment.
1: Clar, i més veient en també que és el que està fent els Estats Units, no?
0: Exacte, perquè a veure, hi ha aquesta tendència a l'alça, diríem que s'està replicant, no?, a altres parts del món, els tipus que fixa la Reserva Federal als Estats Units, que estan entre el 3,75 i el 5%, depenent de les condicions. El Banc de Japó també té aquesta, no?, aquesta tendència, així que bueno, caldrà esperar a veure què passa en la propera reunió del Banc Central Europeu, que serà el pròxim 29 d'octubre, i a veure si decideixen continuar pujant o almenys ens quedem com estem.
1: Ja, bueno, sembla que la tendència és aquesta, mantenir l'alça, veurem fins quan.
0: Bueno, a veure què.
1: I això com afecta a les famílies? Com es tradueix aquesta pujada de tipus d'interès en el dia a dia d'una família?
0: Doncs sí, a veure, en el dia a dia, bueno, el primer de tot és que recordem que el Banc Central Europeu, no, té el mandat de mantenir els preus estables, no? Hauria d'estar l'objectiu d'inflació al voltant del 2%. Llavors, què fa? Doncs per aconseguir aquest objectiu, actua sobre els tipus d'interès oficials que influeixen de forma directa sobre el tipus que s'apliquen a préstecs, hipoteques i als estalvis, no?
1: També.
0: Llavors, primer efecte que té a les famílies, bueno, doncs per una banda, si tens una hipoteca o un préstec a tipus variable o necessites demanar nou finançament, doncs els pagaments mensuals es tornen més cars. La pujada de tipus que t'afectarà de forma quasi automàtica, no?, a l'indicador que s'utilitza normalment per calcular les quotes, que és l'Euríbor. L'Euríbor avui mateix està amb un 3,36%. Vull dir que ha fet una pujada de més d'un punt des del gener del 2026. I llavors, clar, això afecta directament a quan se revisen les quotes del préstec variable, doncs que les fa més cares. La part positiva de tot això, els estalvis. Vale? Els estalvis, doncs els bancs ara mateix tornen a pagar dipòsits i comptes d'estalvi, desencadenant, podríem dir, una petita guerra de l'estalvi, no?, per atraure clients, que ara es comença a moure, perquè fins ara tampoc no donaven res pels estalvis, però bueno, ara comença a pagar-se una miqueta més, i actualment doncs, podem trobar ja diferents dipòsits bancaris que ofereixen rendibilitats al voltant o inclús superant el 3% TAE, que no està gens malament, però que amb les dades que tenim ara mateix sobre la taula, doncs tampoc cobreixen l'impacte de la inflació.
1: Que no ens enriquirem, però si més no, podrem frenar una mica doncs, la pèrdua del poder adquisitiu. No?
0: Exactament.
1: Clar, aquestes dades i aquestes xifres al final són decisions que no depenen de nosaltres i que no estan al nostre control. Nosaltres el que sí que podem controlar és la nostra pròpia economia, no? I aquí sí que doncs, una miqueteta de marge d'actuació tenim.
0: Bueno, aquí és on ressaltem, no?, que ja ho hem parlat amb altres programes, doncs la importància de tenir un pressupost familiar com a eina clau per a l'estabilitat financera de la família, no? El pressupost familiar te permet, diguéssim, conèixer exactament quins són els teus ingressos i les teves despeses reals, classificar-les, prioritzar-les, generar una mica d'estalvi quan es pot, gestionar el teu endeutament i planificar.

0: i ficar una mica al futur,
1: sí.
0: No? Evidentment s'ha d'intentar, no sempre es pot, no? Però s'ha d'intentar sempre que sigui possible destinar una part a l'estalvi com si fos una despesa fixa mensual. Amb l'objectiu de què? Doncs amb l'objectiu primer de tot de constituir un fons d'emergència, que ja hem dit moltes vegades que hauria d'estar entre 3 i 6 mesos com a mínim de les despeses fixes mensuals, i a partir d'aquí, doncs, per poder, diguéssim, cobrir altres objectius financers, no?, de mig o llarg termini que la família es plantegi,
1: sí.
0: D'acord? Però, bueno, l'eina del pressupost sempre cal ressaltar de que si un porta el control i ha fet una planificació durant l'any, doncs, evidentment, a aquests mesos que són més complicats, no?, que tenim acumulació de càrrecs per diferents motius, no?, o perquè raons també macroeconòmiques, doncs el que estem parlant,
1: clar,
0: te pugen
1: imprevistos,
0: els preus de la cistella, te pugen els preus del combustible, te puja la hipoteca, bueno, doncs ara haurem d'afrontar-lo, diguéssim, amb el raconet, no? Si fa falta, doncs que tenim allà fet.
1: Clar, clar, per aquestes emergències o per aquests imprevistos al final que puguin
0: exacte.
1: Anar sorgint.
0: Exacte.
1: Clar, i al final és això, o sigui, intentar fer que el pressupost aguanti, que resisteixi.
0: Sí.
1: Com podem fer, quines recomanacions així pràctiques podríem començar ja a implementar?
0: Bueno, doncs algunes recomanacions pràctiques que podem fer. Bueno, jo la primera que faria seria el que anomenem l'auditoria express post-estiu.
1: M'encanta. Posem els excels a treballar.
0: Sí, o sigui, és com dir, com se sol dir, hacer borrón y cuenta nueva, no? Revisar els extractes bancaris dels últims 2 mesos i detectar fugides invisibles. Subscripcions que ja no utilitzes, quotes de gimnàs al que no vas, serveis que tens contractats i que en realitat no necessites. Talla amb tot això, alleuja el pressupost de manera immediata.
1: Sí.
0: Segona recomanació que podríem fer, la compra intel·ligent per a la tornada a l'escola i la tardor. Primer, podem apostar per l'economia circular. El mercat de segona mà de llibres, equipament, ja no és una opció marginal. És una estratègia financera intel·ligent per a moltes famílies i que te fa estalviar uns calés importants.
1: Sí, totalment.
0: I després, també planificar contra la compra impulsiva. Allò de ara he d'anar ràpid, he de comprar on sigui, no me fixo en res, no, fer una llista tancada abans d'anar a una superfície comercial o a una papereria, comparar preus entre establiments i evitar les compres d'última hora guiada per les presses. A veure, una altra recomanació que podríem fer, bueno, ja ho hem dit, posa a treballar els teus estalvis enfront a la inflació, vale? Adeu els diners parats. Vull dir, amb la inflació actual, tenir els estalvis en un compte corrent tradicional, què fa? Pues que allí no te doni cap rendiment. Per tant, estàs perdent poder adquisitiu mes a mes. Posa'ls a treballar, vale? Que no vols arriscar, perfecte. Conté un dipòsit a 12 mesos, a 2
1: anys. Sí,
0: sí, i a
1: terminis molt curts també, fins i tot.
0: Sí, són curts, però almenys estàs esmorteint, diguéssim, una mica l'impacte de la inflació, no? I bueno, s'ha d'intentar treure-li una mica de rendibilitat amb aquest matalàs que tenim per treure-li una mica el cop de la pujada de preus. Com a quarta recomanació podríem fer, bueno, pues, revisar i renegociar les grans despeses fixes de la llar.
1: Hipoteca, venga.
0: Hipoteca, energia, aquestes grans despeses que pesen tant al nostre pressupost, no? Per una banda, a veure, si tenim una hipoteca que és a tipus variable i notem que la quota mensual s'ha disparat molt a causa de l'increment dels tipus, doncs intentem revisar aquesta hipoteca amb el nostre banc. Vale?
1: Ja es pot negociar, és que a vegades
0: sí,
1: donem per fet
0: pot,
1: que això està firmat i és així i dius, bueno,
0: no,
1: podem parlar-ne.
0: Hi ha opcions que es diuen de novació. La novació és renegociar les condicions inicials del teu préstec, de la teva hipoteca, amb el teu propi banc. Llavors, pots canviar capital demanat, pots canviar tipus d'interès, pots canviar terminis. Per què? Pues perquè ara mateix, no, amb les condicions que tinc, no estic còmoda i a lo millor al mercat hi ha altres opcions més bones. Llavors, en aquell moment, podries renegociar amb el teu banc, no?, una novació de la hipoteca, que és canviar les condicions inicials. Que això no és possible? Bueno, també es pot optar per una subrogació amb una altra entitat bancària, és a dir, canvia de banc. Canvia de banc.

0: És a dir, me'n vaig a un altre banc, trasllado la meva hipoteca a una altra entitat perquè allí m'ofereixen millors condicions.
1: Clar.
0: Són opcions que es poden mirar. També podríem arribar a valorar el canvi amb un tipus d'interès fix. Vale? Que clar, evidentment el tipus d'interès fix fins ara doncs, ens ha fet pagar més que amb un variable, però clar, també te dona la tranquil·litat de que durant tota la vida de la hipoteca
1: serà
0: sempre estaràs pagant aquell
1: import,
0: no? I això sí. També doncs, te dona tranquil·litat mental. Uh-huh. Bueno, és qüestió de valorar una mica les diferents opcions i veure si es pot fer alguna millora amb el que tenim.
1: Uh-huh.
0: D'altra banda, doncs, hauríem d'optimitzar també el tema dels subministraments. Vale, perquè els subministraments també és una despesa doncs, que té molt pes al nostre pressupost i clar, ara amb l'arribada del fred i del canvi d'estació
1: sí.
0: Doncs hauríem de revisar les tarifes de llum i gas que tenim per assegurar-nos que estem en el mercat que millor s'adapta al nostre consum real.
1: Uh-huh. I com a conclusió, la regla del sí, 50-30-20.
0: Sí, a veure, podríem aplicar com a cinquena recomanació, podríem dir, bueno, pues aplicar el mètode que ja coneixem, no?, del pressupost flexible 50-30-20, no?, 50% a necessitats bàsiques que són absolutament innegociables, vull dir, l'habitatge, subministraments, alimentació, educació, un 30% a despeses personals i oci més o menys modulables,
1: sí.
0: I un 20% si es pot, sempre ho dic perquè clar, sagrat a l'estalvi, sobretot per crear un fons d'emergència, val? Que això és molt, molt, molt necessari tenir-lo.
1: Uh-huh.
0: I com a, bueno, com a final, què us podria dir? Bueno, pues l'economia allà fora seguirà canviant,
1: sí.
0: Els tipus pujaran, s'estabilitzaran, baixaran, els imprevistos sempre es poden presentar, ja veiem el que està passant a nivell mundial, no? Però el control dels teus diners, de les teves decisions, de la teva tranquil·litat comença amb la planificació del teu pressupost. Tampoc no es tracta de privar-se de tot, sinó de prendre el control de la teva economia. I res, Núria, doncs ens trobem en un pròxim episodi i que el vostre pressupost aguanti el tipus.
1: Doncs això intentarem amb les recomanacions que ens has fet. Ja veiem que hi ha decisions que no controlen, però n'hi ha d'altres que sí, i en la mesura que puguem doncs, hem de decidir com organitzar-nos de la millor manera possible perquè el nostre pressupost doncs, sigui ben resilient i sigui ben constant. Moltes gràcies, Laura, i fins la propera.
0: Moltes gràcies a tu.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: A Mobles La Ganga ara et financem les teves compres.
4: Sí!
3: T'ajudem amb un finançament a mida. No renuncis a fer un canvi a casa teva. Nosaltres sempre t'aportem solucions, disseny i els millors fabricants a preus petitets. T'esperem al carrer Francesc Macià 12 de Sidamon i a mueblesleganga.com. La teva satisfacció, el nostre objectiu. Mobles La Ganga.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: A la província de Barcelona, Cornellà del Llobregat acull del 18 al 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rebel, un festival bienal amb més de 40 anys d'història que aquest any portarà grans noms del món del clown, d'entre les gairebé 70 activitats que proposa. A Girona, el dissabte 3 d'octubre, podreu visitar la Fira La Mosquitera, un projecte sense ànim de lucre organitzat per la cooperativa Efecte Mosquit, en el que artistes plàstiques emergents de les comarques gironines viuran l'oportunitat de teixir el camí cap a la professionalització artística. A Lleida, el 16 d'octubre, a l'Auditori Municipal Enric Granados, podreu gaudir del concert per piano de Tchaikovsky a càrrec de la pianista Juliana Avdeeva, amb la Franz Schubert Filarmònica i sota la direcció de Gabriel Bebeselea. Andreeva torna a la temporada de la Franz Schubert Filarmònica després del seu èxit rotund en el seu debut la temporada passada. I a Tarragona, el dissabte 3 d'octubre, a la plaça de la Font de Tarragona, acull la cinquena edició de la Diada Castellera Internacional, una cita plenament consolidada dins dels actes previs del concurs de castells, que tornarà a posar en valor l'expansió del fet casteller més enllà de Catalunya i participaran 6 colles internacionals, entre elles la debutant colla xilena Lo Prado.
2: Apunta-t'ho a l'agenda.
6: Si tu pareja te dice que tenemos que hablar, te preocupas. Pero cuando te lo dice Julia Otero, prepárate, pero para disfrutar. Porque en Julia en la Onda tenemos que hablar de actualidad, entretenimiento, cultura, curiosidades y todo lo que te interesa como solo Julia sabe hacerlo. Escucha Julia en la Onda todos los sábados y domingos con Julia Otero desde las 8 de la mañana y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
2: La ciudad. A Onda Cero Lleida, l'espai per entendre què passa a Lleida, Pirineu i Aran, amb Núria Mora. Ciutat Verda.

0: física i anar deixant enrere hàbits sedentaris. Coincidint avui, aquest 1 d'octubre, d'una banda, doncs, Dia Internacional de les Persones Grans, per parlar també d'aquesta doncs, mobilitat que pot facilitar a les persones de més edat que mantinguin certa autonomia i activitat, i també doncs, avui coincidint amb l'entrada en vigor de la reforma del Reglament General de Circulació i amb els canvis doncs, que també involucra dins del que són les regles del joc de la mobilitat. En parlem amb l'ambientòleg Jordi Prats. Què tal, Jordi? Bon dia.
1: Molt bé, Núria.
0: Comencem aquest 1 d'octubre amb moltes coses i dèiem, volem parlar de mobilitat activa, doncs com sempre, no? Ens situem des del principi. Quan estem parlant de mobilitat activa, de què estem parlant i quin paper juga la bicicleta elèctrica i el patinet, que d'entrada doncs, potser ens xoca una mica.
1: Molt bé. Doncs sí, molts temes i molt ben lligats, a més, tots, no? Curiosament, se l'apen tots, no?
0: Clar, és que l'actualitat, nosaltres ja ho saps sí. Que anem seguint aquí el fil de l'actualitat.
1: Correcte, molt bé. Molt bé, doncs, vinga, comencem sempre, per una bona definició, mobilitat activa. Doncs és, bàsicament, desplaçar-nos utilitzant activitat física, no? El top, el clàssic, caminar i anar en bicicleta. O sigui, depenent de la nostra activitat física per moure'ns, no? Llavors, per exemple, la bicicleta elèctrica és mobilitat activa? Doncs també. Val? Per què? Perquè els motors, i la normativa ho marca així, no? O sigui, l'elèctrica, el motor elèctric assisteix. Val? Tu has de seguir pedalant, has de fer una certa força, perquè si no la bicicleta no es mou. No? En canvi, un patinet elèctric, per exemple, no és estrictament mobilitat sostenible. Val? No és mobilitat activa, potser sí que és sostenible perquè substitueix un cotxe, però no és activa. Val? No és activa perquè, diguem, l'esforç físic és mínim. Val? Llavors, dins d'aquesta, no? si haguéssim d'ordenar quines no? modalitats de desplaçaments o de mobilitat activa, doncs, primer de tot, prioritari, caminar bicicleta convencional, segon pas, bicicleta elèctrica, i, en últim, patinet, però només per aquest component pot ser de substitució de cotxe.
0: Sí, de sostenibilitat més que d'activitat, no?
1: Correcte.
0: Clar, sí. És que hi ha qui pot pensar, el que deies una mica, no? Anem a definir bicicleta elèctrica, és una manera de fer menys esforç, però també pot ser una bona porta d'entrada a una activitat física per algú, per alguna persona que sigui més sedentària.
1: Doncs 100%, sí. De fet, jo crec que el principal avantatge de la bicicleta elèctrica és precisament aquest, no? O sigui, aquesta... No? La barrera inicial, no? que molta gent, no? Aquestes barreres inicials que ens plantegem a l'hora de començar, no? una nova activitat, pot ser això, no? Pot ser doncs, fer activitat a l'aire lliure en bicicleta, no? Clar, doncs, clar, si no és elèctrica doncs podem cansar més, les distàncies no poden ser tan llargues, els desnivells també, doncs, també és una barrera, no? Si no és molt pla, doncs, dificulta la pràctica d'esforç. Després també una altra cosa molt interessant que té la bicicleta elèctrica és que també permet regular l'esforç. I tu també pots dir, mira, intento anar no? a fer el recorregut depenent de mi, però doncs, en un moment determinat puc demanar aquesta assistència. No? Pot ser al final del recorregut o pot ser doncs, amb una pujada determinada. No? Llavors, això, no? O sigui, potser distàncies que no faríem amb una bicicleta convencional, doncs es podem fer amb una bicicleta elèctrica, no? I també a nivell de temps, no? Potser, doncs, és que l'activitat física de, no? Podria aguantar 10 minuts, doncs en lloc de 10 minuts, doncs pots fer mitja hora, tres quarts, una hora, no? Llavors, jo crec que també el missatge important és que, a veure, al final, per lluitar contra el sedentarisme, al final el que els vol és s'ha de fer activitat moderada, intensiva, és igual, val? Tampoc ens posarem perfeccionistes. La idea és això, és a dir, que la gent es pugui moure i la bicicleta elèctrica, doncs, clarament, és un aliat amb aquesta lluita contra el sedentarisme.
0: Clar, hi ha algú que potser ens està escoltant i diu, jo no sé si sóc la persona més adequada per una bicicleta elèctrica, quin perfil de persona pot treure més profit d'una bici elèctrica?
1: Doncs jo crec que és bastant transversal, o sigui, des de persones, evidentment, persones sedentàries que potser es volen començar a moure i no troben la manera de començar-se a moure, no? Perquè potser no? hi ha alguns esports que són directament, no? Els requeriments mínims són bastant, bastant elevats, no? Bastant importants. Llavors, jo crec que és una bicicleta elèctrica és una bona solució. Persones grans, val? Aquí no ho veiem tant perquè no? les persones grans potser estan més acostumades o mal acostumades als desplaçaments en cotxe, no? que han fet al llarg de la seva vida, però, per exemple, vas als països nòrdics, no? del nord d'Europa, i allí és més que habitual que a partir d'una certa edat doncs, la gent que ha tingut una vida activa doncs, opti per unes modalitats més còmodes, com és, per exemple, la bicicleta elèctrica. No? Per tant, les persones grans també un molt bon complement de mobilitat. També en general, persones amb menys condició

0: física, pel que sigui, no sé, gent que està recuperant-se d'una lesió o recuperant-se d'una malaltia o, bueno, no sé, o que potser, doncs això, potser per temes de pes o de condició física, doncs que també té més dificultats, també és una molt bona solució. I evidentment també població activa i amb condició, per exemple, treballadors que volen anar a la feina, imagina, no? Dius, escolta, jo busco anar a una feina, hi ha un cert desnivell, i sé que a Lleida l'estiu fa calor, no? A l'estiu, bueno, a l'estiu o 5 mesos de l'any, ara ja no ho sabem.
1: Sí,
0: no?
1: Ara ja no. Els límits són molt difusos.
0: Exacte, no? Doncs bé, tu vols anar còmodament, doncs sense el risc de suar, doncs també és molt bona opció. I de fet, també el que ens permet és també adaptar molt bé els trajectes, no? Perquè, diguem, potser una bicicleta convencional l'agafaríem, no? Pel dia a dia, doncs, per fer 5-10 quilòmetres, no? En aquest cas, doncs, el rang l'amplia, no? I després també un complement molt interessant també pot ser més per oci o per més purament, no? Que ha estat ciclista tota la vida, no? I s'adona de que doncs amb els que sortia o amb el seu fill o filla ja no hi pot sortir perquè potser doncs, ja no li aguanta
1: el ritme,
0: no? Doncs també és una bona manera de mantenir aquesta vida social i sana.
1: Clar, i amb tot el que dius, o sigui, podríem dir que una bicicleta elèctrica pot permetre també fer esport de debò, es pot utilitzar per entrenar, per fer rutes, com deies, no? D'oci, aquests desnivells que a vegades tenim, o substituir altres tipus d'activitats esportives?
0: Sí, sí, 100%. De fet, és un mercat molt a l'alça, el de bicicletes esportives, diguem, d'alt nivell, sí. O sigui, que són bicicletes cares, i en qualsevol modalitat, fins i tot amb carretera, bicicletes de carretera, mm-hmm. que també feia uns anys no n'hi havia gaire, no eren gaire boniques, diguem, ara ja les fan molt maques, i bicicletes de passeig, bicicletes urbanes, BTTs, llavors, bé, és una solució també molt bona, eh? O sigui, al final, el que dèiem abans, és, o sigui, permeten decidir quan volem treballar nosaltres i quan volem que ens ajudi el motor, val? És adaptable a tot tipus de bicicletes i també, per tant, doncs això, no? Per exemple, el tema de desnivells, no? Si volem més desnivells o si volem una activitat més llarga, no? Doncs mira, fèiem una sortida d'una hora i la volem fer de dos, doncs també amb una petita ajuda doncs ens fa, no? I al final jo crec que la idea que ens hem de que ens permet és ens dona opcionalitat i fa que ens puguem regular, no? Volem més esforç, volem menys esforç i fa al final, no? Democratitza i allarga els anys amb els quals podem fer un esport interessant i molt, molt, molt recomanable com és el ciclisme.
1: Clar, especialment interessant també per a les persones grans. Avui, que és el que dèiem, no? Si ens mirem el calendari, és el Dia Internacional de les Persones Grans. Per a què pot ser beneficiós, en què pot ajudar també doncs, des del punt de vista que comentava, no? De l'autonomia?
0: Correcte, sí, sí. De fet, sí, salut, evidentment, no hi ha cap dubte, i amb autonomia. No? I aquí també parlàvem de bicicletes, no? De mountain bikes, parlem de bicicletes de carretera, també hi ha tricicles, uh-huh. Val? Hi ha tricicles amb cistelles, no sé, amb molts municipis així rurals, se'n comença a veure també, no? Gent gran que potser té problemes doncs, per fer un desplaçament de 500 metres caminant, però en canvi amb una bicicleta, amb un tricicle.
1: Amb un tricicle, clar, per tenir més estabilitat.
0: No? Uh-huh. Clar, què vol dir? Tens autonomia. Per què? Per anar de casa a la botiga, per exemple, a comprar el pa, pots anar, no sé, a les piscines, pots anar a la plaça, no? També, o al mercat, i d'altra manera potser t'havia de portar algú de la família amb el cotxe perquè doncs, caminar a llargues distàncies, o llargues, o no tan llargues, no? Per tant, jo crec que bé, o sigui, a nivell de salut cardiovascular, excel·lent, i fins i tot hi ha molts tractaments de recuperació d'això, no? De problemes cardíacs que precisament es tracten amb aquest tipus d'esport, amb un esport molt suau que pot regular i que permet doncs, això, no? Tenir una mica de control del ritme cardíac, també. I, evidentment, també ajuda a conservar força, la mobilitat més enllà del purament del cor, no? Ens treu la dependència del cotxe i després el que dèiem, aquest component social, també, no? El fet de poder sortir a fer una ruta, el fet de poder mantenir, doncs això, no? Que dèiem, anar a la plaça.
1: Clar, no? O fer el cafè.
0: Correcte, no? Pues això també ens dona, bueno, tota aquesta salut mental que també és tan delicada, no? A la gent gran.
1: Uh-huh. I pel que fa als desplaçaments, parlem només d'entorns urbans o també pot ser una alternativa interessant per a altres tipus de trajectes interurbans, per exemple?
0: Doncs, molt bon apunt i totalment d'acord, sí, sí. O sigui, els desplaçaments curts doncs, són els que són més fàcils en fer en bicicleta convencional, diguem. Però, clar, tot això sempre, donem l'exemple aquest d'aquesta persona gran que vol moure's per dins d'un poble rural i que té poca autonomia, doncs, evidentment, per trajectes curts també li servirà aquesta bicicleta elèctrica, no? Però, per exemple, per entre bons, per exemple, per venir de Torrefarrera a Lleida, o sí. d'Alpicat a Lleida, o d'Alcarràs a Lleida,
1: sí.
0: doncs són distàncies que per fer una bicicleta convencional es poden fer perfectament, però demanen un punt de compromís que
1: bueno, ja, que potser no la primera disposat. Setmana el tens i a la segona ja s'esvaeix.
0: Sí. Exacte, llavors jo crec que sí, que és una modalitat molt interessant. El problema, ens falta la infraestructura, perquè no? Si tu tinguessis, no? Si visualitzem el camí del riu que va fins a... fins a Rufea, per exemple, no? Doncs, a veure, és un camí molt agradable, no? Que són 7 o 8 quilòmetres, però clar, no connecta, no? És agradable de circular, i doncs hauríem de tenir més d'aquests recorreguts precisament connectant aquestes ciutats o pobles que tenim al voltant i que també hi ha molta mobilitat diària, no? Llavors, al final, també és una manera de combinar desplaçament quotidià amb salut. I això a la llarga doncs, bueno, té efectes beneficiosos pel medi ambient i per un mateix, evidentment.
1: Clar, habilitar aquests camins que també afavoririen que potser aquest tipus de mobilitat no estigués en carreteres amb el que pot suposar, no? Conviure amb cotxes. Si tinguéssim aquesta xarxa de camins més habilitats que connectessin, doncs ja no és només per aquell que va caminar el dissabte o el diumenge, sinó que també doncs, és una via de desplaçament
0: Correcte.
1: Més propera, sí. més interconnectada.
0: Mira, això només cal anar a Girona. Suposo que molts oients hauran anat a Girona els últims anys i han fet un desplegament excel·lent de vies verdes, per exemple. I són vies verdes que passen per nuclis de població molt importants, que els connecte i que té un ús, a part de l'esportiu o més així de llarg recorregut, sí. també té un ús del passeig diari de mitja hora, una hora, de tertúlia amb, el, no? amb la gent coneguda que vaja, que també té aquest ús. I per tant, bueno, són una infraestructura molt interessant a nivell d'això, no? Tant de medi ambient com a nivell de salut, clar.
1: Bicicleta elèctrica d'una banda i de l'altra patinet elèctric. Sovint, potser, no sé si ho fem bé o no, ho posem al mateix sac, però està bé? Són iguals o quines diferències tenen?
0: Clar, jo crec que són bastant diferents, sí. Crec jo, eh? O sigui, per un cantó, a veure, clar, el que comentàvem, l'activitat física. Bicicleta elèctrica, per molt que sigui assistida, que sigui elèctrica, implica activitat física. Després el tema d'autonomia, les distàncies que recorres amb una bicicleta elèctrica no les pots fer, per exemple, amb un patinet. No? La idea, si pots fer distàncies mitjanes, això que dèiem, 15-20 quilòmetres, són còmodes ergonòmicament, amb un patinet fer aquestes distàncies, vaja, és perillós i complicat. No? Després també la bicicleta elèctrica, a part de l'ús quotidià, també et permet l'opcionalitat de fer esport, si ho desitges.
1: Sí.
0: No? I, per exemple, també és una molt bona manera de portar càrrega. Val? Ara potser visualitzem tots la típica bicicleta, la mountain bike elèctrica o la bicicleta carretera, però clar, hi ha les cargo bikes, que són precisament són bicicletes elèctriques, la majoria, preparades doncs, per portar nens, no? Heu vist les típiques holandeses aquestes amb la macro cistella de fusta, per aquí Lleida en volta alguna. Doncs, bueno, és una manera també bueno, pots portar càrrega, no? En canvi el patinet, bueno, té altres avantatges, no? Per exemple, jo veig, evidentment, el cost és molt, molt, molt més econòmic en comparació amb una bicicleta elèctrica,
1: sí.
0: És molt compacte, això el fa també molt pràctic, no? Per pujar-lo a l'ascensor, guardar-lo al pis, guardar-lo a la feina o al traster, no? I alhora també molt pràctic per trajectes curts, urbans, vale? I també, per exemple, el podem combinar amb transport públic, amb algunes restriccions. Però vaja, i problema, no genera activitat física, vale? Llavors, clar, el que ens hem de quedar una mica a la conclusió o el comparatiu és que, clar, ambientalment sí que tenen funcions semblants, no? Que és substituir el cotxe,
1: sí.
0: Però des del punt de vista de salut no són equivalents perquè un és mobilitat activa, no? I l'altre no és activa, és passiva.
1: Clar, llavors el patinet, més que mobilitat activa, el que deies, no? Sobretot una alternativa al vehicle o altres tipus de transports que també, doncs, si vols promoure una mobilitat sostenible, entraria aquí.
0: Correcte, sí, sí. O sigui, és la idea de substituir trajectes que fem de forma motoritzada, no? Llavors, clar, si substituïm un cotxe per un patinet, ambientalment és molt interessant. Ara bé, si substituïm un trajecte que abans fèiem caminant i que ara el fèiem amb patinet, doncs no estem aprofitant aquesta opció de salut, no? Estem perdent aquesta, aquesta activitat física.
1: Avui, precisament, els patinets, les bicicletes, les motos estan doncs, molt d'actualitat perquè entra en vigor la nova normativa estatal de la DGT sobre patinets elèctrics. Què inclou aquesta normativa en patinets, en motos, en bicicletes, però una mica més acotat al que estem parlant avui?
0: Sí, doncs mira, per exemple, en temes de patinets elèctrics, creo que són on hi ha més el focus, no?
1: De regular, adaptar... sí, establir regles de joc.

0: Sí, a nivell de Lleida jo crec que poca cosa, però vaja, bàsicament, o sigui, poca cosa que no ja tinguéssim en compte, però vaja, tenim l'edat mínima 15 anys, val? Això molt important, o sigui, el patinet no és una joguina, el patinet és un element de transport que pot arribar a unes velocitats prou importants i que per tant té aquesta restricció d'edat, 15 anys. Què vol dir això? Que si nosaltres, no sé, tenim un fill o una filla que volem que vagi a l'institut en patinet, doncs legalment no ho pot fer fins als 15 anys. Vale? I això també crida aquí als instituts a que si detecten doncs, menors de 15 anys arribant a l'institut, doncs que no els hi posin facilitats per guardar patinets, no? I que també que facin difusió de que doncs, no és el mitjà de transport adequat. En bicicleta perfecte, però en patinet no. El tema del casc obligatori, que això
1: Sí.
0: també ja era, aquí a Lleida ja era present, obligatori i lligat. Si no el portem lligat és com si no el portéssim, no? Després també i després temes sobretot de visibilitat, tema de reflectants de nit,
1: Les
0: val? Perquè diguem
1: armilles.
0: també, exacte, armilla reflectant i també enllumenat permanent, vale? Això és, encara hi ha una certa moratòria, però vaja, a partir de l'1 d'octubre, clar, són elements que s'han de fer veure, vale? No és tant que nosaltres puguem veure quan circulem a la nit, sinó que ens veguin, no? Llavors, evidentment, això també va acompanyat, o ha anat acompanyat, d'aquest desplegament de, per exemple, l'obligació del registre de la DGT i l'assegurança obligatòria.
1: Assegurança, sí.
0: Val? Exacte. Llavors, bueno, i després això encara anirà una mica més enllà, que acabaran demanant doncs, aquests patinets requisits tècnics, la DGT, diguem, no, que compleixen una certa de condicions tècniques, com si fos, diguem, una ITV inicial, que no la faran passar, però l'haurà de passar de fàbrica, per garantir que tots tenen unes mínimes condicions doncs, de frenat, de velocitat màxima i vaja, de prestacions.
1: Clar, és interessant perquè el que deies ara és una normativa de la DGT, però que fins ara depenia potser més dels ajuntaments, no? De cada municipi que establia una mica doncs, les seves ordenances o les seves regles del joc i ara queden unificades per a que tothom doncs, tingui clar què és el que pot fer, com ho ha de fer i què és el que no pot fer.
0: Sí, clarament.
1: Si volem promoure aquest tipus de mobilitat, reduir l'ús del cotxe, que doncs, seria aquí la clau de tot plegat, aconseguir doncs, aquesta mobilitat més activa, aquest ús o aquesta implantació de patinets o de bicicletes elèctriques, com han d'estar preparades també, què és el que han de tenir les nostres ciutats i els nostres pobles, doncs, per poder caminar, que el peató ja sabem que és el més vulnerable, no? Però també ha de ser el més protagonista per poder pedalar, per poder utilitzar aquest tipus de vehicles i que realment doncs, tinguin garanties i que siguin una opció fàcil i sobretot segura. Com han d'estar preparades les
0: Doncs sí,
1: ciutats i els
0: a veure.
1: espais?
0: Sí, clar, evidentment no n'hi ha prou amb dir a la gent, no? Agafa la bicicleta, no? No, clar, necessitem doncs, el que hem comentat molts cops, o sigui, una xarxa ciclista contínua i segura, no? Connexions entre barris, polígons, universitats, centres educatius, aquests punts calents han d'estar ben connectats i connectats de la forma més ràpida possible, val? Perquè diguem, la gent no, quan va del punt A al punt B vol anar pel camí més curt, no vol que l'obliguin a passar pel carrer secundari que dona més tomb i que ha de parar més semàfors, vol anar recte, val? Per tant, també és important que es faci amb... Bueno, que siguin carrers, o sigui, carrils eficients, o aquesta xarxa sigui eficient. També, un cop arribar al destí, doncs aparcaments segurs, per exemple, parlem de bicicletes elèctriques, no és el mateix aparcar una bicicleta, la bicicleta de la Comunió, que està tota arrovellada i que gairebé no frena, no és el mateix aparcar això que aparcar una bicicleta que potser val 2 o 3.000 euros, no? Llavors, aquests aparcaments han de ser segurs. Aquí hi ha molta feina feta, també, per exemple, la UdL ho ha treballat molt bé, però vaja, jo crec que s'ha de seguir treballant això. Això en cas de la bicicleta, però, per exemple, caminant, doncs també, no? Que els carrers siguin agradables, i ho hem parlat també altres cops, doncs, que hi hagi ombres, que no hi hagi soroll, que les terrasses no impedeixin, que no haguem de fer cua per passar per un carrer, perquè hi ha tantes terrasses i tanta gent que ens hem de tornar, no? El pas. Regular també velocitats baixes de vehicles en zones escolars i jo diria pràcticament a tota Lleida, no? O sigui, que puguis creuar un pas de zebra tranquil, que els vehicles, doncs això, tant pel soroll com per la contaminació, com la perillositat, això, no? Que circulen els vehicles a motor a velocitats més baixes. I després el que hem comentat també, molt interessant, les connexions entre Lleida i municipis propers. Ja sabem, difícil que és fer accions quan depenen de polítics a dins de Lleida, no? O a dins del propi municipi, imagina't posar d'acord dos ajuntaments. Vale? Llavors jo crec que aquí, bueno, és un treball de formigueta, és un treball bueno, doncs, posar d'acord diferents ajuntaments, ministeri, i bueno, sé que per exemple s'està treballant ara, o es vol treballar, amb el carril bici entre Torrefarrera i Lleida, però sembla que, clar, per culpa d'una, per culpa de l'altra, doncs costa avançar, no? Tant dels ajuntaments com de, això, no? Com de carreteres, com de qui sigui. No? Llavors, bueno, jo crec que una mica per concloure, Lleida té unes característiques doncs, molt bones per la bicicleta, jo ho hem de comptar, no és compacte i és bastant
1: i és
0: planeta.
1: Uh-huh.
0: Exacte. I això, no? Que hem de convèncer la gent que pedali, no? Que pedali, que camini, no? I que la gent entengui que anar en bicicleta és fàcil, és segur, i que moltes vegades és més pràctic que agafar el cotxe. No? I també aquí animaria ara, mira, no sé si encara està vigent això, però sé que alguna vegada m'ho havia comentat algú, i diguem, hi ha una gran superfície d'esports aquí a Lleida, que permet fer lloguer durant 2 o 3 mesos d'una bicicleta elèctrica.
1: Ah,
0: o sigui que també és una manera interessant de dir, mira, doncs ho provo, si m'agrada, faig el pas i la compro, i més també et diria, Núria, amb el context actual, que, no? Que tots ens queixem del gasoil i la gasolina per sobre els 2 euros, però després, a l'hora de la veritat, seguim agafant el cotxe cada dia per fer recorreguts curts, per anar a buscar els nens a l'escola, per portar els extraescolars, o sigui que està molt bé queixar-nos, però encara està més bé actuar amb conseqüència.
1: Clar, bueno, és interessant també per tenir aquesta opció, perquè al final és el que deies, és una inversió de diners important, llavors és tenir la consciència aquesta de que no és un impuls d'un primer moment, sinó que hi haurà una constància i que es voldrà mantenir.
0: Sí, sí. Però vaja, que també es pot agafar un paper i un boli i una calculadora i fer números,
1: també.
0: El que costa un cotxe, val? Quan costa plenar el dipòsit, quan costa l'assegurança, la revisió, la ITV, el pàrquing, la zona blava, i clar, comences a fer números i més enllà del temps, i fins i tot a l'equació et diria, i pots restar o sumar-hi el cost del gimnàs, perquè si cada dia fas un recorregut amb bicicleta de 20 minutets, doncs ja t'ho dic jo que tens una vida molt sana per davant i amb poca necessitat de gimnàs.
1: Mira, ens apuntarem que abans estàvem parlant del pressupost familiar i també de com ajustar-lo ara a setembre-octubre, o sigui que ens apuntarem aquí també el tema de la bicicleta elèctrica. Jordi, moltes gràcies i fins la propera.
0: Fins la propera, Núria, gràcies.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
1: Doncs aquest programa que hem fet avui i que ja ho veieu lliga tot una mica amb el que estàvem parlant, amb l'economia, amb les finances, amb els pressupostos domèstics i també amb la forma en què ens movem, en què ens desplacem i amb aquestes alternatives més sostenibles i que a més doncs, també poden contribuir en el nostre estat físic, aquelles persones que són més sedentàries, les bicicletes elèctriques, per tenir-les en compte, els patinets també com a mobilitat sostenible i tot d'acord doncs, amb aquestes noves normatives de la DGT que avui han entrat en vigor. Les 2 de la tarda continua la informació, continua l'actualitat a Onda Cero Notícies. Mediodia, tornem demà divendres, que acabo de passar un bon dijous.
3: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Espera el enlace de mañana, si el Congreso tumba uno o los dos. Si Sánchez salva la cara con un decreto o si encaja una derrota por duplicado a sus medidas sobre vivienda. Todo depende de Junts, que está deshojando la margarita sin decisión tomada aún sobre en qué lado de la balanza se coloca. Si decide asfixiar al gobierno y se convierte en el malo de la película para muchos de sus votantes pequeños propietarios y se quema, o si le mantiene al gobierno la respiración asistida y traga con el decreto. Otra vez, el cable del oxígeno del gobierno en manos del prófugo de Waterloo, que espera poder regresar a España más pronto que tarde, ahora que el Constitucional avalará la amnistía en su próximo pleno. Los de Puigdemont se debaten entre si les conviene tumbar al gobierno o perdonarle la vida y hacerse valer. Y Sánchez, que divide entre buenos y malos y ya se ha buscado culpables, si la cosa se le tuerce, confía en salvar los muebles con un decreto bajo el brazo que le permita disfrutar de un pequeño desahogo con el que compensar el papelón de la gestión de Ceuta, donde ya sí, ahora sí, se dan las circunstancias para que los reyes visiten la ciudad autónoma y también Melilla. La visita histórica, 13 y 14 de octubre, en la que no estará Sánchez. Dicen en la Moncloa que es normal que el jefe del gobierno no haga de acompañante de los reyes, que esto es cosa del ministro que tenga más relación con el asunto. Un nuevo desplante institucional a la corona para evitarse tal vez un nuevo Paiporta.
4: Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Noticias Mediodía. Buenos y malos, divide entre buenos y malos el presidente Sánchez, quienes apoyan a los fondos buitre y la especulación, y quienes están con el gobierno.
4: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los...

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. A aquesta hora ni la ciutadania ni el govern espanyol sap si demà es podran convalidar els dos decrets aprovats en matèria d'habitatge. Junts, un dels partits clau en la votació, continua allargant el seu silenci i la incògnita, i ho farà com a mínim fins a aquest vespre, per quan ha convocat una reunió telemàtica de la seva executiva a partir de les 9. Mentrestant, la Moncloa i també la Generalitat continuen reclamant l'aprovació i reivindicant uns beneficis que es podrien, com dèiem, esfumar en qüestió d'hores. Avui mateix s'ha evitat el desnonament d'una dona vulnerable al barri de Sant Andreu de Barcelona i per aquest motiu també el portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ha cridat a favor de la convalidació de les mesures.
2: El que es vota demà és si a la maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.

0: Com dèiem, la normativa penja d'un fil des del punt de vista polític. Segurament en traurem l'entrellat a partir de les 9 del vespre amb aquesta reunió de l'executiva de Junts i tampoc, hores d'ara, compta amb el suport de l'empresariat i del món de la construcció. Ana Utiel, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Sí, les cambres de propietats de Catalunya estan preocupades perquè consideren que els decrets estableixen un marc regulador massa restrictiu i incentiven una inseguretat jurídica que farà reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
0: La qüestió de l'habitatge també serà central en el debat de política general del Parlament, que a aquesta hora afronta la seva tercera i última jornada.
1: El ple ha de votar el paquet de mesures anunciades per Salvador Illa, entre elles el pla de compra conjunta d'habitatges per majors de 40 anys. Si sabem que PSC, Esquerra i Comuns han pactat crear un grup d'experts per impulsar una reforma fiscal en el sector.
0: La política d'avui, la jornada política,

0: La clau política ha estat marcada, també està sent marcada, pel 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre i les conseqüències penals del procés sobiranista.
1: El president de la Generalitat i el del Parlament, Salvador Illa i Josep Rull, han reclamat l'aplicació total de l'amnistia.
2: Yo pido que se tome la decisión, vamos, que se permita ya la aplicación íntegra de la ley de amnistía, porque Cataluña y España necesitamos mirar hacia adelante.
3: Però també som conscients que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017 i que n'haurem de tornar a parlar a fons i amb conseqüències.
1: Mentrestant, avui s'ha celebrat l'última jornada del judici a quatre policies per la pèrdua d'un ull de Roger Español.
0: I alerta màxima a les comarques del sud de Catalunya per pluges intenses.
4: Preveiem ara en els propers minuts fer aquest enviament d'una alerta en els mòbils, primer de la zona del Garraf, al Penedès, Baix Penedès, al Camp, Tarragonès i Baix Camp, i després una altra també en les comarques de la Terra Alta, del Baix Ebre i del Montsià, però seran amb dos textos diferents perquè, com heu vist, són dos períodes diferents. Uns inicien abans, els altres inicien més tard.
1: Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i els 200 en 24 hores.
0: Doncs analitzem l'actualitat en clau esportiva amb el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
5: Bona tarda, Gavi.
0: Partit de Champions i segona golejada del Barça femení a la Lliga de Campions.
5: Sí, l'actual campió d'Europa va guanyar exhibint-se a la Roma per 0-6 amb doblet de Caroline Graham i de Claudia Pina. El Barça és l'únic equip que ha sumat dues victòries en les dues primeres jornades i lidera la classificació en solitari. Diumenge afrontarà el primer clàssic de la temporada al Camp Nou. I d'altra banda, pendents de Rafinha, que arribarà avui a la capital catalana i el davanter brasiler podria passar aquest mateix dijous les proves mèdiques que confirmin o no l'edema muscular que va patir en l'últim amistós que va disputar amb el Brasil.
0: Com us dèiem, pendents d'aquest front de pluges que ja comença a travessar Catalunya, sobretot a la zona sud, repassem la previsió amb el Jordi Orió. Jordi, bona tarda.
6: Bona tarda. Durant les pròximes hores, temps inestable i advers a bona part de Catalunya, ja que s'esperen ruixats acompanyats de tempesta i calamarsa, especialment a Lleida, a Barcelona i a Tarragona, seran menys probables a Girona. Molta atenció, perquè poden ser localment forts o molt forts, i a Tarragona podran ser persistents durant la pròxima matinada. Atenció, hi ha perill extraordinari, avís vermell al litoral sud de Tarragona per acumulats molt grans en poc de temps durant la tarda, que poden ser localment de 90 litres per metre quadrat en una hora, i fins al migdia de demà podrien acumular-se 250 litres per metre quadrat en total. Segueixin les recomanacions de protecció civil a aquesta zona i molta precaució, ja que poden haver-hi inundacions i crescudes sobtades. Eviti les zones inundables. A bona part de Lleida i a la resta de Tarragona hi ha, a més, perill important per acumulats importants durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en descens a la Vall d'Aran, a Girona i a l'interior de Tarragona, a la resta amb pocs canvis. Seran de 29 graus a Girona i Lleida, 27 a Tarragona, 26 a Barcelona. Demà les pluges fortes quedaran més retirades al sud de Tarragona. Durant la primera meitat del dia també s'esperen pluges al Pirineu i altres punts de l'interior occidental, però la tendència a la tarda és a que remetin les precipitacions. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Jordi. Passen gairebé 6 minuts a 2:15 de la tarda. El control tècnic, Dani Sánchez i Roberta Tai.
7: A partir de 2:15, desgranem tota l'actualitat de Catalunya al Notícies Migdia, amb Gabriel Figueredo.
0: Ho dèiem en portada, els dos decrets en matèria d'habitatge del govern espanyol ja estan vigents i ja se'n poden observar els primers efectes. Almenys així ho interpreten tant el sindicat de llogateres com el govern català. El president de la Generalitat, Salvador Illa, després l'escoltarem, ha assegurat que aquestes mesures han evitat desnonaments com el del barri de Sant Andreu de Barcelona, Anna.
1: Sí, aquest matí s'ha suspès l'ordre de desnonament de la Maca, una dona vulnerable amb diagnòstic de salut mental i sense alternativa residencial. L'equip jurídic del sindicat de llogateres n'ha exigit la suspensió d'acord amb la nova normativa i el jutjat l'ha acceptada. De fet, la comitiva judicial no ha arribat a personar-se al lloc dels fets i, segons assenyalen els Mossos, el dispositiu policial per aquest desnonament s'ha anul·lat. Totes les persones que s'hi havien concentrat per aturar-lo han celebrat la notícia. Escoltem Enric Aragonès, portaveu del sindicat de llogateres.
8: Avui el jutjat ha suspès l'execució d'aquest desnonament en base al decret aprovat el dimarts al Consell de Ministres, el decret Mari Carmen. És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva.

0: l'hamaca.
1: Aquest era el segon intent de desnonament d'aquesta dona, un procediment que de moment continua obert però sense data.
2: A les últimes hores també hem conegut un altre cas de desnonament amb una problemàtica diferent i amb un final fatal.

0: Arsó. El consistori ara exercirà el dret de tempteig per incorporar-los al parc d'habitatge públic i preveu destinar 27 milions d'euros.
1: En tot cas, les mesures aprovades dimarts pel Consell de Ministres també fixen que els contractes en vigor dels lloguers es mantinguin vàlids com a mínim fins al desembre del 2028 i que els llogaters puguin prorrogar-los dos anys amb les mateixes condicions. La Moncloa ja ha fet números sobre els potencials beneficiaris.
0: A Catalunya, prop de 340.000 contractes de lloguer es podran acollir a la pròrroga obligatòria prevista al nou decret d'habitatge. Barcelona concentra bona part dels contractes que es podran prorrogar, més de 248.000. A Tarragona en són prop de 37.500, a Girona gairebé 35.000 i a Lleida uns 18.700.
1: Una decisió que, si el Congrés validés demà, tindria un impacte important en un mercat d'habitatge en què cada cop hi ha més arrendataris.
0: Segons les dades publicades per la CNA, a partir dels informes de l'INE i l'IDESCAT, el nombre de llogaters ha anat augmentant en detriment dels propietaris de Catalunya en l'última dècada. El pes dels arrendataris en la franja d'entre 30 i 44 anys ha pujat fins a gairebé el 48%, gairebé 20 punts per sobre que el 2013. En la franja de 45 a 64 anys, els llogaters s'han duplicat. En conjunt, el pes d'aquest col·lectiu representa un 28% del total.
1: Com dèiem, però, les mesures estan en la corda fluixa. Totes elles cauran demà si el Congrés no convalida els decrets. Ara mateix, tant Junts com el PNB clauen la votació, no han revelat què faran.
0: Des de la Generalitat, el president Salvador Illa ha fet una crida a les forces parlamentàries a convalidar demà els dos decrets del govern espanyol. En una entrevista a Televisió Espanyola, Illa ha defensat que les mesures protegeixen casos com el de la maca.
2: Però, efectivamente, un marco de mayor protección es el que necesitamos para poder estabilizar estas situaciones y no encontrarnos con casos como el que usted me comenta, ¿no?
0: Junts manté la incògnita després d'assenyalar ahir que els decrets són decebedors i preocupants. Entenen que els drets dels petits propietaris no estan prou garantits.
1: Una incògnita que, com us explicàvem, es mantindrà fins a la nit d'avui, almenys fins a les 9 de la nit, que és quan hi ha aquesta reunió telemàtica en què debatran aquesta decisió. Després coneixerem el resultat a través d'una nota de premsa. Com dèiem abans, el sindicat de llogateres ha celebrat les primeres conseqüències d'aquests decrets, però també ha defensat que cal anar més enllà.
0: Per això han decidit sumar-se a l'acampada pel dret a l'habitatge instal·lada a la plaça Catalunya de Barcelona després de la cassolada convocada aquest vespre davant dels ajuntaments.
1: I de la seva banda, les cambres de la propietat de Catalunya entenen la necessitat d'abordar de forma urgent les dificultats d'accés a l'habitatge, però rebutgen que es traslladi als propietaris responsabilitats que diuen corresponen a les administracions públiques. En un comunicat, aquesta plataforma avisa que un marc legal més complex i inestable farà reduir l'oferta d'habitatge de lloguer. I en aquesta línia, la COE ha acusat el govern espanyol de voler compensar la seva deixadesa, han dit, amb una invasió de la propietat privada. Per tant, molt pendents de Madrid. Aquí a Catalunya, tot just s'acaba de reprendre la tercera jornada del debat de política general, que ha servit per saber que Comuns i Esquerra seguiran fent costat al govern de Salvador Illa. Més enllà d'aquesta qüestió, avui es votaran les propostes de resolució que cada partit ha presentat i amb les quals marquen el seu full de ruta. El que ja sabem hores d'ara és que s'aprovarà l'acord entre el PSC i Esquerra per crear un nou grup d'experts. En aquest cas, tindran 3 mesos per proposar reformes fiscals en matèria d'habitatge. Marxem fins al Parlament. Ricard Jiménez, bona tarda.
3: Bona tarda, Gavi. Sí, fons dels comuns asseguren a Onda Cero que votaran a favor d'aquesta proposta conjunta. I tot apunta que seran rebaixes fiscals per facilitar l'accés a l'habitatge i gravar amb més impostos els que tenen més d'un pis. I és que Esquerra s'ha emplaçat a treballar amb els socialistes, renunciant, això sí, a una proposta que apostava per reduir l'impost de transmissions patrimonials en la compra del primer habitatge i defensava també incrementar la tributació en funció del nombre de pisos que tinguis. Amb la suma dels comuns, la reforma fiscal que sortí encara podria ser més perjudicial pels que tenen més d'un habitatge. Des de Junts plantegen una única rebaixa de l'ITP del 10 al 5% pels petits propietaris, apujant fins al 30% l'impost de compra pels fons d'inversió. Per la seva banda, Vox vol eliminar-lo. El PP demana que s'eliminin els topalls de preus i la CUP exigeix totes les competències en habitatge per Catalunya. Però més enllà d'aquesta qüestió, aquestes darreres 24 hores també han servit per reforçar la idea que l'independentisme l'independentisme està més trencat que mai, ja que Esquerra, Junts i la CUP no han portat cap proposta conjunta sobre un nou hipotètic referèndum d'autodeterminació. Per contra, sorprèn l'entesa entre el PP i el PSC pel món rural, i és que han presentat un text conjunt per instar les institucions espanyoles i europees a mantenir els fons econòmics per pagesos, ramaders i pesquers.
1: Avui fa 9 anys que es va celebrar el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre, que va acabar amb els líders separatistes, ja ho saben, condemnats per diversos delictes. Lluny de ser

0: Un dia oblidat per l'independentisme, avui ha tornat a cobrar força des de les institucions catalanes. Ricard, Junts ha fet servir l'altaveu del Parlament per tornar a demanar l'aplicació immediata de l'amnistia.
1: El president del Parlament, Josep Rull, ha aprofitat el discurs institucional per commemorar l'1 d'octubre per carregar de nou contra el poder judicial espanyol. Rull ha recordat que el Congrés dels Diputats va aprovar la llei d'amnistia amb l'objectiu de desjudicialitzar la causa independentista i retornar la normalitat institucional a Catalunya. Ara bé, al seu entendre, els jutges espanyols segueixen bloquejant l'aplicació de la llei i evitant que diputats electes puguin exercir els seus drets.
2: Un bloqueig prevaricador que impedeix encara avui que dos diputats electes d'aquest Parlament, el president Carles Puigdemont i el conseller Lluís Puig, puguin tornar de l'exili i exercir els seus drets polítics en plenitud.
1: Amb l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i la imminent resolució del Tribunal Constitucional, Rull creu que l'aplicació total de l'amnistia és molt a prop. Recordem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, sempre ha defensat la llei i vol que Carles Puigdemont pugui tornar a Catalunya sense que cap ordre d'atenció pesi sobre les seves esquenes. Pel que fa als partits, tant Esquerra com Junts, més enllà de l'amnistia, demanen una resolució política d'un conflicte amb l'Estat que només volen resoldre o solucionar posant urnes de nou.
0: Gràcies, Ricard. Des del Parlament també a aquesta hora estem pendents d'una derivada judicial de l'1 d'octubre, més enllà de l'amnistia, i és que l'única causa que ha portat agents de la Policia Nacional a seure al Banc dels Acusats s'ha de resoldre en les properes hores. Els quatre processats estan implicats en el cas de l'activista Roger Espanyol, que va perdre un ull a causa de l'impacte d'una pilota de goma durant una protesta.
3: Avui és l'última sessió del judici amb la declaració dels quatre acusats. La vista s'ha suspès durant unes hores perquè l'inspector que va autoritzar l'ús de bales de goma durant l'1 d'octubre no s'ha presentat en seu judicial al·legant problemes de salut sobrevinguts. Cap a la una del migdia, el policia ha aparegut amb un justificant mèdic i el jutge ha decidit reprendre la sessió. Tots quatre s'enfronten a una pena de fins a 13 anys de presó per lesions. La defensa considera que van actuar de forma proporcionada, tenint en compte el clima hostil i agressiu, diuen, a què s'enfrontaven. En la jornada d'aquest dimecres, un equip d'especialistes dels Mossos han explicat que l'arma utilitzada estava apuntant a terra i que l'impacte va ser fruit d'un rebot.
0: Tres quarts de tres de la tarda, la Generalitat ha enviat un missatge a Esalert per perill molt alt de pluges i risc sobtat d'inundacions a nou comarques de la meitat sud de Catalunya.
3: Aquest front de pluges intenses arribarà entre el migdia i la tarda al Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, l'Alt Camp, el Tarragonès i el Baix Camp. Després, aquesta línia de xàfecs baixarà fins a la Terra Alta, al Baix Ebre i al Montsià, on s'enviarà un segon missatge d'alerta. Segons la previsió, els xàfecs poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i a les Terres de l'Ebre, les acumulacions podrien superar els 200 litres per metre quadrat al final de l'episodi. Santi Segalà és el cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega, o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
3: De la seva banda, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha insistit en el missatge d'evitar els desplaçaments que no siguin necessaris i de no apropar-se a zones inundables ni a les lleres dels rius, rieres o barrancs.
0: Tot això després d'un mes de setembre que ha estat el més càlid que s'ha registrat mai a Catalunya, segons apunten des del Servei Meteorològic de Catalunya. Les zones més elevades del territori han estat les més afectades, on s'han detectat anomalies de més de 5 graus respecte a la mitjana. La temperatura més alta registrada durant aquest mes de setembre ha estat als 42 graus i mig a Vinebre. A més, d'aquesta manera també es consolida un estiu que ha estat també el més càlid mai registrat aquí a casa nostra. La gent gran alça la veu contra l'edatisme coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans, que es commemora avui també 1 d'octubre. Aquest matí hi ha hagut manifestacions, Anna, a diversos punts de Catalunya, com ara Barcelona i Girona.
3: Sí, se'ns ha entrat a denunciar la discriminació per edat, que segons adverteixen és la porta d'entrada al maltractament. En el cas de Girona, han fet una campanya que recrea diverses situacions quotidianes en què la gent gran se sent discriminada. Em posa un exemple Dolors Kerr, que és la secretària de l'Associació Intercomarcal de Consells de la Gent Gran a la demarcació.
5: Quan tu vas al metge, que això jo ho he viscut, i el metge en lloc de dirigir-se a mi com a pacient, es dirigeix a la meva filla perquè la meva filla ho entendrà millor que jo, no? També entenem aquí que evidentment els metges tenen el temps que tenen, eh? Però, vull dir, són situacions...

0: Aquestes petites que a la persona gran li fan mal.
1: Altres formes de discriminació subtil consisteixen a parlar amb les persones grans com si fossin nens petits, jutjar si vesteixen d'una manera que es considera inapropiada o mirar malament una parella de gent gran que es fa mostres d'afecte en públic. Des de l'associació defensen que la manera de combatre totes les formes d'edatisme és parlar-ne obertament.
2: També coincidint amb aquesta data, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRE, avisa que cal augmentar la inversió en dependència per fer realitat les xifres que ha promès Salvador Illa.
1: Ahir dimecres, recordem, el president de la Generalitat va anunciar 20.000 noves places de residències per gent gran i persones amb discapacitat. La presidenta de l'ACRE, Cinta Pascual, avisa que aquest compromís no es podrà complir amb la inversió actual.
3: Cal invertir més per poder generar tot el que ahir el president va dir. Hem de generar més places i hem de generar places amb qualitat i ficar professionals i fer l'equiparació salarial. Per això es necessita diners i per això es necessita inversió.
1: Des de l'ACRE alerten que a Catalunya hi ha més de 38.000 persones amb un grau de dependència reconegut pendents de rebre una prestació.
2: Precisament les persones majors de 60 anys i el personal de serveis essencials són dos dels col·lectius cridats a participar en la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 que començarà el 5 d'octubre.
1: Aquests dos grups i les persones de risc ja poden rebre la vacunació des del proper dilluns a través de la cita prèvia. De fet, ja s'han demanat 120.000 cites fins aquest dijous en una segona fase. A partir del 26 d'octubre, aquest sistema ja s'obrirà a tota la població i en la tercera, des del 16 de novembre, es podrà anar directament al CAP, hospitals i centres sanitaris sense tramitar cap sol·licitud.
2: I ahir els explicàvem que 8 de cada 10 persones que viuen al carrer a Barcelona han patit algun delicte, agressió o situació de discriminació, però 2 de cada 3 d'aquestes víctimes no ho denuncien.
4: És que no denuncien perquè no creuen que serveixi per res. No? Ja no és que desconfin, ja no és que no coneguin, poden arribar a confiar en algú determinat, però no creuen que serveixi per res.
2: La directora d'Arrels Fundació, Beatriz Fernández, s'encarregava de donar aquestes dades i d'explicar que els principals motius pels quals la majoria de les persones sense llar agredides decideixen no denunciar. En aquest sentit, des de la Fundació reclamen, Montse, canviar els mecanismes de denúncia per fer-los més accessibles i breus.
5: Què tal? Bona tarda. Sí, i és que a part de la desconfiança també influeix el fet que els procediments són excessivament llargs i complexos. A més, les persones sense sostres sovint han de continuar vivint al carrer mentre es tramita la denúncia, un fet que incrementa la sensació d'inseguretat i la por a possibles represàlies. En declaracions a la brúixola d'Onda Cero Catalunya, la responsable de l'equip jurídic d'Arrels Fundació, Eva Ubeic, ha reclamat canals de denúncia alternatius.
6: Que hauria d'haver-hi canals per fer la denúncia que fossin més accessibles, per exemple, que estiguessin fora de les comissaries i que tinguessin com a acompanyament de serveis socials o professionals de proximitat. També pensem que és com molt important reforçar tota la part de la formació de totes les parts intervinents, vull dir, del sistema judicial fins a la policia i fins i tot altres de sanitaris o serveis socials.
5: Més enllà de facilitar les denúncies, Arrels també insisteix que la clau passa per prevenir la porofòbia i reduir el temps que les persones es veuen obligades a viure al carrer.
2: I la detecció precoç, l'educació i la informació són claus per frenar els riscos associats al chemsex, una pràctica que combina el consum de drogues psicoactives amb les relacions sexuals i que preocupa cada cop més els professionals de la salut. Segons els experts, el principal repte és identificar els casos abans que apareguin problemes greus d'addicció o de salut mental.
5: Sí, segons ha explicat a la brúixola d'Onda Cero el metge del Barcelona Checkpoint, Àngel Rivero, les noves substàncies sintètiques utilitzades en aquestes sessions poden generar dependència en pocs mesos i provocar episodis de paranoia o altres trastorns psiquiàtrics. Els especialistes alerten també que el chemsex pot comportar una pèrdua de control sobre les decisions personals, dificultar l'ús de mesures de protecció en les relacions sexuals i augmentar el risc d'infeccions de transmissió sexual.
7: También intentamos detectar un poco estos síntomas, ¿no? De psicosis, de paranoias, de efectos psiquiátricos, ¿no? Muchas veces la gente no detecta estos efectos de las drogas, lo atribuyen al momento del éxtasis no sexual, pero el problema es que se acaban convirtiendo en permanentes.
5: Un altre aspecte que preocupa és l'estigma. La directora mèdica del VIH de Gilead Espanya i Portugal, Cristina de Álvaro, assegura que el desconeixement continua sent un obstacle tant per abordar el VIH com el chemsex.
8: Creo que el chemsex lo que hace es sumar adicionalmente mayor estigma. Se sigue viendo desde fuera, bueno, como algo, ¿no?, que quizás afecte más a una población vulnerable, que es algo de, bueno, esto no va conmigo.
5: Els experts coincideixen que no existeix un perfil únic de persona que practiqui chemsex i asseguren que afecta persones de diferents edats i nivells socioeconòmics.

3 d'octubre a la plaça de la Font de Tarragona acull la cinquena edició de la Diada Castellera Internacional, una cita plenament consolidada dins dels actes previs del concurs de castells que tornarà a posar en valor l'expansió del fet casteller més enllà de Catalunya.

El debat de política general ens deixa la imatge d'un Salvador Illa que haurà de suar la samarreta, expressió emprada per ell mateix en diverses ocasions, i haurà de fer-ho de veritat, perquè si bé és cert que manté la confiança dels seus socis, els comuns concretament no li posaran les coses fàcils. Ho hem vist avui, quan amb la seva abstenció, la formació Lila ha provocat la caiguda de la proposta estrella que feia ahir el president en matèria d'habitatge. Mentrestant, la pressió social als carrers continua amb acampades i cassolades com la que es viurà en una hora i anirem en directe a la plaça Sant Jaume de la capital catalana, tot plegat a les portes de la votació que farà demà el Congrés dels dos decrets en habitatge presentats pel president espanyol Pedro Sánchez. Ja se sabia que un dels decrets, el que feia referència a la renovació automàtica dels contractes de lloguer, cauria per falta de suports parlamentaris, però el futur de l'altre decret, el que conté el gruix de mesures, entre elles, per cert, la prohibició dels desnonaments fins al 2030, està ara en mans de Junts per Catalunya, després que el PNB hagi anunciat el seu vot favorable, tot això sí, i la seva reticència. Els de Carles Puigdemont es reuneixen avui

0: a les 9 del vespre per decidir el seu veredicte i es tornen a convertir en el centre de totes les mirades. Si voten a favor o s'abstenen, el decret tira endavant. Per contra, si la votació és negativa, les propostes de Sánchez quedarien en una anècdota lluny de fer-se realitat. Totes aquestes qüestions són les que ens ocuparan fins a 9:15 a temps de tertúlia, però on més apunten les agulles de la brúixola d'avui, dia 1 d'octubre? Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Doncs apunten cap al cel. Sí. És veritat que avui hem tingut un nou temporal i ja ha passat el pitjor, però entre les 4 i les 6 de la tarda, sobretot al Montsià i al Baix Ebre, hem tingut pluges de molta intensitat, de nou amb un risc 6 sobre 6, registres com 80 litres per metre quadrat a l'illa de Buda. Això sí, el més important és que Protecció Civil ens ha confirmat que no hi ha hagut incidències destacades. Això sí, s'han cancel·lat alguns trens a Barcelona-València. A les 8 podria tornar a ploure amb intensitat a Tarragona.
0: Precaució, doncs, en aquesta zona i en aquest horari, Tarragona a les 8, i avui també posarem especial atenció als drets de la gent gran.
1: Sí, i per això parlarem amb l'ACRA, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, que avui ha reclamat un augment de la inversió en dependència si es vol fer realitat l'anunci del president Salvador Illa de crear 20.000 places residencials per gent gran i persones amb discapacitat fins a l'any 2030. L'associació recorda que actualment a Catalunya hi ha més de 38.300 persones amb aquests perfils que encara estan pendents de rebre una prestació.
0: Tot plegat en una brúixola que piloten el control tècnic Vicenç Armero i Roberta Tall. Els comuns troben la mesura estrella en matèria d'habitatge de Salvador Illa insuficient i la tomben. Aquesta és una de les grans sorpreses que ens ha deixat la votació de les propostes de resolució del debat de política general. És cert que el president de la Generalitat ha salvat els mobles perquè segueix tenint el suport d'Esquerra i els comuns, però aquesta desentesa és un indicador que l'estabilitat del seu govern està en entredit si no compleix amb els acords d'investidura. Marxem fins al Parlament. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. Sí, Salvador Illa va centrar el seu discurs de dimarts en oferir solucions per facilitar l'accés a l'habitatge als catalans. La mesura estrella que va presentar era la de la compra compartida amb majors de 40 anys que tinguessin ingressos estables però no poguessin pagar l'entrada d'un pis. Esquerra l'ha aprovat, però els comuns s'han abstingut, fent caure la proposta del PSC. De fet, el portaveu David Cid ja avisava abans de les votacions que la seva credibilitat en matèria d'habitatge pels comuns s'havia acabat.
3: Nosaltres no donarem suport a cap més anunci del govern en l'habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
2: I aquesta desentesa no ha acabat aquí, perquè el PSC s'ha abstingut en la votació d'un paquet de propostes que, entre d'altres, afegia la unitat en desnonaments, un acord pendent de complir-se, o el concepte dels contractes indefinits. Aquesta darrera, recordem, és una mesura inclosa en els decrets d'habitatge del PSOE i Sumar que s'ha de votar demà al Congrés. Ara bé, Salvador Illa ha salvat els mobles gràcies als socis d'investidura que han rebutjat la seva reprovació com a president. El portaveu de Junts, Salvador Vergés, esperava, però, que també s'hi sumessin Esquerra i els comuns.
4: La tornem a reclamar avui i veurem què s'hi vota, perquè el partit dels comuns, el partit d'Esquerra Republicana, feu discursos, ho vam veure ahir, ho hem vist altre cop avui, d'autèntica reprovació. Per tant, entenem que votareu el nostre punt de reprovació.
2: I de nou, el Parlament ha tornat a constatar la minoria independentista, ja que no s'ha aprovat cap proposta que inclogués el compromís explícit d'impulsar un nou referèndum d'autodeterminació, precisament avui, quan es compleixen 9 anys de l'1 d'octubre. Són les portaveus d'Esquerra i el PP, Esther Capella i Lorena Roldán.
5: Perquè no hem renunciat a decidir i no renunciarem a decidir.
6: Perquè Catalunya no es pot permetre un altre projecte polític basat en enfrontar catalans contra catalans ni Catalunya contra la resta de comunitats autònomes. És que ja n'hi ha prou.
2: Per cert, que tots els partits s'han posat d'acord en avaluar de manera integral el funcionament de Les Alert, que darrerament ha aixecat força polèmica, sobretot per les molèsties que generen els seus avisos.
0: Gràcies, Ricard. Els dos decrets en matèria d'habitatge del govern espanyol ja estan vigents i ja se'n poden observar els primers efectes. Almenys així ho interpreten tant el Sindicat de Llogateres com el govern català. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que aquestes mesures han evitat desnonaments com el d'avui al barri de Sant Andreu de Barcelona.
1: S'ha suspès l'ordre de desnonament de la Maca, una dona vulnerable amb diagnòstic de salut mental i sense alternativa residencial. L'equip jurídic del Sindicat de Llogateres n'ha exigit la suspensió d'acord amb la nova normativa i el jutjat l'ha acceptada. De fet, la comitiva judicial no ha arribat a personar-s'hi i

0: Segons assenyalen els Mossos, el dispositiu policial per a aquest desnonament s'ha anul·lat. Era el segon intent de desnonament d'aquesta dona, un procediment que de moment continua obert però sense data.
1: Les mesures aprovades dimarts pel Consell de Ministres també fixen que els contractes en vigor dels lloguers es mantinguin vàlids com a mínim fins al desembre del 2028 i que els llogaters puguin prorrogar-los 2 anys amb les mateixes condicions. La Moncloa ja ha fet números sobre els potencials beneficiaris.
0: A Catalunya, prop de 340.000 contractes de lloguer es podran acollir a la pròrroga obligatòria prevista al nou decret d'habitatge. Barcelona concentra bona part dels contractes que es podran prorrogar, més de 248.000. A Tarragona en són prop de 37.500, a Girona gairebé 35.000 i a Lleida uns 18.700.
1: Una decisió que, si el Congrés convalidés demà, tindria un impacte important en un mercat d'habitatge en què cada cop hi ha més arrendataris.
0: Segons les dades que publica l'ACN, a partir dels informes de l'INE i de l'IDESCAT, el nombre de llogaters ha anat augmentant en detriment dels propietaris a Catalunya l'última dècada. El pes dels arrendataris de la franja d'entre 30 i 44 anys ha pujat fins a gairebé el 48%, gairebé 20 punts que el 2013, més que el 2013. En la franja de 45 a 64, els llogaters s'han duplicat. En conjunt, el pes d'aquest col·lectiu representa un 28% del total.
1: Ho dèiem, totes aquestes mesures es troben ara en la corda fluixa. Totes elles cauran demà si el Congrés no convalida els decrets. Ara mateix, la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya.
0: Sí, aquesta pilota l'ha xutat a la teulada el PNB, que ha dit que donarà llum verda al primer dels dos decrets d'habitatge. Això sí, serà un sí crític, perquè consideren que el text té mancances importants i no arreglarà el problema de fons, malgrat que a curt termini ajudi a certes persones. D'aquesta manera, si Junts s'absté o vota favorablement, el primer decret quedarà aprovat. El segon, però, sembla que ho té més complicat. El PNB ja ha dit que votarà que no i, per tant, queda abocat al fracàs. Tots els ulls posats a Junts, que ja va assenyalar ahir que els decrets són decebedors i preocupants, entenen que els decrets, els drets dels petits propietaris no estan prou garantits en aquests decrets que proposa el govern.
1: Una decisió que coneixerem aquesta nit, perquè els de Carles Puigdemont pretenen reunir-se a les 8, a les 9, volíem dir, d'aquesta nit, per ja oferir el seu posicionament al voltant d'aquests decrets. Mentrestant, des de la Generalitat, el president Salvador Illa ha fet una crida a les forces parlamentàries a convalidar demà aquests dos decrets del govern espanyol. En una entrevista a Televisió Espanyola, Illa ha defensat que les mesures protegeixen casos com el de la maca.
2: Pero efectivamente un marco de mayor protección es el que necesitamos para poder estabilizar estas situaciones y no encontrarnos con casos como el que usted me comenta, ¿no?
1: Ara passant 19 minuts de les 7 de la tarda, hem exposat totes aquestes qüestions en matèria d'habitatge. Farem un cop d'ull ara la resta d'informacions que ens deixa la jornada d'avui. Després analitzarem tot aquest primer bloc a temps de tertúlia i precisament aquella hora amb el Joan Valentín anirem cap a la plaça Sant Jaume de la capital catalana, on es produeix precisament una cassolada per demanar l'aprovació d'aquests decrets demà al Congrés. Mentrestant, seguim pendents del temporal, que a aquesta hora es desplaça cap a l'interior de Catalunya. Ara mateix plou a l'entorn d'Igualada i Manresa, tot i que el pitjor de l'episodi ja ha passat, Joan.
0: Sí, ara les pluges que cauen sobre aquests indrets que indica són més febles, tot i que afecten una zona força extensa. El moment més complicat l'hem tingut a primera hora de la tarda, entre les 4 i les 6 de la tarda, al Montsià i al Baix Ebre, on han arribat a caure 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. A les Terres de l'Ebre, 80 litres, a l'illa de Buda, 68 a Blancafort. Malgrat la intensitat, Protecció Civil ens confirma que no hi ha hagut incidències destacades. On sí que trobem afectacions és al ferrocarril. S'han cancel·lat diversos trens de llarga distància del corredor mediterrani entre Catalunya i el País Valencià, 3 Euromet i un Intercity, i també està afectat l'Àlvia, que uneix Còrdoba amb Barcelona, que finalitza el recorregut a València. S'espera que a partir del vespre es puguin registrar de nou fortes pluges, especialment a diversos punts de Tarragona.
1: Quan passen 20 minuts de les 7 de la tarda, volem abordar una qüestió política que avui, precisament, tenim efemèride, podríem dir. Fa 9 anys que es va celebrar el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre, va acabar amb líders separatistes condemnats per diversos delictes. Lluny de ser un dia oblidat per l'independentisme, avui ha tornat a cobrar força des de les institucions catalanes. Junts ha fet servir l'altaveu del Parlament per tornar a demanar l'aplicació immediata de l'amnistia, Ricard.
3: Bona tarda, Lola. Sí, Salvador Illa va centrar el seu discurs de dimarts en oferir solucions per facilitar l'accés a l'habitatge als catalans. La mesura estrella que va presentar era la de la compra compartida amb majors de 40 anys que tingui...

0: tinguessin ingressos estables però no poguessin pagar l'entrada d'un pis. Esquerra l'ha aprovat, però els comuns s'han abstingut, fent caure la proposta del PSC. De fet, el portaveu David Cid ja avisava abans de les votacions que la seva credibilitat en matèria d'habitatge pels comuns s'havia acabat.
1: Hem tingut una qüestió tècnica, parlàvem a l'inici de tot aquest decret de l'habitatge i volíem recollir també aquesta efemèride dels 9 anys des que es va celebrar el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. Ens en porta més detalls de les reaccions que hi ha hagut avui al Parlament al voltant d'aquesta qüestió, el Ricard Jiménez.
0: El president del Parlament, Josep Rull, ha aprofitat el discurs institucional per commemorar l'1 d'octubre per carregar de nou contra el poder judicial espanyol. Rull ha recordat que el Congrés dels Diputats va aprovar la llei d'amnistia amb l'objectiu de desjudicialitzar la causa independentista i retornar la normalitat institucional a Catalunya. Ara bé, al seu entendre, els jutges espanyols segueixen bloquejant l'aplicació de la llei i evitant que diputats electes puguin exercir els seus drets.
2: Un bloqueig prevaricador que impedeix encara avui que dos diputats electes d'aquest Parlament, el president Carles Puigdemont i el conseller Lluís Puig, puguin tornar de l'exili i exercir els seus drets polítics en plenitud.
0: Amb l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i la imminent resolució del Tribunal Constitucional, Rull creu que l'aplicació total de l'amnistia és molt a prop. Recordem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, sempre ha defensat la llei i vol que Carles Puigdemont pugui tornar a Catalunya sense que cap ordre d'atenció pesi sobre les seves esquenes. Pel que fa als partits, tant Esquerra com Junts, més enllà de l'amnistia, demanen una resolució política d'un conflicte amb l'Estat que només volen resoldre o solucionar posant urnes de nou.
1: I avui s'està celebrant l'última jornada del judici als quatre agents de la Policia Nacional acusats de lesionar Roger Espanyol en el transcurs d'una manifestació durant l'1 d'octubre del 2017. Un dels sotsinspectors que ha assegut al banc dels acusats ha defensat disparar pilotes de goma a una distància de 15 metres inferior a la recomanada perquè hi havia una situació de perill extrem.
3: En casos excepcionales, ante una agressió directa que entrañe un peligro extremo para la fuerza actuante, se podrá efectuar el disparo hasta 15 metros aproximadamente. Y yo consideré que ahí todavía estaba en la distancia suficiente como para poder seguir efectuando el lanzamiento de bolas de caucho.
1: Està previst que el judici quedi avui vist per sentència. Els acusats s'enfronten a fins a 13 anys de presó per un delicte de lesions. Fem una petita pausa per la publicitat i parlem del Dia Internacional de les Persones Grans i de les reclamacions que fan des de l'ACRE els anuncis que ha fet aquests dies en aquesta matèria el president de la Generalitat.
4: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado. Imposible concentrarse con los Lion Days. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama con entrega inmediata. Solo hasta fin de mes.
5: Eso. Tú la llevas, a que no me pillas.
6: ¡Casa!
7: No, eso no es casa.
6: Solo portal.
8: El banco, habíamos dicho que era casa.
9: No es un hogar si vives en la calle. Más de 37.000 personas en España no tienen un lugar seguro al que llamar casa. Ayúdanos a cambiarlo. Hazte socio o socia en hogarsi.org.
10: ¿Qué, qué? Me traigo a mi hijo y cada vez nos subes más el precio del seguro.
11: Pues ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a la Mutua.
12: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
10: ¿Qué? Vente a la Mutua.
12: Condiciones en Mutua.es.
13: La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
14: Octava fiesta de la vendimia de la denominación de origen La Mancha en Onda Cero. Este sábado 3 de octubre, Onda Agraria, el programa referente del sector primario español, se realizará desde la cooperativa Nuestra Señora del Rosario en el Provencio, Cuenca. Patrocinan denominación de La Mancha, Junta de Comunidades, Campo y Alma y Diputación de Ciudad Real. Este sábado desde las 6 de la mañana, Onda Agraria en la octava fiesta de la vendimia, con Pablo Rodríguez y Soledad de Juan. Onda Cero, tu radio.
1: Thank you. Vinga, continuem repassant l'actualitat de la jornada avui, que és Dia Internacional de les Persones Grans i

0: Precisament aquest col·lectiu ha alçat la veu contra l'edatisme. Es commemora avui aquest dia i aquest matí hi ha hagut manifestacions a diversos punts de Catalunya, com ara Barcelona i Girona.
1: I s'han centrat a denunciar la discriminació per edat, que segons adverteixen és la porta d'entrada al maltractament. En el cas de Girona han fet una campanya que recrea diverses situacions quotidianes en què la gent gran se sent discriminada. Em posa un exemple Dolors Kerr, que és la secretària de l'Associació Intercomarcal de Consells de la Gent Gran de la demarcació.
2: Quan tu vas al metge, que això jo ho he viscut, i el metge, en lloc de dirigir-se a mi com a pacient, es dirigeix a la meva filla perquè la meva filla ho entendrà millor que jo, no? També entenem aquí que, evidentment, els metges tenen el temps que tenen, eh? Però, vull dir, són situacions d'aquestes petites que a la persona gran li fan mal.
1: Altres formes de discriminació subtil consisteixen a parlar amb les persones grans com si fossin nens petits, jutjar si vesteixen d'una manera que es considera inapropiada o mirar malament una parella de gent gran que es fa mostres d'afectes en públic. Des de l'associació defensen que la manera de combatre totes les formes d'edatisme és parlar-ne obertament.
0: Doncs coincidint amb aquesta data, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, avisa que cal augmentar la inversió en dependència per a fer realitat les xifres que ha promès Salvador Illa. Recordem que ahir dimecres el president de la Generalitat va anunciar 20.000 noves places de residències per a gent gran i persones amb discapacitat. Podem saludar a la brúixola la presidenta de l'ACRA, senyora Cinta Pasqual. Bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: És una xifra suficient per donar resposta a les necessitats actuals i futures de Catalunya, aquestes 20.000 noves places anunciades pel president?
3: Bueno, jo crec que 20.000 places és molt més del que teníem, per la qual cosa nosaltres aplaudim aquest anunci que ha fet el president, però, òbviament, si mirem les dades de l'estudi que avui hem presentat, pues és insuficient. Però és evident que per a continuar amb aquest percentatge cal molta més inversió en finançament i nosaltres seguim dient que l'única manera de poder solucionar aquests percentatges és amb el 2% del PIB en finançament. És l'única manera que podem solucionar-ho i que podem realment posar damunt de la taula una xifra real de noves places al nostre país.
0: Clar, per tant, faltarien més diners només per ubicar-nos tots. Aquest anunci inclou 878 milions d'euros anunciats per la Generalitat, que evidentment des de l'ACRA consideren insuficient. Alhora insisteixen que no n'hi ha prou amb crear noves places. Quines garanties hauria d'oferir el govern perquè aquestes places realment siguin de qualitat?
3: Mira, jo crec que el més important perquè això sigui de qualitat és que els professionals que estan treballant al sector sigui personal que realment necessita i vulgui aquesta feina. Això jo crec que és fonamental a dies d'avui. Avui ens falten 25 professionals per poder cobrir totes les places, és a dir, si són 20.000, doncs serien uns 10.000, 12.000 professionals, de fet 14.000 serien el correcte, això només per a cobrir aquestes 20.000 places que el president Illa ha dit. Per tant, necessitem professionals que realment vulguin treballar en dependència. Jo crec que des d'ACRA, conjuntament amb el departament, i és una proposta del propi president Illa, hem aconseguit que hi hagi una equiparació salarial, que suposo que recordareu, fa uns mesos es va fer les fotos del propi president amb aquesta equiparació salarial. Per tant, arribem a 25.000 euros en 5 anys, el 2030. Això és un 45% més del que avui cobra un auxiliar de geriatria o un gerocultor. I a més, s'hauria de reduir l'absentisme. Si això ho aconseguim, tindrem els millors professionals del sector i les persones grans estaran millors cuidades. Però està clar que hem de repensar el sistema. El sistema s'ha de repensar. Hem de generar una modificació de la cartera de serveis que fa molts anys que no es toca i en aquesta cartera s'ha de parlar de plataformes de serveis, s'ha de parlar de més places i, òbviament, de nous equipaments amb models de futur on passa per tecnologia, per IA i per millors equipaments. Aquest estiu, a l'aire condicionat, aquest estiu, tot el tema de la calor ha estat increïblement dur. Per tant, posem aires, que el president ja ho va anunciar, però fem-ho bé. Jo crec que si realment repensem el sistema de com atendre les persones grans en dependència i busquem aquests 25.000 professionals i ens ensenyem a treballar

0: haver molta formació en català. Aquests dos professionals hi treballaran millor, segur. Però avui, la mitjana de la OCDE és 1,8 del PIB, 1,80, i Catalunya està al 0,68 i en aquesta nova inversió arribarem al 0,88. Però molt lluny d'aquest 1,80 o molt lluny del 0,94 de la mitjana de tot l'estat espanyol.
1: Clar, m'agradaria posar especial èmfasi en un parell de punts més d'aquest pla, perquè preveu incorporar a la xarxa pública gairebé un terç de les places privades existents. El sector està preparat per assumir aquest creixement?
0: Bueno, de fet, el sector hem ofertat aquest creixement. És a dir, nosaltres, quan el propi departament ens va demanar en què estaríem disposats a plantejar aquestes places i com, nosaltres ja vam oferir 7.000 places. Aquesta dada surt claríssima de les 7 places que el sector ja va oferir. Per tant, vam oferir 7.000 places, ens van otorgar 6.700, doncs en aquests moments nosaltres les 7.000 places que en el seu moment vam facilitar al departament són les 7.000 places que el president Illa ha comentat i ha dit que són les que realment concertarien amb el sector. Per tant, estem a la pregunta, estem preparats? Estem preparats, perquè això sigui així.
1: Catalunya acumula 38.335 persones amb la dependència reconeguda que encara estan esperant una prestació. Com s'explica que aquesta xifra sigui molt superior a la d'altres comunitats?
0: La veritat que és sorprenent, perquè si nosaltres agafem el que seria Andalusia, que és una comunitat més o menys amb la mateixa població que Catalunya, ho dic perquè és molt important tenir un compte que la diferència és molt poca, Andalusia té 13.300. Jo sempre dic 13.300 d'Andalusia perquè Andalusia ha fet una aposta per l'atenció domiciliària que Catalunya no ha fet, per la qual cosa aquí és on està el gran canvi. El País Basc és una població molt més petita, també té 13.234 places que demanen, en aquest cas, número de persones esperant a ser beneficiaris del PIA, 38.335 a Catalunya. Jo crec que els números són molt diferents i que cal analitzar-los en detall. És important. Nosaltres hem de generar 12.000 places cada any per poder arribar a cobrir aquests 38.000 en un futur immediat. Avui estem a 276 dies de temps mitjà entre la sol·licitud i la resolució de dependència. Això són 5 dies més de l'increment mitjà, per la qual cosa, bé, és important que tinguem en compte que 276 dies és molt de temps per a una persona amb alta dependència.
1: Clar, si es manté el ritme actual, vostès calculen que en uns 10 anys, el 2035, faran falta més de 81.000 places. Clar, què s'hauria de fer ja des d'avui per no arribar tard a aquest 2035?
0: Bé, jo crec que el que s'ha de fer és un anàlisi del que necessitem. Ja tenim l'estudi que diu el que necessitem, però sí que és cert que s'hauria de fer, jo crec que repensar el sistema. No arribarem sense repensar el sistema. Avui, amb l'entorn que hem creat i amb el diàleg que hem creat amb el secretari general, ho hem parlat, hem de repensar aquest sistema. Avui el nostre país té 64.872 places, de les quals 14.640 són en prestació econòmica vinculada, que això és molt important perquè l'hem duplicat en els últims anys. Per tant, tenim 47 en gestió delegada, 63 en residències públiques, només 63 en residències públiques, per la qual cosa crec que s'ha de repensar aquest 73,3% de finançament públic, que són 47.807 places. Hem de posar-ho tot damunt de la taula, repensar el sistema i fer que aquest sistema funcioni adequadament.
1: Queda dit.
0: Aquesta part és important.
1: Queda dit. Moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre en Cinta Pascual, presidenta de l'ACRA. Gràcies, bona tarda.
0: Gracias a vosotros, que vaya muy bien.
2: Nuevo Protos tercer año, 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast. Acertarás.
3: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
4: Con Verisur siempre estarás seguro, porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa

Ara entrarem en altres qüestions de l'actualitat. Ens portaran a parlar d'educació. És veritat que aquests dies estem marcant molt l'agenda pel que fa a l'habitatge, però evidentment no oblidem aquesta qüestió. Ara en parlarem, però abans d'això, un parell d'apunts culturals que ens deixa la jornada d'avui. Els dos encaminats en aquest cas cap a la música. D'una banda, la cantautora Judith Niederman i el músic Momi Maiga, que han estrenat Mouta, una cançó solidària per sensibilitzar la ciutadania sobre l'ELA. Monta.

0: Es tracta d'un tema impulsat per la Fundació Catalana Adela Miquel Valls i que també busca fomentar el suport a les persones afectades. El projecte incorpora un videoclip interactiu que es controla amb la mirada, recreant l'experiència de moltes persones amb ELA en fases avançades. La iniciativa s'ha presentat avui al D-Hub Barcelona i convida també a col·laborar amb la Fundació per donar suport als malalts i a les seves famílies.
1: I com que es va acostant el divendres, comencem a avançar ja plans musicals de cara al cap de setmana. Soy el meu...

0: Si Dios me acompaña.
1: La catalana Queralt Lahoz actua demà a la sala Club de Mataró a les 9 de la nit en el marc del cicle Directes Estrella Damm 150. Presenta el seu últim disc 9:30 PM, en què l'artista utilitza la música per parlar de moments delicats en la seva infància, com no havia fet fins ara. Dissabte tenia un altre concert a Catalunya, a Barcelona, pel Working Class Festival de Comissions Obreres, però finalment s'ha ajornat tota la festa pel perill de fortes pluges.

0: Passen 39 minuts, volíem dir, de les 7 de la tarda, i amb el permís de l'habitatge i de la seguretat, l'educació, ho dèiem, és un dels temes que més ha marcat l'actualitat catalana en els últims mesos. El conflicte entre el departament i els docents es manté obert i, per tant, les protestes continuen. És cert que després de la vaga del 8 de setembre no hi ha hagut més manifestacions ni aturades, però el que sí que s'està fent notar als centres educatius és la negativa dels docents a fer sortides i colònies. I aquest és el tema que volem abordar avui a La Brúixola amb l'Anna Utiel. Anna, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: Explica'ns en què consisteix aquesta mesura i en quin punt es troba ara mateix.
1: Doncs bé, tot comença el curs passat, quan en el marc de les vagues de docents, diversos mestres i professors van pensar que era una bona mesura de pressió per aconseguir les millores que demanaven, això de deixar de fer excursions i colònies. És una decisió perfectament legal, el mateix departament ho reconeix, per tant, poden fer-ho i ho estan fent. Ho van començar a fer el curs passat, ho continuen fent aquest curs. Ara mateix ja són prop de 1.400 centres educatius catalans els que s'han adherit a aquesta campanya, s'ha adherit en realitat al professorat d'aquest centre. Però vaja, que són tots aquests centres els que estan fent aquesta aturada de les sortides. Clar, una cosa important que hem de tenir en compte és que fins al curs passat i des de feia més d'una dècada els docents no cobraven absolutament res, cap extra, diguéssim, per marxar de colònies. Ara bé, el curs passat, justament per intentar calmar els ànims entre el sector, Educació va decidir pagar les pernoctacions. Va establir que es pagarien 50 euros per cada nit que els docents dormissin fora. Una quantitat que no convenç. Escoltem Carlos Vilchez, representant de la Intersindical.
2: Tots aquests anys s'han fet colònies per la bona voluntat del professorat i per aquesta vocació. Totes aquestes hores extres no s'han cobrat i ara, que també van treure aquest complement per a pagar aquestes hores extra, són 50 euros la nit. També vull dir que si mirem les hores no surt a compte, tens la responsabilitat perquè són de primària, doncs perquè són nens petits, fora de casa, i els que són adolescents, doncs perquè són adolescents i doncs, bueno, té una sèrie de responsabilitats.
1: Vilchez va fer aquestes declaracions ahir dimecres des de Lleida, juntament amb representants d'USTEC i la CGT. Tots ells es queixaven d'una cosa, la pressió, diuen que estan rebent per tornar a fer sortides i colònies. Escoltem Rosa Aguilar,

0: portaveu d'Ustec a Lleida.
1: Les direccions doncs, ara estan pressionant per a que els mateixos mestres i professors que han decidit no fer sortides de colònies doncs, reconsiderin fer-les, reventar.

0: que directament. Per exemple, la síndica de Greuges va començar el curs demanant als docents que les seves protestes no afectessin excursions i colònies perquè també formen part del procés educatiu. Això és el que deien les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya, la FAC, que representa una mica això, les sí. famílies de l'escola pública, defensen aquesta mateixa idea, que les sortides no poden ser un extra, sinó que han d'estar integrades als projectes dels centres. La diferència, però, és que la FAC adreça les seves peticions a la consellera Esther Niubó, a qui demana que garanteixi aquestes experiències i no tant als docents com feia en aquest cas la síndica. Per cert, que aquesta entitat, la FAC, demana a les famílies que no prenguin elles la iniciativa d'organitzar colònies, cosa que sembla que s'ha començat a plantejar en alguns centres, però diu la FAC que això no, aquesta no és la manera a parer seu. On també coincideixen a FAC i síndica de Greuges és a l'hora d'advertir que qui s'endurà la pitjor part de tot plegat són els alumnes amb menys recursos. Recorden que hi ha nens i nenes que per la situació socioeconòmica de les seves famílies no poden optar a fer excursions, a passar uns dies fora, a anar de visita cultural. En definitiva, diuen que hi ha nens i nenes que si no fos per les sortides escolars, doncs pràcticament no sortirien mai del seu barri o del seu poble.
1: Clar, això també tanca la paraigües social i també doncs, d'aprenentatge de tots aquests nens. En tot plegat és important escoltar també les veus expertes, per tant, què ens diuen?
0: Doncs mira, els experts, jo n'he consultat un parell i no acaben de coincidir del tot. El psicopedagog Òscar Flores, que és professor de la Universitat de Lleida, reconeix que les sortides escolars poden ser molt enriquidores si tenen un sentit educatiu.
2: El valor educatiu que té una sortida la té no en la sortida en si mateix, sinó en el fet de que el professor, el mestre, la mestra planifiqui aquella sortida en el marc d'un context educatiu, d'un context didàctic. Aleshores, quan tu relaciones la sortida amb una lliçó, amb un tema que estàs fent a l'aula, clar, té un valor en el sentit de que ho pots fer més significatiu, no? De més vivencial.
0: Però, tot i això, Flores no creu que deixar de fer aquestes activitats sigui una pèrdua.
2: No, jo no ho veig com una pèrdua, sincerament. Ho pots veure que la sortida pot enriquir, però el fet de no sortir no crec que resti a l'aprenentatge. És a dir, a l'aula es poden treballar moltes coses i pot fer que els aprenentatges siguin significatius i siguin conceptuals pels estudiants.
0: Opina diferent en Pere Soler, que és pedagog i catedràtic de la Universitat de Girona. Ell defensa que és molt important educar més enllà de les aules.
3: Hi haurà una gran pèrdua d'aquests espais i una petita pèrdua probablement amb el que siguin aprenentatges instrumentals. Això no vol dir que l'escola no podrà fer la funció que estava fent. Segurament la podrà fer i segurament aquests dies que no estarà de colònies farà una altra activitat, però el que sí és inqüestionable és que aquests aspectes que poso jo de relleu o es fan a fora de l'escola amb un format, amb una intensitat i amb una durada diferent o no es fan.
0: Clar, per Pere Soler diu que això, que a diferència del que deia Òscar Flores, sí que és una pèrdua perquè ell diu que tot el que aporten unes activitats que es fan fora de l'aula doncs que no es poden fer de la mateixa manera a dins. Per exemple, parla de tot el que aporta la convivència en unes colònies, un context en què es multipliquen els espais de relació que els alumnes tenen normalment a l'escola. També parla de viure, doncs, fer activitats, per exemple, tant a la ciutat com al bosc, a la natura, sí. No? A vegades és una manera d'aprendre, doncs ell diu, molt més vivencial i que té un valor educatiu afegit. Soler també posa el focus en el que dèiem abans, en les desigualtats que comentàvem, que ell adverteix que els alumnes que més necessiten les sortides escolars són els que tenen menys recursos a casa i que, per tant, no faran activitats amb les seves famílies, ni aniran a un casal d'estiu, ni a uns campaments, per exemple, que, clar, hi ha vegades que, bueno, que les famílies que es troben ara en aquesta situació, en aquest curs, doncs pensen ja faran les colònies d'estiu o el casal d'estiu, i les que no s'ho poden permetre, doncs potser aquesta opció no la tenen.
1: Hem parlat, Anna, amb diversos agents, diverses potes d'aquesta situació. Falta encara un altre punt de vista, que és el de les cases de colònies, que, clar, veuen desaparèixer el que és la seva font principal d'ingressos.
0: Exacte. L'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, la CELLEC, diu que la seva activitat aquest curs ha caigut en un 80%. El gerent de l'entitat, Pep Montes, assegura que el govern els ha promès ajudes, tot i que encara no les han pogut sol·licitar. Segons ell, els moments de més facturació són el primer i el tercer trimestre. El primer ja el donen per perdut i de cara al tercer no ho veuen clar, tampoc en cas que es resolgui el conflicte d'educació.
4: que finalitzessin les mobilitzacions i que teòricament s'acabés el boicot no vol dir que

0: normalment es reprenguessin les activitats durant aquest curs, no? Programar les activitats implica alterar la programació del curs, implicar previsions, organització, logística, etc. I no estem molt segurs que pogués ser. Per descomptat que per la nostra banda no quedarà i posarem totes les facilitats.
1: Per això Montes assegura que el pitjor enemic que tenen ara mateix és la incertesa, però la qüestió econòmica, de fet, no és l'únic que els amoïna.
0: Tenim una sensació d'incomprensió, no? Nosaltres som part del sistema educatiu, no som uns tercers en disputa. Nosaltres som educadors i, per tant, no formalment, però de facte, formem part del sistema educatiu des de fa moltíssims anys. El sistema de colònies escolars és un model d'activitat pedagògica que es ve desenvolupant des de no menys de fa 40 anys.
1: Clar, Montes es refereix aquí a l'actitud dels sindicats, a qui recorda que l'associació fa anys que reclama al departament que els docents rebin una compensació econòmica satisfactòria per fer sortides i colònies. En definitiva, els està dient que estan en el mateix vaixell. Una altra petició que adrecen a la conselleria, per cert, és que les sortides escolars s'incloguin oficialment a la programació i als currículums dels centres. I són de facto, diu, perquè fins ara ningú s'imaginava un curs sense excursions ni colònies, però cal un pas més, segons ell. I comparteix també aquesta opinió el pedagog Pere Soler, que conclou que aquestes activitats es troben en una mena de llim jurídic, no? Perquè tothom reconeix que són molt importants, però tampoc estan ben bé introduïdes en les programacions escolars.
2: Per tant, aquestes sortides i colònies estan al bell mig del debat educatiu, així que ara hem escoltat els diferents agents, però això esperem que vagi evolucionant i cap a bé per totes les parts, perquè evidentment és un tema que anirà avançant i ho abordarem aquí amb tu també. Gràcies, molt bona tarda.
1: Gràcies a tu, Lola.

0: Vinga, en 11 minuts arribem a les 8 del vespre. Fem un cop d'ull a la informació esportiva que ens deixa la jornada. Víctor Llucià, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: Tenim una baixa d'última hora, la concentració de la selecció espanyola.
1: Es tracta de l'extrem de l'Atlètic Club. Nico Williams s'ha quedat desconvocat pels dos propers partits de l'equip dirigit per Luis de la Fuente, dissabte contra la República Txeca a Oviedo i dimarts vinent contra Croàcia a Split. L'extrem pateix unes molèsties a la cuixa esquerra, no ha participat en l'entrenament d'aquest matí i per tant tornarà al País Basc. La resta d'internacionals s'han exercitat aquest matí a les Rozas, entre ells el català Víctor Muñoz, actual atacant del Liverpool, ex del planter del Barça, també del Madrid, de l'Adam, ha parlat de la relació que l'uneix amb Lamine Yamal.
2: No, la verdad que intento aprender mucho de él, es un buen amigo mío que está conmigo en el día a día, compartimos muchos momentos juntos y la verdad que el poder tener esa competencia, el poder verlo entrenar cada día, la verdad que es todo un privilegio para mí y bueno, y ya no solo de él, sino el poder aprender de todos los jugadores del equipo, la verdad que eso para mi día a día me ayuda mucho.
1: Dissabte, Espanya-República Txeca a Oviedo, de la tercera jornada de la Nations League. Avui, però, es juguen diversos partits d'aquesta Nations League de la UEFA, tots ells a 9:15. Alemanya-Sèrbia a Munic, Dinamarca-Portugal a Copenhague, sense Cristiano Ronaldo, que ha marxat de la concentració per desavinences amb el seleccionador Jorge Jesús. De moment, Joao Cancelo serà titular avui en el partit de Portugal. Els Països Baixos de Xavi Hernández visitaran Tessalònica per jugar contra Grècia i Gales rebrà Noruega a Cardiff.
0: Aquests dies dèiem a veure si s'ha apretat massa a Rafinha, sí. Demà passarà proves mèdiques.
1: Sí, per confirmar o no si el davanter brasiler pateix una lesió muscular més enllà de l'edema que li han diagnosticat als serveis mèdics de la Confederació Brasilera de Futbol. El cas és que Rafinha ja ha aterrat aquesta mitja tarda a la capital catalana després d'un vol de gairebé 24 hores des d'Austràlia i demà se sotmetrà a proves mèdiques complementàries per conèixer la base exacta de la lesió que es va fer jugant amb el Brasil. En cas de confirmar-se aquest edema muscular, s'estaria uns 10 dies de baixa, amb la qual cosa no estaria del tot descartat pel partit de Lliga contra el Getafe del dissabte 10 d'octubre.
0: Anem ara a la Lliga de Campions femenina, perquè tenim nova golejada del Barça, que ja se centra en el clàssic de diumenge.
1: Les actuals campiones que continuen demostrant per què ho són. Ahir van golejar sense problemes la Roma per 0-6 a Trefontaine, amb dos gols de Graham Hansen, dos més de Claudia Pina, una Diana d'Eva Peyor i una altra d'Oladipo en pròpia porteria. És el Barça el líder en solitari d'aquesta fase de Lliga de la Champions i ara el conjunt blaugrana se centra en el clàssic de diumenge al Camp Nou. En parla l'entrenador Pere Romeu.
3: Bé, crec que és molt important, evidentment hi ha

0: una cosa en el futbol que són, el futbol i la vida, aquestes sensacions, el feeling que et dona. Marxem molt contents del partit d'avui, divendres entrenem, dissabte entrenem i allà veurem com arriba l'equip pel Real Madrid al clàssic a casa, amb la nostra gent, que segur que voldrem jugar el millor futbol possible per donar una vida a la nostra afició.
1: Aquest Barça-Madrid al Camp Nou, diumenge a les 5 de la tarda, també de la segona jornada de la Champions, el Madrid juga a les 9 de la nit al camp del Manchester City. I una última del món del futbol, el Club Deportiu Eldense acaba d'anunciar fa uns minuts oficialment l'adquisició de l'entitat per part de Leo Messi. Era un secret a veus, ja se sabia que entraria en el club. En el comunicat parlen d'un projecte amb visió a llarg termini, amb l'objectiu d'impulsar el desenvolupament esportiu, institucional i social de l'Eldense. Ara mateix és 19è a segona divisió, en zona de descens a primera ref.
2: Molt bé, veurem què fa. I en handbol, el Barça vol revalidar títol del Mundial de Clubs.
1: En un partit que és a punt de començar a partir de les 8 del vespre, la final del Mundial de Clubs, que es juga a Egipte entre el Barça i el Veszprém hongarès. Recordo que el Barça és l'actual campió del torneig i busca el setè títol en el palmarès. Més qüestions en tennis. Paula Badosa ja és a la segona ronda del torneig de Pequín, després de guanyar l'australiana Daria Kasatkina, remuntant al partit, imposant-se per 4-6, 7-6 i 6-4. La jugadora vagorenca s'enfrontarà demà la letona Jelena Ostapenko. I tenim bàsquet en directe, tercera jornada de l'Eurolliga. Està perdent el Madrid davant l'Apoel, 87-78, falten 4 minuts per acabar el partit. Més partits a les 8 del vespre, Estrella Roja Efes, a 8:45 Virtus de Bolonya Olympiacos i a 8:45 París Žalgiris. El Barça jugarà demà a les 7 de la tarda a la pista del Besiktas.
2: Perfecte, Víctor, gràcies, bona tarda.
1: A vosaltres, bona tarda.
3: ¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
4: Parece sencillo, pero se tarda meses.
3: ¿Cómo?
4: Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
5: Lo cambias todo. Cambias la vida de Pablo, que puede estudiar lo que le gusta. Cambias la relación de Carlos y Marta, que con la nueva línea de autobús se ven mucho más. Y que Marcos acceda por las rampas sin problemas al trabajo. O cambias las mañanas de paz, que recibe ayuda y no las pasa sola. Su todo cambia, el de todos. Cuando contribuyes con tus impuestos, la sociedad avanza. Con tus impuestos lo cambias todo. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
6: La brújula, temps de reflexió i anàlisi.

0: Falten exactament 5 minuts per arribar a les 8 del vespre i obrim, com cada dijous, l'espai setmanal que dediquem a analitzar l'actualitat a temps de tertúlia. Avui el protagonisme és clar de l'habitatge i dels moviments polítics que també s'han de fer per tirar endavant el decret al Congrés. Més aviat, moviment polític, en singular, perquè la patata calenta està sobre la taula de Junts per Catalunya. Abans de res, però, escoltem l'editorial del cap d'informatius de la casa, Gabriel Figueredo. Què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Sens dubte, el tema de la setmana és el de l'habitatge. N'ha parlat el president de la Generalitat, Salvador Illa, al Parlament, on ha anunciat un pla de compra conjunta d'habitatges per a les persones majors de 40 anys. Un pla que ha estat tombat pel ple del Parlament gràcies a l'abstenció dels comuns, en teoria soci d'investidura de Salvador Illa. I aquesta és també la qüestió principal a Madrid, on demà el Congrés ha de votar la convalidació de dos decrets que el govern espanyol ha aprovat per evitar els desnonaments de les llars vulnerables i per limitar els preus dels lloguers. Mesures, això sí, que poden ser fum en qüestió de minuts. El futur d'elles està en mans de l'executiva de Junts, que es reuneix a les 9 del vespre per prendre una decisió final. Podríem alegrar-nos que a la fi l'accés a l'habitatge, que s'ha consolidat com a principal preocupació ciutadana al CIS durant tot el 2026, sigui també un objecte de debat als principals parlaments del país. Que ara sí, tot i que tard, els polítics hagin decidit arremangar-se i trobar solucions a aquest maldecap intergeneracional. Però, malauradament, les urgències socials que existeixen no són les urgències polítiques. De casos com el de la Mari Carmen de Madrid, l'Olga de l'Hospitalet o el de la Maca de Sant Andreu avui mateix, n'hi ha hagut molts al llarg d'aquest any i, òbviament, en el passat. Que Pedro Sánchez corri ara a fer polítiques d'habitatge no és tant per aquesta necessitat social que ressona a moltes places d'Espanya, sinó per la necessitat política de deixar enrere la crisi de Ceuta i crear un nou relat que pugui afavorir els seus interessos en un any d'eleccions municipals i amb les generals ja ben definides a l'horitzó. Si la cosa surt bé,

0: premi. Si el decret encalla al Congrés, o si algun dels decrets encalla al Congrés, la culpa és dels partits que hi han votat en contra. El cas és treure'n rèdit polític, no amb l'ànim de resoldre el problema de fons, sinó de navegar en aquesta agonia de legislatura i arribar amb algun triomfo a la propera cita electoral. Si en les grans qüestions que ens afecten a tots sempre surten veus a favor d'un gran pacte d'Estat, l'habitatge, més que cap altre, també ho mereix.
1: Molt bé, doncs cartes sobre la taula, les que ha posat el Gabriel Figueredo. Saludem ara els dos tertulians que ens acompanyen avui, d'una banda el periodista Joan Cascante. Joan, què tal? Molt bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
1: I de l'altra, la fundadora de Flamait, Julieta Ruef. Julieta, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: N'hi ha que veuen amb optimisme algunes de les mesures d'aquests dies que s'està posant sobre la taula, aquest decret a Mari Carmen, d'altres ho veuen una amenaça. El que volem fer abans d'abordar aquestes qüestions és anar en directe a la plaça de Sant Jaume, s'hi ha dirigit al Joan Valentín, tenim la sort de tenir-ho ben a prop d'aquí de la ràdio, i ens pot explicar una miqueta quin és l'ambient ara mateix a la zona. Joan, què tal? Explica'ns.
4: Doncs crec que el so parla per si sol. Havia de començar d'aquí dos minuts aquesta cassolada, però quan jo he arribat, que és aproximadament fa uns 10 minuts, això ja estava encès. Unes 200 persones que s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume fan repicar cassoles i altres objectes que facin soroll, tot val. Tot plegat per sumar pressió sobre les espatlles dels grups parlamentaris que volen que demà avalin els dos decrets de la llei d'habitatge. I aquesta sonora protesta l'ha convocat el sindicat de llogateres, que ja ha anunciat que quan acabin posaran rumb cap a plaça Catalunya per passar-hi la nit i adherir-se a l'acampada de protesta per la crisi de l'habitatge, que ja ha desplegada des de dimarts a la tarda. Podem parlar ara en aquest moment amb una de les persones presents a aquesta cassolada a la plaça Sant Jaume, la Carme Arcadazo, portaveu del sindicat de llogateres. Bona tarda, Carme.
5: Hola, molt bona tarda.
4: A veure, assegureu que aquests decrets que es voten demà, divendres, al Congrés, s'han aconseguit gràcies a la pressió popular. Per tant, entenc que la mobilització d'avui busca mantenir aquesta pressió sobre els grups polítics perquè me'l ratifiquin, aquesta, la cassolada, però també l'acampada que després us unireu.
5: Sí, aquest govern portava gairebé 4 anys sense avançar ni una coma pel dret a l'habitatge, bloquejant tota mena de lleis, i ha calgut que fessin fora una dona de 87 anys de casa seva i que centenars de milers de persones sortíssim al carrer perquè en 6 dies s'aprovés un decret que portava paralitzat anys. Llavors, evidentment, demà esperem que s'aprovi aquest decret, que el decret Mari Carmen conté 4 mesures. És una vergonya que el govern ho hagi trossejat en 2 decrets, però evidentment esperem que s'aprovi. Estem parlant d'un decret que té mesures de caire més conjuntural i l'altre decret que té una mesura importantíssima, que són els lloguers indefinits, que bàsicament evitaria que cada 5 anys ens puguin fer fora de casa sense cap mena de justificació. I per tant, sí, avui venim aquí a demanar que ratifiquin els dos decrets demà i després seguirem l'acampada amb la mateixa raó.
4: Ja per acabar, Carme, deia Salvador Illa, el sentíem a l'informatiu fa una estona, que aquests decrets són importants per protegir casos com el de la Maca. Deia que l'anunci dels decrets ja havia fet que s'impedís aquest desnonament. Clar, independentment del futur dels decrets, creieu que s'està produint algun canvi en la manera com les institucions afronten l'emergència de l'habitatge?
5: No sé si a nivell institucional s'està produint un canvi. Crec que on s'està produint un canvi és al carrer. Crec que el cas de la Mari Carmen ha encès una espurna brutal. Portem 6 dies mobilitzacions a tot l'estat, acampades, s'estan aturant moltíssims desnonaments gràcies a això, però crec que el que està clar és que això tot just comença. O sigui, ens hem adonat que sortim al carrer, en 6 dies podem aconseguir el que portava anys paralitzat. Llavors, la idea és que això no s'aturi aquí, sinó al contrari, que caminem cap a una vaga general per aconseguir els canvis que realment puguin capgirar el sistema d'habitatge. És a dir, que baixin els lloguers de manera dràstica, tenir contractes indefinits, impostos a la riquesa per financiar l'adquisició massiva d'habitatge públic i moltes altres coses. I cap aquí anem.
4: Són les paraules de la Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres. Gràcies, Carme.
5: Gràcies.
1: Perfecte, Joan. Aquesta és una mica la radiografia del que s'està vivint allà. No sé si tenen plantejat alguna mobilització més. Després ja aquestes persones, algunes d'elles, mantindran l'acampada a plaça Catalunya.
4: Sí, exacte. Bé, com estava convocada a les 8 aquesta cassolada, us he donat una xifra propera a les 200 persones, però ara ja en podem sumar unes quantes més, podem parlar de 350 i presumiblement, com a mínim, totes les que estan adherides al sindicat de llogateres caminaran fins la plaça de Catalunya per adherir-se a aquesta acampada. Veurem quin recorregut segueixen. Aquí ens quedem, Lola. Qualsevol cosa

0: us torno a demanar pas.
1: Gràcies, Joan. Bona tarda, fins ara.
0: Bona tarda.
1: Doncs quan passen 2 minuts de les 8 del vespre, el que volem és ara mateix, ja que estem dins de tota la qüestió, ens hem traslladat a aquesta zona, amb aquesta cassolada a la plaça Sant Jaume, impressions del que comentava ara, que és el relat que ja coneixíem, del sindicat de llogateres, amb qui parlava ara el Joan Valentín. Joan?
2: Jo crec que al final el que ha posat sobre la taula és cert. Portem amb aquest govern quasi 8 anys, 2 legislatures. Estem en la legislatura que Pedro Sánchez havia dit que era la legislatura d'habitatge i efectivament no s'havia produït cap avançament en aquesta qüestió. Jo he dit aquí en més d'una ocasió que jo estava absolutament convençut que qui fos capaç de donar una resposta en la qüestió de l'habitatge, que fa mesos i mesos que és el principal problema per la població, segons apunta el CIS, realment seria qui tindria capacitat de realment poder conformar govern. Sí, a mi em sorprèn que realment hagi fet falta que hi hagi hagut aquest desplegament als carrers. Crec que cal posar molt en valor la tasca que fa el sindicat de llogateres, que ha estat donant un suport des de fa anys a moltíssimes persones, i en aquest cas crec que ha estat qui ha estat capaç de garantir una organització als carrers, i el que estem veient, per exemple, a Sol, o el que estem veient aquí a Plaça Catalunya, crec que és un reflex al final d'un descontentament increïble davant d'una sensació generalitzada de que l'habitatge s'ha convertit en el principal element de desigualtat social. Hi ha un trasllat absolut dels ingressos de la classe treballadora a una classe privilegiada que pot tenir habitatges, i al final crec que també cal entendre que el govern és qui ha d'oferir, qui ha de posar sobre la taula unes normes que permetin que el mercat d'habitatge estigui realment controlat i regulat, i no fins ara no s'estaven posant sobre la taula cap mena de mesura que donés un mínim de garanties a les persones que viuen de lloguer. I crec que també cal entendre que al final tenir un habitatge és un dret, però tenir-ne més d'un és un privilegi, i per tant crec que no es pot estar legislant d'una manera en la qual no es donin les garanties perquè la gent pugui viure de lloguer amb unes condicions lògiques. I crec que el que actualment s'està invertint en lloguer és una absoluta barbaritat, i crec que al final ha acabat esclatant arrel del cas de Mari Carmen una sensació generalitzada per part de la població de que ja era absolutament insostenible.
1: Julieta, com ho veus tu?
3: Què tal, com esteu? Jo he de dir que jo em dedico a la seguretat, llavors sempre ho miro tot des del prisma de la seguretat. El primer que a mi em sobta és que parlem de les condicions socials i econòmiques, però també no estem parlant de que realment aquests problemes que tenim d'habitatge sempre van afectar la població més vulnerable. I això no depèn només d'un tema social. És a dir, jo, per exemple, parlo molt de les dones, i en aquest cas jo veig problemàtic que una dona hagi de compartir una habitació en una casa amb desconeguts, hagi de tornar tard, viu en una zona perifèrica, està en perill, vale? I es troben situacions més perilloses, i això es deu a un tema d'habitatge. Llavors, això a mi em preocupa més, potser, que no només anar a discutir si és un tema, una guerra de classes, vale? Perquè, per suposat, sí, és veritat que hi ha un component que afecta sempre la classe treballadora, però també crec que no és correcte, com ha comentat el Joan, dir que mai hi ha hagut cap moviment en aquesta direcció. És a dir, nosaltres tenim capats els preus dels lloguers, vale? Ara, és això una bona solució? Jo crec que no és una bona solució, perquè capes el preu del lloguer, però deixes obert el preu de l'habitació. Llavors, què fa el llogater? Comença a especular amb el preu de l'habitació. Jo no crec que sigui una solució al decret de demà. Vale? Jo crec que el govern tornarà a trobar un buit legal que, per suposat, vagi bé als fondos buitres, és a dir, no crec que això sigui una solució. Sí, crec que el poble s'ha de mobilitzar, i que quan el poble es mobilitza és quan les persones ens escolten, això no em sobta gens ni mica, però m'agradaria preguntar al Joan quina seria la solució a l'habitatge. Seria un altre cop posar una regla de la qual és molt, molt fàcil arribar a un buit legal, com ha passat cap al preu del lloguer? Què opines?
1: A veure, Joan.
2: Sí, només volia apuntar que la llei de lloguer que actualment està aplicada a Catalunya, i és de les poques comunitats autònomes on està aplicat, es va aprovar la darrera legislatura, i aquesta legislatura no s'havia avançat absolutament res. Jo crec que les mesures...
3: Espera, si es va aprovar l'antiga, no es va avançar absolutament res?
2: En la passada es va aprovar una llei que deixava buits legals, i crec que quan posteriorment es va portar precisament a abordar aquests buits legals al Congrés dels Diputats, va ser Junts qui ho va tombar, que era precisament regular les habitacions i el lloguer de temporada. També dic que aquí a Catalunya el Parlament de Catalunya ja havia aprovat una mesura justament per donar resposta a aquest buit legal, però al final el problema també és que no hi ha un règim sancionador que realment trobi qui està incomplint la llei. Jo,

0: Parlant de les mesures que s'aprovaran, si és que Junts finalment decideix aprovar-les, crec que són mesures purament temporals. És evident que desnonaments de persones vulnerables sense una alternativa habitacional s'han d'aturar, però s'han d'aturar sempre, no només fins al 2030. Crec que aturar també la compra de pisos per part de fons voltor, que al final el que s'ha fet és no permetre que es puguin comprar per sota d'un 70% del valor de taxació. Crec que és lògic, però no només fins al 31 de desembre de 2028. Pròrrogues dels contractes de lloguer, vale, però no només fins als contractes que acabin abans de 2028. Per tant, efectivament també s'incorpora la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions a tot l'Estat, IVA pels pisos turístics i després qüestions deduccions fiscals i de més que ja s'ha demostrat que no donen resposta. Jo crec que precisament la mesura que donava alguna resposta i donava certa tranquil·litat era precisament el que s'ha incorporat en un altre reial decret, que era que bàsicament els contractes passin a ser indefinits. S'ha parlat molt i s'ha tirat el crit al cel amb aquesta mesura, però al final és una mesura que està aplicada al Regne Unit, a França, Portugal, Itàlia, República Txeca, Malta, Luxemburg i Estònia, que no són països, vull dir, són països, la majoria d'ells governats per partits de dretes, i per tant crec que això sí que era una mesura que sí que donava una resposta estructural, no únicament temporal, i que bàsicament donava una garantia de que les persones que estiguessin vivint de lloguer ho poguessin seguir fent amb tranquil·litat, perquè jo crec que justament les dues coses que més mal de cap suposen és buscar pis i buscar feina. Per tant, si tenim el mercat laboral regulat amb una reforma laboral que ha establert el contracte indefinit com a base i com a lògica, per què no ho hem de fer amb l'habitatge, que també és un altre element que genera moltíssima desigualtat social.
1: I com consideres que tanca aquesta desigualtat social tenir un lloguer indefinit? És a dir, aquest lloguer indefinit segueix sent igual de car i les habitacions a dins també, tot i que ho estiguis capant. Pots entrar idealista ara mateix i veus que és igual. És a dir, les persones... Una cosa és el que posa la llei, vale? I l'altra cosa és el que fa la població. I tu ja veus que, tot i que posem aquests límits, això no succeeix i això no és el resultat. A mi el que em preocupa és que un altre cop entrem en demagògia i en parlar de decrets
0: no
1: i de lleis.
0: A mi, estic parlant.
1: A mi el que em preocupa en aquest moment és que ens seguim manifestant però sense tenir clar cap a on anem, perquè jo ara acabo de fer-te una pregunta molt senzilla, que és quina seria la solució.
0: I te l'he contestat.
1: Jo trobo que has explicat el que està passant als altres països.
0: T'he dit contractes indefinits.
1: Consideres que el contracte indefinit és la manera de resoldre el problema de vulnerabilitat de l'habitatge?
0: El contracte indefinit dona garanties a la població de que podrà viure de lloguer amb tranquil·litat, i si realment s'establís un règim sancionador que garantís que el topall realment fos, o sigui, tothom està vivint ara mateix amb un lloguer que si busca, podeu buscar a Google i hi ha un cercador que et diu quin hauria de ser el preu del teu pis. Segurament tothom té aquest preu per sobre. Per tant, la culpa és de qui està vivint de lloguer o de qui no està establint el preu que per llei ha d'establir.
1: El culpa no era des del govern, no, en aquest cas? Dic jo.
0: No, és de qui està incomplint la llei.
1: Vale, no? És a dir, per tu la culpa en aquest moment és del llogater.
0: És de qui no està complint amb el topall que estableix la llei. I el que he dit és que s'ha d'establir un règim sancionador, que en principi la Generalitat anava a establir, però tornem a parlar de recursos. No hi ha recursos realment per establir que hi hagi un control dels contractes de lloguer i de que es garanteixi la llei?
2: A veure, s'encén el debat i això ens agrada. M'agradaria fer una mica d'hipòtesi de què podria passar d'aquí 50 minuts, perquè la clau de la caixa la té ara Junts per Catalunya. El PNB doncs, ja ha dit que sí que votarà a favor d'aquest decret més ampli. Per tant, quines opcions hi ha ara mateix sobre la taula? Doncs que Junts per Catalunya voti a favor o s'abstingui, que en aquest cas el decret tiraria endavant. Per contra, si la votació és negativa, doncs les propostes de Sánchez quedarien frenades. Què creieu que faran els de Carles Puigdemont? Quina carta jugaran?
1: Jo la veritat és que no ho tinc clar. Bueno, sí, jo diré que s'abstindran, vale? És a dir, és molt fàcil aquí no mullar-se. I a més de ser molt fàcil no mullar-se, al final hem de tenir en compte la situació en la que estan, vale? Llavors, ara mateix el tema més calent a Catalunya és el tema de l'habitatge. I justament perquè hem tingut una història, nosaltres hi diem sempre una història màrtir. Això què vol dir? La Mari Carme no és la primera. Hi ha moltes Mari Carmes, vale? Però en aquesta situació jo crec que el més senzill és simplement abstindre's, perquè si no estàs entrant en un tema molt perillós i saps que tens unes votacions d'aquí a poquet i llavors no vols que això et vagi en contra.
2: Joan?
0: Jo crec que s'abstindrà bàsicament per la pressió que hi ha als carrers, perquè vam tenir un reial decret al juliol que Junts va tombar i portava moltes de les mesures que ara també van incorporades, però jo crec que s'està veient totalment pressionat. També crec que cal tenir sempre referència al PNB, perquè al final són els dos partits de dretes del País Basc i d'aquí a Catalunya. Crec que el PNB ha entès que en aquest cas ha de votar a favor, perquè com he dit són mesures temporals i segurament moltes d'elles no hi estaran molt d'acord, però saben que ara mateix cal donar una resposta, però el PNB també ha dit que votarà en contra de l'altre

0: el decret que al final estableix els contractes indefinits, i crec que precisament ja el PSOE ho va establir així perquè sabia que hi hauria una mesura que cauria i l'altra no. Però també crec que al final Junts parla molt de petit propietari, sempre tots aquests dies quan se li ha estat preguntant parlava del petit propietari constantment, però perquè al final si te'n vas a les dades del CEO és el partit que menys gent té vivint de lloguer, només un 13,8%, i dos de cada cinc simpatitzants de Junts ja han pagat el seu habitatge, és a dir, viuen propietat i ja l'han pagat.
1: I què vol dir això?
0: Pues que al final sap que el seu electorat no té una gran preocupació i no és al final les persones més afectades per la qüestió de l'habitatge. Uh-huh. Per tant, no tens una necessitat, senzillament t'has de posicionar en, bàsicament, no quedar de culpable de que mesures així, que el sindicat de llogateres ja ha demanat que s'aprovin i que, tot i que considera que són insuficients, creuen que són un avançament, però si fos per Junts, jo estic segur que en una situació en la que no tingués la pressió al carrer que té ara mateix, ja ho vam veure el juliol, faria caure aquest decret segur. Però crec que s'abstindrà i al final Coalició Canària serà qui ho acabarà aprovant.
2: Clar, hem de tenir en compte també com està baixant també totes les enquestes que estem veient al sofre de Junts per Catalunya, que veurem què passa també amb el possible, cada cop més aviat, no? Retorn de Carles Puigdemont. Sembla ser, us volia preguntar per una cosa que comentava. Ara, el Joan, com valoreu aquesta estratègia de trossejar un decret com s'ha fet des de Madrid?
0: Jo crec que al final el govern ha acabat fent, ha acabat incorporant les mesures que en aquest cas els dos partits volien. Ja vam veure que Sumar, quan va passar tot el cas de Mari Carmen, ja va establir que seria una línia vermella aprovar un reial decret al següent Consell de Ministres, que era el dimarts, i Sumar ja s'havia plantat en alguna altra ocasió sense entrar al Consell de Ministres si no s'aprovaven mesures que per ells eren fonamentals, i crec que en general hi ha la sensació a la societat de que Sumar podria haver apretat en molts altres temes i no ho havia fet, i aquest tema és clau, en aquest cas sí que és clau pel seu electorat. Per tant, crec que aquí al final van trobar aquesta solució, el PSOE plenament conscient de que era una mesura que cauria, perquè sabien que si ho incorporaven a un reial decret tot, cauria tot, i en aquest cas volien que almenys certes mesures sí que s'aprovessin. Per això també hem vist com Podemos apretava amb que anés tot just al mateix reial decret, bàsicament perquè Podemos, si aquest reial decret cau, es veurà molt reforçat perquè tindrà un discurs encara més radical del que té actualment amb aquesta qüestió. Però també, en relació una mica a la posició que està tenint Podemos, que també se'n parlava molt, no?, de que dependria de Podemos i de Junts, Podemos ja ha anunciat que votarà a favor bàsicament per la posició del sindicat de llogateres, però al final Podemos també va estar a l'anterior govern i va aprovar una llei d'habitatge que, com hem dit, tenia molts buits i que tampoc va avançar lo suficient en comparació a totes les demandes que té actualment. Per tant, jo crec que s'ha acabat una mica intentant contentar totes les parts, però plenament conscients de que una d'elles cauria.
2: Julieta?
1: A mi no em sembla bé. És a dir, jo crec que aquest trossejament, al final, el que ens ha donat de resultat són accions totalment temporals. És a dir, no li estem posant cap mena de solució a res. I, de fet, veure la pressió que hi ha hagut de part del poble i que l'únic resultat sigui que tinguem condicions temporals màxim fins al 2030, em sembla una falta de respecte. És a dir, per les persones, també pel llogater, també per la persona que lloga, per absolutament tothom. Per mi no té cap mena de sentit. Si anem a votar amb sentit i votem pel canvi. No votem per quedar-nos exactament igual, i això és la meva por, és que al final nosaltres acceptem aquestes votacions com algo que ens ve a ajudar i que dona resposta a les manifestacions que estem veient, després simplement parem de manifestar-nos perquè el govern ens ha donat solució, quan jo crec que això no és una solució. És a dir, demà les persones que s'estan manifestant ara haurien de seguir manifestant-se, perquè aquest decret segueix sense ser una solució en aquest problema. Estem parlant d'una mesura totalment temporal. Dos.
0: Jo crec que sí, dona resposta temporal, però avui hem vist com s'aturava el primer desnonament, bàsicament perquè fins que s'aprova el Congrés, les mesures que s'aproven estan en vigor, i per tant ara mateix estaven en vigor, per exemple, les prohibicions de desnonaments a persones vulnerables, i hem vist que ha entrat en vigor. Per tant, com deia abans, sí que crec, i crec que el sindicat de llogateres ha entrat en aquesta lògica, i crec que és la lògica en la que s'havia d'entrar, és a dir, són mesures temporals perquè tenim una majoria al Congrés que és de dretes i a la que se li està apretant bàsicament per la pressió que hi ha als carrers, era molt difícil realment poder aprovar mesures definitives amb la majoria parlamentària que hi ha actualment, amb la majoria parlamentària de l'anterior legislatura es podrien haver fet més coses, però al final doncs les coses passen com passen, i crec que cal aprovar aquest decret en aquest cas, però sent conscients de que són mesures temporals i que haurien de ser moltes d'elles definitives.
1: És a dir, en aquest cas ens sembla bé que simplement les persones pues, no tinguin desnonaments fins al 2030 i després, bueno, no passa res, com teníem una majoria de dretes, pues és el que hi ha.
0: No, però què és millor, això o garantir desnonaments demà i directament no prohibir-los fins al 2030? com he comentat, Junts i PNB no prohibiran els desnonaments sense alternativa habitacional per sempre. Crec que hi ha d'haver una majoria parlamentària que sí que estigui d'acord amb aquestes mesures i, per tant, que sigui una majoria parlamentària d'esquerres. Per tant, crec que aquí

0: tindrem unes eleccions com a molt en 6 mesos, crec que la gent ha de ser plenament conscient d'això. Perquè jo tinc una altra pregunta. On està el Partit Popular, que és el principal partit de l'oposició? No l'hem vist fer absolutament cap mena de proposta. I Vox, l'única proposta que ha fet és el que fa sempre i el que seguirà fent fins a les eleccions, que és culpar de tots els problemes del país a la immigració. I per tant... és que no han entrat ni a negociar absolutament res. Crec que això és un problema. Vull dir, estem davant d'un partit que pot ser que governi a partir de l'any que ve i que tombi moltes d'aquestes propostes. Quina és la proposta del Partit Popular en matèria d'habitatge? I quina és la proposta del que pot ser el segon partit del govern, que és Vox, més enllà de fer fora tots els immigrants, que és directament el que ha dit, per poder garantir el dret a l'habitatge?
1: Jo aquí estic d'acord. És a dir, per suposat necessitem que les parts de dretes també es mullin, val? És a dir, tant PP com Vox, però és que ho diem d'una manera com si Esquerra s'estigués mullant moltíssim. I és que no és cert.
0: Però hi ha proposta. Jo només dic quina és la proposta perquè la puguem debatre.
1: Sí, hi ha proposta per dir-li al poble sí, t'estic fent molt cas, però realment no. És a dir, quan tu mires, estan agafant tots una posició molt similar. És a dir, una proposta temporal és no fer una proposta, és perquè saps que és fins on arriba el teu mandat, és a dir, no pots fer més. Jo per mi això no li veig una solució ni veig que un partit ho estigui fent millor que l'altre. Jo crec que tots estan rient d'aquesta situació. I per suposat han hagut d'actuar ara perquè el de Mari Carme s'ha fet molt viral, però realment Mari Carme en tenim a patades cada dia. Llavors tampoc crec que és que al PSOE li importi molt el que estigui passant al carrer, sinó que li importa el soroll que s'està fent.
0: Sí, és just el que he dit, que Pedro Sánchez va dir a l'inici d'aquesta legislatura, que era la legislatura de l'habitatge, i ha fet falta tenir a gent acampada a places perquè prengués alguna mesura, i bàsicament perquè s'ha vist superapretat. Però insisteixo, tenim mesures que podem estar valorant i debatint aquí ara mateix, que són mesures que ha presentat a l'actual govern. Quines
1: temporal.
0: Són les mesures... Però són mesures que podem estar debatent si ens agraden més o no. Quines són les mesures del Partit Popular i Vox en aquesta matèria? No n'hi ha ni una, més enllà de que hem de fer fora els immigrants per part de Vox. Però el Partit Popular no ha proposat absolutament res.
2: Esperarem a la decisió que pren Junts per Catalunya, que no queda gaire perquè es reuneixin, com dèiem, era a les 9 de la nit. Abans d'acabar, sí que m'agradaria parlar també sobre el que ha passat al Parlament aquests últims 3 dies, aquest debat de política general del president Salvador Illa, en què s'ha abanderat de 3 anuncis en matèria d'habitatge. Un d'ells era el de la compra conjunta, que ha caigut per l'abstenció dels comuns. Primer de tot, com valoreu aquest anunci, triple anunci, podríem dir, de Salvador Illa al primer dia, no? El dia que va fer el tret de sortida al debat de política general?
0: Jo crec que Salvador Illa, per convicció, per pressió dels seus socis de govern, ha estat dels presidents autonòmics que més ha avançat en una direcció de donar alguna resposta que ens agradi més o menys, és una resposta al problema de l'habitatge. El Parlament va aprovar just regular els lloguers temporals i d'habitacions. Amb els comuns s'havien aprovat certes mesures com el règim sancionador o una oficina antidesnonaments. Vull dir, havia anat caminant en aquesta direcció, bàsicament conscient que és un dels principals problemes de la població i també, sobretot, del seu electorat. Crec que aquestes mesures al final és aprofitar una mica una onada i ser conscient de que és un marc polític que t'afavoreix, i ha fet mesures que poden, sí, donen certa resposta en el cas de comprar a mitges amb la Generalitat per a majors de 40 anys o un fons de 25 milions per comprar habitatge per a persones vulnerables. Són mesures, moltes d'elles segurament es queden curtes i és precisament el que li ha dit el seu soci de govern, però si més no, insisteixo, crec que cal presentar propostes i que les majories que hi hagi al Parlament les aprovin o no, però crec que s'han de presentar propostes perquè ja és un problema real. I crec que tornem a estar en una situació en la que és l'únic que està presentant alguna proposta.
1: Joan, tu saps quant costa l'habitatge avui en dia? Perquè jo crec que presentar un fons de 25 milions és millor no presentar absolutament res. És a dir, un fons de 25 milions dona pel que dona. Què podem ajudar? Ah, 30 persones. És a dir, jo crec que ja estem entrant en el terreny d'absurd, de dir no, posem totes les nostres esperances en el govern. Això és absolutament catastròfic. Tu estàs veient el que està passant. Si el poble no es mou, ningú fa res. És a dir, ara hem d'aplaudir el senyor Illa perquè el senyor Illa ha proposat un fons de 25 milions que donen per 30 pisos a tota Catalunya. Pues jo crec que no, jo crec que no ho hem d'aplaudir ni molt menys. Això és una desgràcia, hauríem d'estar tristos. I de fet, el poble hauria d'estar fent més. I és per això que a mi també em remou una mica quan les persones... Estic assumint que ets esquerres, no ho sé. Però és a dir, quan posem valor en aquestes propostes que realment no venen a ser propostes, 25 milions, és riure's de les persones quan tens en compte el preu de l'habitatge. I tot i parlar de les limitacions al preu de l'habitatge, 25 milions et dona per màxim, sent molt generós, 50 pisos.
0: Insisteixo en que almenys és una proposta i que crec que en política s'ha de ser pragmàtic i s'ha d'entendre, la política de tots són iguals, tot és una merda i bàsicament desmobilitzem-nos molt, però per no acabar-ho portant a cap projecte concret...
1: Espera, perdona, perquè tu ets periodista, és a dir, portar-ho a cap projecte

0: tan concret no és cert. És a dir, per exemple, nosaltres, jo sóc fundadora de Flamite, nosaltres de Flamite hem vist que hi havia un problema de seguretat als carrers i no hem esperat que el senyor Illa tingués una idea excel·lent com la del fons dels 25 milions. Hem decidit fer dispositius de seguretat personal i donar-les nosaltres directament al poble. ¿Vale? És a dir, això jo considero que és arribar a cap lloc i no ser tan dependent del govern que ens està infantilitzant. Un fons de 25 milions i dir que una idea pobra és millor que no tenir cap idea és una mica, i jo faré un símil terrible, és el mateix que dir, mira, l'Holocausto va ser terrible, però potser en lloc de matar 1.000 persones al dia només en matem 500. Això segueix sent una proposta horrible, perquè no estàs canviant absolutament res. Estàs millorant un mal, però el mal segueix estant d'arrel. Per mi no té cap mena de sentit.
1: L'Estat és el principal element que acaba amb la desigualtat social, i això és així. Per tant, en el problema de l'habitatge és l'Estat qui ha de donar una resposta.
0: Per suposat.
1: Perquè és l'Estat qui ha d'establir unes normes que reguli un problema estructural de tota la societat.
0: Per tant, tu clar, pots buscar... Perquè vivim en una democràcia, òbviament que és l'Estat.
1: Efectivament, sí. Per tant, jo el que estic dient és que tot això, tot aquest descontentament s'ha de capitalitzar en un projecte polític que acabi a les institucions que li doni una resposta.
0: Però s'ha de rebutjar quan el projecte polític no és suficientment ambiciós.
1: Efectivament, però el que estic dient és que tota aquesta mobilització ha d'acabar amb unes votacions, amb unes eleccions que donin com a resultat un govern que doni una resposta clara i efectiva a aquest problema. I el que estic dient és que ens pot semblar insuficient, però és una resposta. I que una resposta, encara que sigui tíbia o que sigui a mitges, sempre serà millor que la no resposta absoluta.
0: El que permets promous, és a dir, si vas a donar una resposta que simplement el que fa és callar els teus companys de govern, era millor que no haguessis donat cap mena de resposta. Repeteixo, 25 milions a fons públic em sembla... Mira, tenim més diners a l'ENISA, que és el fons d'innovació per a empreses, que pel fons d'habitatge. Això em sembla un cachondeo. I que diem que això és una millor resposta que no donar en absolut, no en crec.
2: A mi el que em sembla curiós per això és el paper dels comuns amb tot això, perquè s'abstenen en aquesta... i en fan, de fet, que caigui aquest anunci. No sé com valoreu vosaltres les cartes que està jugant en aquest sentit els comuns. Ja hem vist que durant també la jornada d'ahir collaven el president i li deien tant ell com l'altre soci d'Esquerra Republicana, d'acord, no t'abandonem, no? Mantenim aquesta confiança, però es collarem i continuarem amb exigències. Ho hem de llegir també com una exigència, és a dir, perquè ha permès als comuns fer caure aquest anunci quan també estem veient totes aquestes mobilitzacions al carrer.
1: Jo crec que al final els comuns són justament el partit que més s'està intentant posicionar en matèria d'habitatge. Al final els partits sempre intenten agafar banderes i en aquest cas els comuns i Sumar sempre han intentat agafar la bandera de l'habitatge conscients que és un dels principals problemes de la societat. Crec que en aquest aspecte els comuns sempre han intentat... Crec que en aquest cas és una mesura que no és estructural i crec que els comuns sempre han anat en un major intervencionisme en el mercat, justament aprovant aquest règim sancionador per donar resposta, van forçar molt per la llei al Parlament de controlar les habitacions i el lloguer de temporada. Crec que, bàsicament, han permès una mica que el PSC marqui el seu perfil amb aquesta qüestió, però crec que ells intenten ser molt més ambiciosos en aquesta matèria.
0: Sí, a mi aquí em sembla molt curiós, vale, el que diu el Joan, que els comuns han fet moltíssim... Pues mirem una miqueta enrere, vale? Després del govern de l'Ada Colau. Què ha passat aquí? Perquè hem arribat a uns màxims històrics a nivell de lloguer. No busquis a l'ordinador, és a dir, contesta'm amb la teva opinió. Pues, llavors, què opines aquí? Perquè venim de comuns. I venim de comuns, que són les persones que més interessades estan a l'habitatge, hem arribat a uns límits històrics d'alts. I aquest problema el tenim justament per això.
1: Venim d'un govern... a l'Ajuntament de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona el que pot fer bàsicament és construir habitatge públic i crec que si busques les dades les pots buscar ara si vols.
0: Jo no necessito.
1: No, però és que les dades normalment pues, estan bé, no? per poder parlar una mica.
0: Però ara mateix estem donant la nostra opinió, després
1: sí,
0: les podem mirar.
1: Sí, però mira, podeu buscar quines van ser les dades de construcció d'habitatge públic durant el mandat de l'Ada Colau, que és bàsicament el que ella podia arribar a fer.
0: Però escolta, la idea de l'Illa, justament, parla d'això, perquè tot i que tu tinguis habitatge públic, res t'impedeix fins que hi hagi un decret d'especular amb l'habitatge públic. L'Ada Colau podria haver fet milers d'edificis públics. És igual, si després especules amb aquest valor, igualment puses el nivell de lloguer...
1: L'única mesura que realment, de manera estructural, el discurs de la dreta sempre és que el mercat, no? Oferta-demanda, no? Pues que si hi ha poca oferta i molta demanda, pues els preus pugen. Està demostrat que l'única mesura que realment donaria una resposta estructural al problema és tenir molt habitatge públic amb preus baixos. Està calculat que hauria de ser entorn al 20%, perquè justament la pressió de que hi hagi tant mercat públic fa baixar de manera estructural el preu de l'habitatge. Si busquem a Viena, que des del segle passat, que han tingut un govern socialdemòcrata, s'ha construït moltíssim habitatge públic i això ha permès que els preus estiguin molt més controlats.
0: I justament a Viena tenim un problema brutal a nivell d'especulació i de pisos de lloguer, que és el que passa, no? De pisos de lloguer de temporada i de turisme. Quan poses aquest tipus de mesura?
1: Quan construeixes habitatge públic, dius?
0: Home, per suposat, si realment tu estàs regulant... Estem parlant dels lloguetes privats. Aquest és el problema,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, però jo el que estic dient és que el mercat, els preus del mercat es veuen a la baixa perquè hi ha un elevat...

0: percentatge de tot el mercat que té preus molt més baixos.
1: Per què la Decathlon no ha solucionat això? És a dir,
0: però és que estem parlant d'un problema, com he dit, al segle passat, des del segle passat, que aquí vam tenir una dictadura llarguíssima, Viena ha construït moltíssim habitatge públic, també ho va fer el Regne Unit, però Margaret Thatcher el va privatitzar sencer, per tant està demostrat que, però al final és una mesura molt a llarg termini, construir habitatge públic és molt car i triga molt de temps, i aquí tenim entorn a un 2% d'habitatge públic, això és ínfim i això no dona una resposta estructural. Per tant, el que s'ha de fer és construir habitatge públic, però repeteixo que fan falta molts anys per realment tenir un habitatge públic que permeti baixar els preus de manera estructural de tot el mercat, perquè hi ha molta demanda que és a preus baixos.
1: I ens anem a una construcció de 20 anys aproximadament. A mi m'agradaria que les persones com el Joan també busquessin una solució cap a les dones durant aquests 20 anys. És a dir, perquè mentre hi ha algunes persones que es dediquen a parlar d'això, hi ha altres que fan solucions per la seguretat. Gràcies.
2: Està clar que segur que els dos, amb la seva vessant, sigui la seguretat, sigui l'habitatge, el que volem són solucions. Joan, Julieta, moltíssimes gràcies. Ho deixem aquí i ara la brúixola del Radio Estadio. Bona tarda.
0: Gràcies.
3: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra, un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable, y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
4: Pates la piara, más buenos que el pan.
5: Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
6: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
5: Hazte mutuera.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: De aprovechar la fuerza del agua para generar energía en 1922... a aprovechar los residuos orgánicos para generar gas verde en 2026. Más de 180 años buscando otras energías más sostenibles cada día. Naturgy. Cada día. Every day.
8: Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
9: Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Ahora se me ha quedado en 696. En menos de un mes se salió todo. Luis ha hecho un trabajo descomunal.
8: Llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
10: Hola, esto te interesa.
11: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
10: ¿Y lo del sorteo?
11: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en LíneaDirecta.com.
12: Onda Cero Catalunya. La ràdio que t'escolta.
13: 2:09, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
12: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
13: Hola, hola, hola, molt bon vespre a tothom. Sí, nova edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest dijous 1 d'octubre ja de 2026. Fins a les 10 clavades manarà el futbol i hi haurà molt més a les emissores d'Onda Cero Catalunya amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats per Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià, la redacció i producció, i amb el gran Vicenç Armero, el capdavant del control tècnic. Comencem, signatura del nostre cap d'esports.
12: La signatura, Alfredo Martínez.
14: Estos días han salido a la venta las localidades en primer lugar para socios de cara al primer clásico de la temporada que se jugará el domingo 26 de octubre en el Camp Nou entre el Barcelona y el Real Madrid. Durante 48 horas los socios del Barcelona pudieron comprar preferentemente unas localidades que iban desde los 1.149 la más cara en tribuna a los 649 la más barata en córner. Son cifras absolutamente escandalosas. Los socios del Barcelona solo tienen para este partido un 5% de descuento hasta que no se haga todo el estadio, dejando el precio final también, haciendo cuentas, muy elevado. Es verdad que ahora mismo la capacidad del estadio está en un 60%, pero no es de recibo que un socio deba pagar unas cifras similares, y máxime si cuando se acude al estadio se hace

0: Passen 5 minutets del punt horari de 8:45, realització musical fantàstica del meu amic Vicenç Armero i hora magnífica per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera de la jornada, que en clau Barça ens deixa el Rafinha ja a casa pendent de proves i l'enèsim capítol del Culebrot Negreira. Víctor Llucià, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Albert. Sí, Rafinha, que ha sigut un dels homes del dia perquè s'ha confirmat que passarà proves demà. Proves mèdiques per confirmar o no si el davanter brasiler pateix una lesió muscular més enllà de l'edema muscular que li van diagnosticar als serveis mèdics de la Confederació Brasilera de Futbol. El cas és que Rafinha ha aterrat a mitja tarda a la capital catalana després d'un vol de gairebé 24 hores.
0: Hola.
1: Un vol que t'agradaria fer a tu.
0: Oh, i tant.
1: A
0: veure.
1: Oh, bueno, tant. Brisbane és més a...
0: Bueno, jo ja estaria allà.
1: Ah, vale, vale.
0: Ja estaria en aquell territori i després agafes ja un interior i...
1: Exacte. Ah. I, per tant, demà se sotmetrà, després d'aquest... acumulació de cansament, doncs demà se sotmetrà a proves mèdiques complementàries per conèixer la base exacta d'aquesta lesió que es va produir en un amistós jugat contra Austràlia amb el Brasil. En cas de confirmar-se, aquesta edema muscular s'estaria uns 10 dies de baixa, amb la qual cosa no estaria del tot descartat pel partit de Lliga contra el Getafe del dissabte 10 d'octubre. Ahir, però, vam repassar ja la traia que li ve al Barça després i, per tant, no s'hauria de córrer cap risc, però tant Hansi Flick, Joan Laporta, etc., estaran amb la mosca darrere l'orella a veure si té alguna cosa més o no Rafinha, visto sobretot els seus precedents. A l'octubre passat ja va recaure un parell de cops, es va perdre gran part del Mundial per una altra lesió muscular. I abans d'abordar el creuament de comunicats, aquel que feia referència pel cas Negreira, fem un repàs dels internacionals del Barça escampats. Els internacionals espanyols s'han exercitat aquest matí a les Rozas, entre ells el català Víctor Muñoz, actual atacant del Liverpool, ex del planter del Barça, també del Real Madrid, ha parlat de Lamine Yamal i de la relació que els uneix.
2: No, la verdad que intento aprender mucho de él, es un buen amigo mío que está conmigo en el día a día, compartimos muchos momentos juntos y la verdad que el poder tener esa competencia, el poder verlo entrenar cada día, la verdad que es todo un privilegio para mí y bueno, y ya no solo de él, sino el poder aprender de todos los jugadores del equipo, la verdad que eso para mi día a día me ayuda mucho.
1: I dissabte, Espanya, República Txeca a Oviedo, partit de la tercera jornada de la fase de grups de la Nations League. Avui es juguen diversos partits d'aquesta Nations League de la UEFA, tots ells a 8:45. Alemanya, Sèrbia, Múnich, ja sense Karim Adeyemi. Dinamarca, Portugal a Copenhague, sense Cristiano. Segurament ho tractem després, que ha marxat de la concentració per desavinences amb el seleccionador Jorge Jesús. Sí, amb Joao Cancelo com a titular. Per tant, Joao Cancelo titular un altre cop amb Portugal. Tema comunicats. La UEFA ha confirmat avui que ha rebut un informe del Real Madrid sobre el cas Negreira. A més, un comunicat explicant aquesta avinentesa i que ha rebut una gran quantitat de documents. Es parla de fins a 50.000 documents relacionats amb el pagament per part del Barça al vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira. Just després, el Club Blanc ha demanat celeritat, que la investigació avanci el més ràpid possible i que els òrgans competents adoptin les decisions que corresponguin. Diu el Madrid que continuarà col·laborant amb la UEFA amb el que faci falta. I aquí hi ha hagut alguna confusió perquè alguns mitjans han publicat que la UEFA havia reobert el cas, però realment no és així. El Barça, a més, un comunicat desmentint aquesta informació perquè és un expedient que no s'ha tancat en cap moment. Per tant, si no s'ha tancat, és que no es pot reobrir. I més enllà del cas Negreira, dos últims sons del dia, els companys del diari Esport han entrevistat avui Gerard Martín. Ha insistit el futbolista del Barça, el central i lateral esquerre, que aquesta aturada de seleccions els ha parat una mica la gran dinàmica que portaven i que ja vol tornar a competir.
3: El año pasado hice un gran año de central y pues este año pues intentaré seguir manteniéndolo. No, a mí no me gusta porque al final 3 semanas sin liga, pues no creo que le guste a nadie porque al final es mucho tiempo sin competir y si estos días pues hay que parar, pero bueno, hay que seguir entrenando porque al final luego nos vienen partidos exigentes y hay que estar preparados.
1: I d'altra banda, s'ha referit a una situació amb el porter polonès Wojciech Szczęsny, just després de caure eliminats amb l'Inter de Milà a les semifinals de la Lliga de Campions, en què Gerard Martín, el Josep Meazza, va donar un parell d'assistències en el partit de tornada. Szczęsny el va veure molt abatut i li va donar aquest consell.
3: Sí, al final, pues, un tío también que tiene mucha experiencia y eso sí que sentó a mi lado y me dijo que por qué lloraba, que mirara pues dónde estaba hacía un año y medio y lo que había conseguido y tal, y que perdería muchos partidos durante mi carrera, pero lo importante es lo que consiguiera.
1: Ens hem d'imaginar aquesta escena amb Chesney vapejant, que és, ho ha dit ell, ho ha dit ell, no,
0: sí,
1: no,
0: sí,
1: no és
0: broma, creu,
1: ho ha explicat ell, que li va donar aquest consell a Gerard Martín perquè el va veure
0: molt
1: afectat, sí, tal qual. I una última, el Club Deportivo Eldense ha confirmat oficialment l'adquisició de l'entitat per part de Leo Messi. Sí. Vaja, un secret a veus, avui ho han fet oficial i en el comunicat parlen d'un projecte amb visió a llarg termini amb l'objectiu d'impulsar el desenvolupament esportiu, institucional i social de l'Eldense. Ara mateix, però, és 19è, a segona divisió, en zona de descens a primera ref.
4: Tu la llevas, a que no me pillas.
5: Casa!
6: No, el centro es casa.
7: Son los portal.
8: El banco. Habíamos dicho que era casa.
9: No es un hogar si vives en la calle. Más de 37.000 personas en España no tienen un lugar seguro al que llamar casa. Ayúdanos a cambiarlo. Hazte socio o socia en hogarsi.org.
10: Seremos muy directos.
11: Tanto como los seguros de salud de Línea Directa, con los que eliges especialista y pides cita directamente para hacer tus revisiones y mantener al día tu salud.
10: Vamos, que con Línea Directa lo tienes resuelto. Yo lo elegiría.
11: Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
12: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera, y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza.

0: Sí, se seguía segur a la última fila, però a
1: Claro.
0: EFE no, a EFE estava sempre davant de la notícia,
1: Ah, bueno,
0: clar que
1: bien,
0: sí.
1: bien, bien, bien,
0: Ara,
1: bien.
0: ara, gràcies,
1: Grande,
0: Ginés, gràcies.
1: grande. Grande, grande. Ostres, que
2: Ja li
1: grande.
2: faràs bizum, vostè.
1: Gran es... No, ara, ara en sèrio,
0: Sí.
1: eh? Gran escola de periodistes l'agència EFE Barcelona, eh? Gran escola, eh? Des del Paco Ávila, al Margalef, al Jesús... Sí o no, Ginés? Cracs absoluts.
0: Sí.
1: Hombre,
0: Mites,
1: hombre,
0: són
1: mites.
0: autèntics mites, ja.
1: Sí, senyor.
2: Mira,
1: Aleshores...
2: i perdona, Albert, que reivindiqui Gran Escola, també Gol, que avui ha deixat
1: Sí,
2: d'emetre's,
1: senyor, nois.
2: avui dia 1 d'octubre,
1: Sí, senyor.
2: i bueno, una gran escola també de
1: Sens
2: periodistes.
1: dubte, sens dubte. I amb un fotimer de noms que la majoria d'ells, celebrem, s'han anat
2: S'han anat
1: col·locant
2: reubicant,
1: amb
2: sí.
1: uns altres mitjans de comunicació i alguns, i ho lamentem moltíssim, doncs estan en aquest procés i tant de bo doncs se'n sortint, com per exemple l'Antoni Daimiel, que no és que ho lligui amb el de Gol, però que m'acabes d'ensenyar que fitxa per Televisió Espanyola. I jo me n'alegro molt perquè és un tio fantàstic com a periodista i una meravellosa persona de debò. Aleshores, Marc Fuster, a tu t'han fet la envolvente avui esperant a Rafinha o no? Perquè, escolta't el meu germà David Bernabéu i em fot una rajada al tio.
0: Bueno, t'explicaré la veritat, i és que com que treballo el cap de setmana, avui qui s'ho ha menjat
1: Libres.
0: la envolvente és Josep Soldado, però n'estic al cas del que ha passat, eh?
1: Sí,
0: Estic
1: ha dit el Bernabéu, tanto el Barça como el propio jugador han optado por mantener el máximo perfil bajo durante su regreso y evitar los focos en su salida del aeropuerto, por lo que no se ha podido ver al futbolista abandonando las instalaciones, y aquí ve la rajada, con maniobras de los servicios de seguridad del club para distraer a los periodistas en la zona de llegadas de la T1 del Prat. Le han fet la envolvente.
0: Bàsicament han fet veure que estaven esperant-lo a arribada és normal i ha sortit per una altra porta. També t'haig de dir que
1: sí.
0: con lo veteranos que són i con la cantidad de veces que nos han hecho esto, aquí mis hermanos Soldado y Bernabéu han sigut dos pajaritos, eh?
1: Sí, senyor, pipiols, pipiols.
0: Deixa-m'ho dir-t'ho així.
1: Sí, els hi direm, els hi direm, els hi direm. Ginés, han quedat toalles en Portugal?
3: Alguna ha quedat, alguna ha quedat. Sí. Bueno, no et pensis que hi ha molt bon material, però no has d'anar a Portugal a comprar tovalloles perquè són molt cares.
1: Anda!
3: És a dir, no. Clar, perquè el teixit és molt millor que les que compres, per exemple, els xinos, i llavors tu vas allà pensant que compres unes tovalloles perquè són barates, i no, són de molta qualitat i són força més cares del que pots trobar a qualsevol botiga aquí a Barcelona, per exemple.
1: Bueno, avui s'ha posat a la venda la samarreta del meu equip, la segona, la xula, la blanca, de la selecció d'Espanya, i clar, com que té dues estrelles, s'ha de renovar el material a 100 pavos sense que et posin el nom. Si vols el nom,
2: és que el
1: 120
2: bordat,
1: pavos.
2: El bordat de l'estrella, clar, la gent ja que...
1: Madre mía. El Muñoz no s'ha portat, doncs, tovalloles, però ha deixat un quilombo a Portugal, Fuster, entre Jorge Jesús i Cristiano Ronaldo, de lo más divertido, eh?
0: No en tinc cap dubte que ha sigut el propi Ginés el que ha propiciat aquest jaleo.
1: Ja que
0: no,
1: vull,
0: la veritat
1: valio.
0: És que...
3: Home, m'hagués
0: agradat,
3: m'hagués
0: entès...
3: agradat.
0: Pel que tinc entès, la federació estava desitjant que Cristiano fes un pas al costat després del Mundial, com ha fet en aquest cas Messi, i li recordo una roda de premsa durant el propi Mundial on ell mateix deia que bueno, que no sabia, perquè no duraria molt la seva trajectòria futbolística. Jo crec que en aquesta vida és important saber marxar a temps, i jo crec que Cristiano no ho ha sabut fer, bueno, no ho està sabent fer, bàsicament, i crec que és lamentable arribar a aquest nivell. Per mi és un dels millors jugadors de la història del futbol.
1: Home.
0: Que crec que acabarà amb una imatge una mica tacada en general i sobretot en el seu país.
1: Absolutament. Ara estem esperant que acabi aquesta finestra, perquè tant Jorge Jesús en el dia d'avui com Cristiano Ronaldo en el comunicat de la nit han dit que parlaran quan els partits d'aquesta tongada
2: sí,
1: acabin.
2: Ell ha dit, bueno, hablaré cuando... Però és que ja no és la primera de Cristiano, evidentment. Té un
1: ah,
2: llarg
1: com
2: historial.
1: Aquesta.
2: No,
1: ha fet un
2: però...
1: xúster a la final de Sevilla, eh?
2: Però és
1: una
2: que,
1: mica, eh?
2: Mira, l'altre dia, jo crec que les declaracions de Mbappé, no sé si anaven per Cristiano, però era un pal indirectament, diu, no, és que jo crec que a mi amb 41 anys França no em deixarien jugar amb 41 anys, com dient, bueno, que aquí a Portugal se li ha permès
1: bueno,
2: tot.
1: Però tu pots fer com Modric, que acceptes que tens 41, també té, no?
2: Sí, però també està anant, eh?
1: Sí, està anant, però no s'està emprenyant perquè
2: no,
1: juga
2: ja.
1: L'últim quart d'hora.
2: No,
1: clar,
2: normal,
1: que és
2: normal.
1: La diferència.
2: El que passa que, bueno, l'ego de Cristiano ja el coneixem,
1: ja.
2: Però és que, a més, això també és problema

0: jo crec, dels seleccionadors, perquè si tu, després del Mundial de Qatar, del Mundial de Qatar, on Fernando Santos ja l'havia deixat a la banqueta als vuitens de final i als quarts de final, arriba Roberto Martínez, bueno, a veure, i Roberto Martínez continua amb Cristiano Ronaldo, el penalitza a l'Eurocopa del 24, que fa un desastre, fa un Mundial 2026 encara més desastrós, i ningú el canvia, ningú s'atreveix, fan fora l'entrenador, i aquí, bueno, Jorge Jesús tampoc s'atreveix a no portar-lo, sí que el porta, i a partir d'aquí doncs es desencadena tot.
1: En fi, és el que hi ha. I de totes maneres, parlant de grans jugadors de la història del futbol, avui han rebatejat a un, perquè Leo ja mai més serà Messi. Ara Leo Fuster és Leo Presi. Oficialment, avui, propietari del Eldense. Ja ho era del Cornellà.
2: Sí, veurem si en algun moment el Cornellà puja a divisions o baixa a l'Eldense si no hi ha aquí un
1: conflicte d'interessos, correcte.
2: Sí, no? Que és curiós. És curiós també, o almenys jo no ho sé, no sé si vosaltres ho sabeu, què pinta Messi a l'Eldense, a Elda. No.
0: Estàvem comentant abans, Fuster, a la redacció, sí que són dos moviments.
1: A la redacció que són dos, eh? Sí. Vull dir, no us penseu que això és el Washington Post,
0: bueno,
1: eh?
0: No, però,
1: era amb el Llucia i jo.
0: Però comentàvem que són, és veritat el que diu el Marc, són dos moviments, ostres, no sé, estranys, no? El Cornellà, quin tipus de reglament...
2: Well.
0: Sí,
2: però el Cornellà ho puc comprar una mica més, no? Perquè
3: ja té un dels futbols bases sí, més importants de Catalunya.
0: En això sí, en això sí, però vull dir la vinculació de Messi.
3: Hi ha un vincle, imagino, de formació de cantera i després un vincle amb la ciutat de Barcelona o l'àrea metropolitana de Barcelona. El tema del Dense ja és algo més estrany, no?
1: Però, Ginés, és que jo crec que aquesta pantalla no la veiem venir, eh? Vull dir, si nosaltres haguéssim especulat amb què faria Leo Messi en el futur un cop retirat, lo de propietari de club, jo no ho veia venir.
0: De dos.
1: O de dos, jo ja no et dic de dos. I si m'estires, si ho veiés, seria Argentina, no aquí.
3: Sí, però pensa que no és el mateix ser propietari d'un club que ser el president o ser el CEO o ser el director esportiu. Vull dir, jo puc entendre més el paper de Messi amb els diners que té, doncs comprant projectes i recolzant projectes que no dirigint un projecte. Llavors sí que em costaria més veure'l com a la figura de president, però com a propietari no crec que sigui... Bueno, és una opció que... se't pot obrir un cop et retiris, no? amb el seu poder adquisitiu.
0: Sí que discrepo amb el tema d'un club argentí, perquè ell, ostres, no sé quin interès ha mostrat pel futbol argentí a nivell de clubs, no ha volgut ara, ha tingut
1: per
0: alguna
1: ajudar,
0: possibilitat.
1: No
0: sí,
1: sé.
0: Però ha pogut jugar, no sé quines ofertes ha tingut, o si realment Newell's hi ha hagut una oferta o ell hi ha hagut una mica de voluntat, però no ha jugat a la Lliga Argentina ara quan ha marxat tant del PSG com del Barça.
2: Pel que tinc entès, sí. Ell no volia marxar a Argentina per un tema de seguretat de la seva família.
0: Sí,
2: i un tema més en aquest sentit, que jo puc arribar a entendre. Però el ser president o comprar clubs aquí, jo també li compro al Ginés que Cornellà al final doncs, té una proximitat amb el que és Barcelona i tots imaginem que Messi passarà els últims anys de la seva vida segurament aquí a Barcelona, però Elda no sé si sap ubicar Elda al mapa, Messi.
1: No, bueno, no, si sap, ara sí, abans ara probablement...
2: Bueno, no ho sé, no ho sé.
1: Home.
0: I que per cert, perdó, el matís, que a Argentina són clubs tots els equips, no són societats anònimes.
1: Ah, ok, ben matisat. M'encantaria, Ginés, conèixer el nom del funcionari al que li diran... mira, ha llegado la documentación nueva del caso Negreira que envía el Real Madrid. Míratelo y me haces un resumen. 50.000 pàgines, Ginés.
3: No, però jo crec que hi ha un zero de més que se'ls has escapat a la informació. No hi ha ningú al planeta Terra, Albert, capaç de reunir 50.000 folis de qualsevol causa, qualsevol investigació, qualsevol... teoria, és absolutament impossible, i menys en aquest temps. Eren 500, sempre han dit 500. Sí que és cert que la informació ha sortit avui 50.000, jo també ho he vist.
1: Vale.
3: Bueno, hi ha un zero de més.
1: Jo he pensat, el primer que he pensat és, per això algú va inventar la IA. Hazme un resum, ja, hazme un resum.
3: No, clar, ja, llavors el cas pot anar fins al 2073.
1: Fàcil.
3: T'has de mirar tot això.
1: Fàcil.
0: I si a sobre el Madrid ha demanat celeritat en el seu comunicat, no és la millor...
1: Jo, de veritat, que he pensat, m'ha vingut a la memòria l'època de quan jo estudiava a EGB i em demanaven un treball de 10 pàgines i dos eren en blanc, la del davant, la de darrere la portada i la contraportada. No sé si...
0: Comptaves l'índex, també.
1: Tu que més o menys és de la meva quinta, no sé, posaves l'índex, sí, efectivament, sí, sí. I anaves inflant, sí. I en realitat el pernil dolç del mig era finet. Però, bueno, ràpidament, el Futbol Club Barcelona ha fet un comunicat dient, efectivament, el que comentava el Llucià en la seva crònica, que no es pot reobrir un cas que no s'ha tancat encara, Fuster, i és que el cas del Negreira, que es va obrir el 23, no s'ha tancat. Que precisament,
2: bueno, i que també...
1: això és una mica lo vergonyós, que portem 3 anys i encara seguim igual.
2: Sí, i també demana, no, al Madrid que se li retirin els partits, les Champions i no sé què...
1: Bueno, quan hi hagi una sentència de culpabilitat, si no la hi ha encara...
2: Sí, no, clar, i jo entenc que potser el Madrid té molta pressa i ara mateix li ve una mica malament que el Barça també estigui en el seu millor moment. Jo crec que tots coincidirem, o la majoria coincidirem, que pagar-li al vicepresident tècnic del Comitè Tècnic d'Àrbitres, com a mínim algú hauria d'haver pensat, esto está bien, no? Però crec que de moment no hi ha cap document ni cap àrbitre parlat dient, sí, a mi me pagaron tanto dinero por pitarle a favor del Barça. Per tant, crec que ens n'anirem a un cas que quedarà en saco roto.
3: Al final, Marc, és que el tema és més senzill de tot això. Més enllà de fer valoracions morals del que han fet i que creiem que no es pot fer, el tema és que el cas està on està. Primer, la via administrativa ha prescrit, segons la llei del deporte, i després la via penal, estàs en una fase d'instrucció que està a punt d'acabar i fins que no hi hagi una resolució a la via penal, la UEFA no pot fer res. I el que fa el Madrid constantment o periòdicament és fer veure que passa alguna cosa respecte al cas. Sol coincidir, doncs, en períodes com aquest, on no hi ha futbol, períodes on el Barça es troba en un moment àlgid o ells en hores baixes, i que a cert temps ha d'enviar el missatge de que el cas està viu, quan el cas està exactament en el mateix punt que estava fa un any i fa dos i fa tres, que és que hi ha una instrucció a la via penal a la judicatura espanyola i que la UEFA, fins que no resolgui això, no pot fer res. I a part, la investigació va cap a una banda que és descartar la corrupció esportiva, que és on la UEFA podria ficar la mà, i acabarà, evidentment, almenys en una administració deslleial. Però fer veure constantment que el cas hi ha novetats, etc., com fa el Club Blanc, jo entenc que ha de vendre aquesta història d'aquesta manera, però és absurd, perquè al final el cas no es pot moure, la UEFA no pot fer absolutament res fins que no hi hagi una resolució judicial aquí a Espanya.
0: Però ho ha de vendre, això, Ginés, des de fa, no sé, un any, perquè fa fins al tema de la Superliga anaven de la maneta, fins aquí no hi havia... Sí, al principi s'havia personat i havia dit alguna cosa, però no havia elevat el to en cap moment. Esclata el tema de Superliga, el Barça es torna a fer amic de la UEFA, reunions a la porta, Schäferin, etc. I a partir d'aquí el Madrid sí que és molt, molt més beligerant, la roda de premsa de Florentino en què anuncia eleccions que diu que m'han robat 7 ligues, etc. Però més enllà d'això...
3: Sí, i que... perquè anaven encadenant Champions, també.
0: Clar, clar.
3: Vull dir que al final, quan portes 2 anys sense guanyar res, llavors el discurs canvia. Quan tu tenies com a soci el gran projecte de la Superliga al Barça, doncs no et molestava aquest tema. El Real Madrid li comença a anar malament... I és quan surten les queixes, però és que hi ha una... Jo a vegades, quan veig aquesta trama de conspiranoica, de que tota Espanya, tots els àrbits, tots els estaments, tot el bar, les productores de televisió, la federació, la lliga, estan en contra del Madrid, penso que han arribat a un punt, a un cercle viciós, de justificar una cosa molt evident, que és que porten 2 anys que no guanyen res, i hi ha un projecte amb moltes mancances que no han sabut redreçar,

0: Llavors, en comptes de mirar-se cap a dins, doncs intentant desviar l'atenció amb aquest tema.
1: Doncs no sé com li haurà el que estigui per aquesta planificació que apuntes des de la Casa Blanca, no sé com li haurà sentat que un dels capitans del Madrid, a nit, a Onda Cero Radio, al Radio Estadio Noche, llueix al Barça i el seu capità, Rafinha.
2: Sí, van muy bien. Al final es un equipo que mete goles con mucha facilidad y así están ganando sus partidos. Sí, a mí me gusta mucho Rafinha. Creo que siempre para mí es una pieza clave del Barça y cuando no ha estado, yo creo que han sufrido mucho y cuando están jugando bien. Entonces yo creo que Rafinha, por ejemplo, no siempre tiene el reconocimiento que se le merece, creo, pero es una pieza clave de ese equipo y mete muchos goles porque es un gran jugador. Pero bueno, habrá que frenarle dentro de un mes, ¿no?
1: Courtois defensa en elogis del joc del Barça i, sobretot, del capità del Futbol Club Barcelona, Fuster. Això a Florentino, com a mínim, li fa mitja úlcera, ja t'ho dic ara.
3: Sí, i sorprèn perquè no és normal, però hauria de ser normal. Crec que hauria de poder parlar de futbolistes d'un altre equip, no? Vam veure fa escassos dies a Monchi disculpar-se perquè havia dit que el Balón d'Oro lo merecía Lamine.
1: Inexplicable.
3: No sé, sí, a part que no sé on havia vist Monchi que havia hagut problemes, no? Igual en Twitter, però
1: evidentment.
3: La vida no és Twitter.
1: Evidentment.
3: Sí, però vull dir, ja, però vull dir que la vida no és Twitter, saps?
1: Ja, però això ho sabem, vegades, quatre. Hi ha vuit que pensen que sí.
3: Sí, per això crec que el normal, o el que hauríem d'entendre tots com a normal, és això, no? Que pogués un jugador parlar d'un rival en aquests termes. No sé si al Madrid haurà fet molta gràcia perquè pensaran, no, que els jugadors del Barça no fan el mateix amb els jugadors del Madrid quan les coses no li van tan bé. Però en qualsevol cas, jo en aquest sentit lloo a Courtois i crec que ens fa bé a tots, tant a la societat com al futbol.
1: Absolutament d'acord, Ginés.
4: Sí, la veritat és que però és que al final, entre els jugadors es respecten i s'entenen i el problema és quan de vegades arrossegats per la pues bueno, per la pressió social, les recomanacions entre cometes del servei de comunicació del teu club per dir segons què, no són lliures per expressar la seva opinió. Clar, dir que Rafinha està en un estat de forma meravellós, que Lamine es mereix la pilota d'or igual que el seu company Mbappé, és que són coses òbvies que no. El problema és que ja estem tan viciats en aquest tipus de discursos que ja ens sorprèn, com si fos algo que com tingués un mèrit, fos algo excepcional, quan hauria de ser la norma, no?
5: Sí, jo estava amb el que no tens en compte el context del futbol, són unes declaracions molt normals, i tampoc diu que estigui fent un futbol increïble.
1: No, diu, estoy enamorado de él.
5: Vull dir que ell diu coses que qualsevol que tingui dos ulls veu que són, estan en un gran estat de forma i marquen molts goles. I està, fins aquí. O sigui, el que diu Courtois és que és molt coherent i hauria de ser...
1: El Mourinho de la primera temporada, de la primera etapa, s'hagués emprenyat com una mona. Ara, com està en fase 100...
5: Bueno, Zen més o menys,
3: muy
5: Zen.
1: Centenario.
5: Les primeres quatre jornades, a la cinquena ja no.
1: Sí, sí, sí. Però Rafinha ha arribat avui a Barcelona amb o sense regata al Soldado i al Bernabéu. El cas és que demà passa revisió mèdica. I algú avui em deia, i si té una petita microrotureta, la tindrem liada, Fuster, o no?
3: Aviam, la tindrem liada segur, no? Perquè llueve sobre mojado en el cas de Rafinha, que es va perdre gran part de la temporada per jugar un amistós i anar a pressionar el córner. Però en aquest cas, pues, tenint en compte que eren dos amistosos, potser Ancelotti podria haver fet alguna altra cosa, no? Que, no, que jugués els 90 minuts en un partit i sortir d'inici en l'altre. Jo crec que en els partits amistosos els entrenadors haurien de tenir una mica més de consideració.
1: És Getafe, Betis, Madrid i a Lliga...
5: No,
1: i
5: Getafe, Galatasaray, Betis...
1: No, i en Champions, i en Champions, Galatasaray, PSG i City.
5: Bueno, City és més tard,
1: més tard. Ginés, és que viene todo gordo, amb perdó.
4: Bueno, sí. Havia de venir i normalment ve de seguit.

0: S'ha de veure com afecten aquestes 3 setmanes, perquè l'equip anava com un tiro, eh? Anava pues, a un nivell excepcional i ja Hansi Flick va dir que esperava que el màxim nivell de l'equip a la tornada de les seleccions, però clar, ja ara són 3 setmanes sense futbol en les quals hi ha viatges, s'han perdut dinàmica, rutines, i s'ha de veure com encara en aquesta fase, que és la primera fase important de la temporada. Serà divertit, serà divertit de veure, perquè ara ja, després aquesta parada gegant d'aquest any, és un no parar de partits cada 2, 3, 4 dies.
1: No, no li ha agradat gens al Gerard Martín, la durada. M'ha escoltat l'entrevista amb els companys de l'esport, Llucià.
2: Sí, diu
1: Una mica rajant,
2: bueno, sí, que no li ha agradat aquesta de 3 setmanes sense lliga. Diu que no li ha agradat
1: Jo
2: del
1: no
2: tot.
1: havia escoltat cap dels jugadors
2: Oh, entenc que si
1: professionals.
2: no vas amb cap
1: Alguns
2: selecció...
1: han tingut 9 dies de festa, uns altres 6. Parlo de
2: Sí.
1: Barça i Espanyol sense anar més lluny.
2: Sí, però home, quan ets jugador no vols tenir a meitat de la temporada potser tants dies de
1: Bueno,
2: festa i
1: escolta'm,
2: vols tenir-los al juny i al juliol, que és quan has de tenir
1: al
2: vacances.
1: marge dels que fan
0: Els
1: tractament, que
0: agrada
1: jo
0: jugar.
1: sàpiga,
2: Ah, els agrada
1: no
2: jugar.
1: van cada dia a entrenar, dels 9 i
2: Bueno.
1: dels 6 dies de festa que els hi han donat el Hansi i el Manolo, eh? Bé, a tu personalment, Fuster, t'ha agradat aquesta concentració de partits fins a 4 Nations League o no?
0: A mi el futbol de seleccions, em sap greu dir-ho així, però
1: No, no ens
0: m'avorreix.
1: hem d'enganyar
0: No,
1: ara. Ai, no ens hem
2: no. Ah,
1: d'enfadar tu
2: sí,
1: i jo
2: no,
1: ara.
2: no, no la
1: Ens
2: sabia
1: hem
2: aquesta de
1: d'enfadar tu i jo.
2: Fuster.
1: Per una vegada que jugo al
0: No
1: meu
0: vull,
1: horari.
0: no
1: El que has
0: m'agrada.
1: dit, Fuster,
0: Hòstia.
1: ara. Hosti, Fuster,
0: No,
1: tio, és
0: de
1: que...
0: veritat, no m'agrada. El
1: Però
0: futbol
1: tu
0: de
1: has vist el
0: seleccions...
1: 2-3 a Wembley? Tu has vist el 4-1 a Sevilla davant de Croàcia? Noi,
0: Estava un casament.
1: espectacle... No!
0: Que no.
1: Però com deia el Xero Freixa, ¿quién se casa jugando a la selección?
2: Però això, Nations League, hombre, no, i diu durant
0: Marc,
2: un
0: ara per
2: Mundial.
0: rematar-lo, digue-li que no t'agrada el bàsquet de seleccions.
1: Bueno,
0: Ja
1: ja,
0: el mates.
1: ni el golf, ja me voy. Ja me voy,
0: No,
1: ara.
0: no, o sigui, de veritat, a mi el futbol de seleccions m'agrada quan hi ha una Eurocopa, quan hi ha un Mundial, però
1: Ah.
0: una Nations League, que em perdonareu, però interessa a ningú,
1: No, a ningú.
0: doncs no, no
1: Literal,
0: m'agrada.
1: literalment a ningú.
0: Sí, a mi em passa el mateix i hi ha una cosa que no entenc, per què no s'ha copiat d'altres esports de poliesportiu, quan hi ha una fase classificatòria per un europeu o un mundial que es fa tot seguit a final de temporada. Bueno, que acabin a l'abril o al maig i que després
2: S'han de
0: estiguin
2: posar
0: concentrats.
2: d'acord masses persones, Ginés.
1: Al bàsquet hi ha
0: Ja, ja,
1: finestres
0: però és que...
1: FIBA, també.
0: Ja, però sí, però tu has vist a vegades classificatoris europeus de handball, per exemple,
1: Per exemple.
0: que s'acaba la temporada, es concentra la selecció un mes i acaben jugant el classificatori per un europeu. Llavors, és fàcil, si tu tens un any tens Eurocopa, un altre tens Mundial i un altre tens Nation League i un altre tens classificatori per el que vingui, quan acaba la temporada, concentrem la temporada fins a l'abril, i un parell de setmanes de vacances i que marxin concentrats en les seves seleccions i a l'últim mes i mig de temporada que juguin a tots els partits seguits i perquè aquestes aturades et maten la competició i et maten l'atracció per el futbol de clubs.
1: Comparteixes?
0: Però és que són
2: Sí.
0: 3 setmanes
2: Completament,
0: gairebé, eh?
2: completament, sí.
0: És que
2: No,
0: són...
2: a mi m'agrada el futbol de seleccions, a les Eurocopes i als Mundials, autèntic boig, però és veritat que la Nations League i les aturades... Per mi la pitjor aturada, pitjor que aquesta encara, és la del març, perquè la del març, no perquè es lesionés Rafinha la temporada passada, sinó perquè és que és la que trenca tot,
1: interruptus.
2: estàs a punt
1: Totalment
2: de...
1: d'acord.
2: Has jugat els vuitens de final de la Champions i després ja venen els quarts,
1: Me
2: per mi
1: cortas
2: és...
1: el rollo, que
2: Sí,
1: diuen, sí.
2: tal qual, perquè és just
1: Encara es diu
2: abans
1: això.
2: de l'abril que estan jugant tots els títols. Per cert, a Joao Cancelo sí que li interessa, el golaç que acaba de marcar.
1: No.
2: Sí,
1: A l'escaire, una altra
2: golaç,
1: vegada.
2: no, golaç brut, la definició picadeta molt bona de
1: Ostres.
2: Joao Cancelo. Sí, que per cert, parlem de Rafinha, però és que Cancelo va jugar el primer dia 89 minuts contra Gales, 90 minuts contra Noruega i ara torna a ser titular Joao Cancelo, o
1: Ja, però
2: sigui
1: és
2: que
1: igual,
2: sí.
1: perquè quan torni jugarà el nen. Vull dir
2: Bueno,
1: que... Suplent.
2: estava jugant Joao Cancelo ara,
1: Bueno,
2: li havia guanyat la
1: perquè
2: partida a Xavi
1: s'estava
2: Espai.
1: preparant per anar a la selecció, però ara quan torni amb la tralla que li han fotut...
2: Estan empatant per 0-1 i als Països Baixos de Xavi
1: Eh!
2: li ha marcat Grècia,
1: Xavi!
2: l'1-0.
1: Oh!
2: Sí.
1: Encara no havia perdut, no? Tenia un
2: No, de
1: empat i una
2: moment un empat i una
1: victòria.
2: victòria.

0: Sí, sí, però és sí, que Grècia sí. Porta dues victòries.
1: Ah, bueno.
0: És aquí revelació.
1: Cuidao, cuidao.
2: Juga... El tercer home no l'està funcionant avui.
1: Juga Manolas encara? No, ja no, no. Aquest és el ratllet.
0: Juga Pavlidis, el del Benfica. Ah,
1: hombre, Pavlidis, un respecte.
0: Juga Solis, que és el de l'Arsenal.
1: Per cert, va jugar poc, però va fer un golarro brutal a Sevilla contra Croàcia i s'ha lesionat al punt d'abandonar la selecció. La concentració sense substitut aquest cop. Nico Williams, quin greu em sap el potencial marc que té aquest jugador. Sí, sí, aquell del col·laborat de l'estiu de fa dos, que havia de venir al Barça i al final no.
0: I de fa un.
1: I de... No, va ser l'anterior.
0: Sí, va ser el 24 i el 25 al principi, sí, sí.
1: No, però no va colar al principi.
0: Sí.
1: Sí, en sí, ferm. Sí. No recordo així, jo.
0: Sí, sí.
1: Recordo no, molt bé, fa no. Dos.
0: Molt més.
1: Dic que, Fuster, quina pena, l'està afectant molt les lesions musculars al Nico Williams, eh?
3: Sí, perquè a part és un jugador que tots tenim la sensació que té condicions per ser un grandíssim futbolista, que creiem, o almenys jo crec, que si no fos per les lesions estaria a un nivell molt superior al que està, però és com que mai acaba d'arrencar. Sempre es troba una lesió, el Mundial que va fer Nico és pràcticament...
1: Anecdòtic.
3: Inexistent. Sí. Sí, anecdòtic, correcte. Perquè a part Àlex Baena va saber interpretar jugar des de l'extrem, però la realitat és que sempre quan sembla que està millor, quan sembla que està entrant un altre cop a recuperar el seu millor nivell, cau. O sigui, que una llàstima, sí.
1: Pensaràs el mateix, Ginés, perquè quan estava en bon estat de forma era un dels extrems tops d'Europa. Jo crec que no exagero.
2: Sí, i a més aquest tipus de jugador, aquest perfil de jugador necessita aquesta espurna
1: d'explosivitat,
2: per marxar, el canvi de ritme, etc. I les lesions minen molt la confiança per encarar d'aquesta manera. I el seu futbol alegre, per exemple, ja fa molt de temps que se li veu trist. No se li veu amb aquesta xispa, amb aquesta alegria jugant. Últimament semblava, ara l'altre dia, que va fer un gol d'aquells que feia abans, doncs que començava a somriure una miqueta més, però és que clar, ara torna a passar el mateix, és un trasbals anímic un altre cop al jugador i és una llàstima perquè, com dieu, és un jugador amb molt de potencial.
0: I que va patir també, igual que Lamine, pubàlgia sí. Tota la temporada passada.
1: A mi el que seria la selecció...
2: Un jugador, perdoneu, no, que la seva renovació
0: sí.
2: Ha enfonsat l'economia de l'Atlètic, també t'ho dic,
0: Ho va explicar l'altre dia.
2: Estan, sí, com sí. Estan.
1: Ja, dic que què seria la selecció amb un Nico Williams com l'Eurocopa, a dia d'avui?
0: És que jo, a mi em passa
1: amb
0: que...
1: Lamin, amb Lamine, amb Nico, amb Baena, amb Víctor Muñoz a ple rendiment...
0: Jo crec que no tornarà a jugar com a l'Eurocopa del 24. Jo crec que aquest ha sigut el seu punt màxim, amb aquell nivell d'inspiració, marxava de tothom... És que va fer... Ara sembla estrany dir-ho, però és que va fer millor Eurocopa que Lamin. La veritat que Lamin tenia 16 anys, també val a dir-ho, però és que va fer una Eurocopa completament extraordinària. Nico Williams, que venia d'una gran temporada amb l'Atlètic Club, però és que llàstima aquestes lesions. Imagina't, si Espanya va guanyar el Mundial sense Lamin i Nico a ple rendiment...
1: Ja. És que... perquè estem... seria molt agosarat, Marc Fuster, comparar o posar el mateix pla aquesta selecció amb la del 2010?
3: Doncs mira, també he escoltat i he vist molts debats sobre aquest tema i a mi em sembla que...
1: M'acaba de dir que no sóc original. Vale, jo també t'estimo.
3: No, perquè...
1: És broma,
3: no,
1: és broma.
3: No, però sí que crec que s'ha parlat molt i està sobre la taula i és normal que estigui sobre la taula perquè són dues seleccions que marcaran o han marcat una època. Però a mi em sembla que la del 2010 era una selecció amb més talent. Més divertida de veure. Crec que aquesta és una selecció amb molt més control, més que difícilment li veurem que li facin gols, però crec que aquella selecció tenia una cosa diferent. Era, no sé, potser amb el temps ho veurem diferent i a vegades les coses quan passen som capaços de valorar-les diferent. Però crec que aquella selecció jugava d'una manera que no veurem jugar ningú igual. Recordo l'Eurocopa, la final de l'Eurocopa contra Itàlia, aquell 4-0.
1: Per mi és el millor partit que jo he vist d'una selecció espanyola.
3: Sí, sí, d'una selecció espanyola, segur, i per mi crec que és dels millors partits que jo l'he vist fer a un equip contra un altre.

0: portem més enllà seleccions i equips. Crec que entra dins de l'excel·lència. I crec que és un tipus de selecció aquesta, l'actual, que no li veurem un joc així de vistós i de perfecte. Clar. Però alhora és inevitable dir que és una selecció que controla el partit com vol i que és capaç de, si en algun moment necessita un plus, donar-lo i emportar-se els partits.
1: Clar, és que els de la nostra generació, Ginés, bueno, segurament m'estic apropiant del Ginés, pobre, i encara li porto 5 anys o 6, però...
2: Jo soc més jove, un respecte.
1: Per això, però en qualsevol cas...
2: Poc més, però algo.
1: Quan,
0: un respecte a les canes que calçais los dos, no?
1: Bueno, jo, canes jo no crec que sigui la paraula apropiada en cap dels dos casos. Jo diria que és ausència total.
2: La barra tinc unes
1: quantes. Sí, jo també, la perilla, pobladíssima. Però res més. Dic que la nostra, o a la meva època, els italians, que jo els trobo a faltar, que és una cosa tremenda, eren la gran bèstia negra. Ara França probablement ho sigui, o Anglaterra, però
2: sí.
1: Calçar-te, amb perdó de l'expressió, el partit que vam fer davant d'Itàlia a la final de l'Euro de l'any 2012... és que jo crec que és la més gran exhibició que li he vist a una selecció espanyola.
3: De totes maneres, aquella Itàlia, crec recordar que estava Cassano ja de tornada, Balotelli, De Rossi...
1: Era Itàlia, tu.
3: Buffon,
4: sí, que era
3: Tardelli i Totti. Sí, ja no era la Itàlia d'abans, però parlant del que dèieu, de fer les comparacions, que sempre són odioses, ostres, jo... Si he d'analitzar un per un l'11 d'ara i el d'aquella època, ostres, jo és que, començant per la defensa, jo no canvio a Piqué i a Ramos com a centrals, ni a Xavi al centre del camp, en Cesc, amb Iniesta, amb David Silva, no sé, potser Sergio Busquets, és Rodri, podríem canviar-ho per dos Rodri... Xavi Alonso igual també, però...
1: Casillas per Unai, Arbeloa, per favor.
3: O Arbeloa, que crec que era el lateral dret, sí. Però petites peces, però jo crec que home per home aquella selecció, com ha dit el Marc, tenia més talent que aquesta.
4: Jo no sé
3: sense
4: si
3: la Mina, esclar.
4: Sí, jo no sé si més talents, segurament sí. El que sí que tenia és, en el moment de guanyar els títols, molta més jerarquia. O sigui, Xavi ja era un futbolista reconegut, Iniesta...
1: Sí, però els resultats eren més 1-0, 1-0... A l'Europa no,
4: això,
1: però...
4: això és una altra cosa, o sigui...
1: I aquesta, en canvi, et fot un cabàs, eh?
4: L'Eurocopa del 2008 ja no es juga igual que el Mundial del 2010.
1: I si li sumes els que falla Ferran Torres, imagina't.
4: Però és que Espanya tampoc ha jugat igual al Mundial del 26 que a l'Eurocopa del 2024, que se li descontrolaven més els partits. El 2026 hi ha hagut una mica més de tiquinacho, igual que el va haver...
1: Tiqui què?
4: Tiquinacho.
1: Què és tiquinacho? El tiquitaca, sí.
0: El catenacho, però de toque, no?
4: Defenses... Sí, home,
1: no,
4: hem parlat algun cop, no? Hem parlat.
1: No recordo.
4: El 2010, amb Del Bosque i el 2012 també es va fer una mica això, una mica tiquinacho, tenir-la i ja està, i que l'altre no la tingui. En el Mundial també s'ha fet en algun partit això, però només per fer contrapunt, no sé si Piqué o Puyol han fet el torneig que ha fet Pau Cubarsí, per exemple.
1: Ah, brutal!
4: Per exemple, o segurament Busquets, Xavi Alonso, no sé si van fer el Mundial de Rodri. Saps? O sigui, per posar algun contrapunt. És veritat que jo em quedaria amb més jugadors del 2010 que del 2026.
1: Sí, segur. Segur. De fet, jo sol em quedaria probablement amb Rodri d'aquesta selecció. O probablement Lamine, però clar, depèn de per qui me'l canvis d'aquella època, perquè per Villa no te'l canvio.
4: Per Pedro?
1: Per Pedro probablement sí.
4: Clar, Pedro va jugar a la semifinal i la final.
1: Sí, correcte. Titular. Sí, por ahí sí. I, bueno, i els seleccionadors al final muy a la par, eh? Muy a la par, eh? O sigui, don Vicente i Luis de la Fuente...
4: Perquè et sembla que té... En lo de la jerarquia...
1: Paternal...
4: En lo de la jerarquia també anava per aquí. O sigui,
1: educat...
4: Del Bosque ja era una persona que havia guanyat amb el Real Madrid, sí. I de la Fuente era la primera experiència com a entrenador d'un... Ja havia estat a la Sub-21, però d'un equip... Bueno...
1: Bueno, és
4: que un primer equip de veritat, que no vull dir que la Sub-21 no ho sigui, però la seva primera gran experiència.
1: Ginés, que marxem, no tenim temps ni perquè em diguis el lloc dels fados aquests que em vas dir que t'havia emocionat tant per Portugal. Això sí, espero que en una propera ocasió m'ho comenteu, perquè una cosa teniu segura, us perseguiré. Marc Fuster, A3 Media, La Sexta, Ginés Muñoz, EFE, Barcelona, cuideu-vos molt, xatos, us estima una carta.
3: Com sempre.

0: Adéu, adéu, adéu, adéu. Gràcies, Llucià. Seguim en directe... Ah, no, que tornes amb el Poli. Seguim en directe a la brúixola de Radio Estadio de Catalunya.
1: La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
2: ¿Mi seguro de hogar por solo 150 euros? Con la Mutua tu piso estará bien cubierto. Vente a la Mutua y podrás contratar tu seguro de hogar a un precio exclusivo por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Vamos, llama ya al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es.
0: 9 i gairebé 24, abans de continguts de Nits de Ràdio, amb el David Cervelló de 2 de 2 fins a les 6 de la matinada aquí a Onda Cero Catalunya. Estimat David, que tindrem avui? Bona nit.
3: Molt bones, Albert. Doncs aquesta propera matinada, nit de juernes, tindrem tecnologia, tindrem videojocs, també podrem parlar amb la professora Núria Roca sobre el com influeixen el TikTok, cada cop més, en les en aquí poden votar els joves del nostre país. És a dir, és una via directa pels candidats polítics a veure si aconsegueixen, doncs, aconseguir més vots a través d'aquestes plataformes. I en els tribuneros, una mica d'humor. Analitzarem, doncs, què passa quan t'arriba un missatge d'aquests d'alerta, per exemple, com l'altre dia que estaven al mig d'una òpera. Què cal fer en aquell moment? És a totes les funcions que sona a la mateixa hora? Es poden silenciar? Es poden inhibir els mòbils en un teatre? En parlarem d'aquests i molts d'altres temes a partir de 2:15 i fins a les 6, com sempre, a Nits de Ràdio.

0: A la brúixola de Radio Estadio de 3.
1: Tres quarts tocats els dijous a la recta final de la brúixola de Radio Estadio Catalunya. El bàsquet n'és el protagonista en forma de tertúlia, el de 3, perquè ells són 3. José María Santiago, Pirates del Bàsquet, hola.
2: Hola, bona nit.
1: Arnau Cunillera, el ganxo Manresa Bages, bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: Jordi Valle, Agència EFE, bona nit.
4: Bona nit.
1: Doncs comencem fent una ullada a la que va ser el passat cap de setmana, primera jornada de la Lliga ACB, i amb una gran notícia, el triomf de l'Ilerna Lleida al Roig Arena davant del campió 100-105, amb 21 punts, 4 triples, 6 rebots i 4 assistències, i 23.5 assistències de James Bateman. Va ser una veritable exhibició de l'equip de la Terraferma, Arnau.
3: Sí, va ser una veritable exhibició de Bateman i de Darius McGee, el jugador del qual tothom parlava durant la pretemporada, que la Lliga Catalana ja va meravellar amb la seva forma de llançar de 3 i que no tenia cap mena de problema amb tirar-se qualsevol pilota amb un triple, que tenia molt bona mà, i ho van demostrar que Lleida aquest any té molt bon equip i tot, i la lesió d'Outman Diagne no l'ha afectat de moment en aquest inici de temporada, i veurem a veure si Perrin, que en principi no hi ha d'haver problemes, pot acabar aquesta temporada, però va donar molt bones sensacions també en el debut al Roig Arena, amb un Lleida que apunta maneres i que cuidado no sigui entre els 8 primers per la Copa del Rei.
1: Recuerda mi nombre, que deia aquell, Darius McGee. 21 punts, 4 triples, 6 rebots, 4 assistències. Déu-n'hi-do, quina forma d'estrenar-se. La penya, en canvi, perdia a Lugo. 110-104 davant el Breogán, malgrat els 22 punts de la Provítola. I rajada Valle de Dani Miret. És impossible guanyar, va dir, si no tenim els 5 jugadors involucrats en defensa.
4: Bé, és que un partit en el que fots 104 punts, si tu li dius a qualsevol persona, el més normal és que acabis guanyant.
1: Amén.
4: Doncs bé, en aquest cas va ser que no, però perquè la penya no va defensar en tot el partit. Sí que és veritat que el Breogán va estar bé i els seus jugadors van estar encertats, però moltes cistelles van ser molt senzilles i al final sempre donava la sensació que, tot i que la penya arribés a posar-se un, dos, tres punts de desavantatge, al final ells a la següent jugada t'acabarien anotant un triple, i el que va passar fins al final.
1: El Girona s'imposava a UCAM Múrcia, allà hi eren 84-77, anotant 32 punts al darrer quart, amb un gran Geisel Pérez, o Hasél Pérez, 20 punts i 8 rebots. El Kitsanàs perdia a Bilbao, 107-92, malgrat els 17 punts de Nico Ngenda, Cunillera.
3: Sí, el Manresa, que no ha tingut la millor arrencada de la història, també s'ha de dir que no és sorprenent que hagi començat perdent els dos partits, però el problema més gran que està tenint és que el Manresa compta els partits per derrotes i també com per jugadors lesionats. Es va lesionar a Bilbao, Hugo Benítez, i estarà més o menys segurament al voltant d'un mes de baixa per un pneumotòrax que va patir a l'inici del segon quart, i ahir també es va lesionar a Minchev. Però un Manresa que va ser molt tou a Bilbao, que va jugar 19 minuts molt bons, però l'últim minut del segon quart va ser molt dolent, igual que la segona meitat.

0: dels manresans.
1: De seguida parlem de l'actuació dels del Bages a Europa. Abans, en el partit més destacat d'aquesta primera jornada, el Madrid derrotava 89-87 a Unicaja amb un 12-1 al darrer quart decisiu pels de Pedro Martínez i 17 punts de Maledon. I el Barça i el Leima Coruña deixen un festival ofensiu signant un 119-101 sense pròrroga i amb 7 jugadors dels Asecolich en dobles dígits de notació al capdavant, 21 punts, 6 rebots del polonès Balcerowski. José María.
2: Sí, com bé deies, va ser un festival ofensiu on les defenses no van aparèixer. Serveix d'exemple que els blaugranes van anotar 30 punts o més en tres quarts dels quarts del partit. Com bé deies, també el pivot Olen Balcerowski va ser dominant a la pintura amb els 21 punts i el que també deies, les 7 dígits no, de jugadors. És un festival atacant molt important, que va ser un partit bastant plàcid per al Barça i on els de Carles Marcó no van poder fer res.
1: Entre ahir i avui s'està disputant a Europa la segona jornada de l'Eurolliga, que ens acaba de deixar una imatge que no volem per ningú jugador de cap equip. Mike James, el veterà jugador de 36 anys que sonava pel Barça, de fet ho tenia fet amb el Barça i al final va ser que no, s'ha lesionat amb l'Efes davant de l'Estrella Roja i té una pinta de trencament d'Aquiles, tant de bo que m'equivoqui. Ell tot sol es du la mà al Aquiles de la cama dreta, abandona la pista en llitera i insisteixo, espero que no, però té pinta de trencament d'Aquiles. El Barça perdia a Dubai 9-4-8-7, el 29-12 al segon quart, explica el cao culé José, malgrat els 25 punts de Kevin Panther.
2: Sí, era un partit que tenia una miqueta de picant, no? Perquè era el retrobament amb Xavi Pascual i el Toko Sanguilia, companys fa res amb el Barça, i hem de dir que la posada en escena del Barça va ser bastant bona, però mica en mica de Dubai, sobretot en Tamengele, que va fer 21 punts, va ser un mal de cap per a la defensa del Barça i va intentar un intent de remuntada, però no va ser suficient. Els punts de Panther no van servir i bueno, es nota que hi ha encara jugadors en procés d'adaptació al Barça.
1: Normal. Demà a Istanbul, tercera jornada, a les 7, Besiktas-Barça. Per cert, el Madrid-Valle acaba de perdre a la pista el Hapoel Tel Aviv 102-98, malgrat els 26.7 assistències de Maledon.
3: Sí, la veritat és que no ha sigut un inici fàcil pel Madrid a l'Eurolliga, el fet de jugar molts partits fora de casa en un inici, en una competició tan difícil com aquesta, doncs suposo que passa factura, però bé, no sé, fa uns dies en un dels nostres programes que preguntaves pels equips favorits per guanyar l'Eurolliga, tothom va dir el Madrid, pues sembla que els hem agafat.
1: De moment té el pitjor inici en la història del Madrid de l'Eurolliga. 0 victòries, 3 derrotes amb Pedro Martínez al capdavant. Eurocup, debut amb derrota també del Kids Anas Manresa 9-3-7-8 a Salònica, després d'un viatge de 24 hores des de Barcelona i amb un insalvables Osman i Kalates liderant els grecs, Arnau.
0: Sí, és un viatge que jo crec que passarà als llibres de la història com dels pitjors podria arribar a passar aquest viatge de Manresa, amb la pèrdua del vol de Barcelona, més que pèrdua, endarreriment del vol de Barcelona a Grècia, llavors van perdre la connexió a causa de l'endarreriment cap a la ciutat on jugaven de Grècia. A Salònica, i llavors durant el transcurs del partit, al tercer quart, quan faltava un minut per acabar el tercer quart, es van adonar que en una esmaixada d'un jugador grec, la cistella es va trencar i estava més baixa del que hauria de ser reglamentari i va estar el partit 40 minuts aturat. Per tant, una odissea al viatge de Manresa. Traient el viatge, el Manresa va fer un molt bon partit, va competir molt bé contra el PAOK, un equip que en principi és un dels candidats a aconseguir la llicència Eurolliga a causa de guanyar la competició i que va durar pel que va durar i va tenir la mala sort de la lesió de Minchev, que es va lesionar al final del segon quart i estava sent el millor jugador del Manresa.
1: A l'Eurolliga femenina, en la prèvia, la gran decepció, José, l'Uni Girona no jugarà la màxima competició continental de clubs femenina en perdre nit a Fontejau 69-81 davant les turques del Emlak Konut, malgrat el partidàs de Iana Martín, que va fer 13 punts, 9 assistències i 6 rebots.
2: Sí, hem de dir que les sensacions ja no van ser bones la setmana passada a la Lliga Catalana, on va perdre la final en Cadí-la-Seu, i era un partit de caixa o faixa. Qui guanyava es classificava per l'Eurolliga i si no quedava relegat a l'Eurocup. I el cert és que l'equip turc va dominar el partit per complet,

0: sigui, van posar sobretot la seva intensitat, la seva força i el joc interior. Van superar clarament les de Roberto Íñiguez. El tercer quart va ser demolador i tot i que va intentar remuntar més amb cor que amb joc, doncs no van poder remuntar i bueno, una patacada ben gorda per començar la temporada.
1: L'Espart Girona que haurà d'encetar la seva 6ª participació europea a la Eurocup, doncs. El cap de setmana arrenca la femenina, José María. Arrenca la Lliga Femenina amb dos equips catalans. El Cedis visita Salamanca al Mainz Avenida dissabte a les 6, l'Uni el mateix dia, mateixa hora a Madrid, davant l'Estudiantes de l'Isaac Fernández.
0: Sí, l'estrena del Cadi la Seu pues, no és gens fàcil, perquè anar a Salamanca sempre és un partit complicat, però bueno, les de Pepe Vázquez arriben pletòriques, perquè abans que van guanyar la Lliga Catalana davant l'Espart Girona, i bueno, crec que han fet un equip en les incorporacions de Maria Vinyoa, Donarski, Embú, Orsillo Santac, més la que ja teníem, el talent de Laia Raventós o Anna Palma. Jo crec que és un equip que farà patxoca i que donarà molt mal de caps a aquesta temporada de la Lliga. I el que deies, l'Uni, a una altra pista complicada com és la de Magariños, que deies, l'entrena el català Isaac Fernández, que té jugadors molt interessants com la Irati Echarri o les catalanes Laia Lamana i Julia Soler. Veurem si les de Roberto Íñiguez, doncs, bueno, aixecant el vol després de l'eliminació de l'Eurolliga.
1: I la ACB que ens durà segona jornada dissabte a les 6, Joventut, Morabanc, Andorra. Jordi.
2: Sí, un partit on els dos equips arriben després de derrota. Més sorprenent la de l'Andorra, que va caure a casa contra un Obradoiro que acabava d'ascendir a la Lliga Endesa. I bé, un partit que servirà precisament per celebrar amb l'Olímpic la Supercopa i bueno, s'alçarà la banderola de campions a l'Olímpic, i un partit on la penya ha de guanyar sí o sí, perquè posar-se 0-2 no seria dramàtic, però seria una miqueta de baixona després de guanyar el primer títol oficial de la temporada.
1: Dissabte a les 9 serem al Nou Congost. Kids, Anas, Manresa, Breogán, Arnau.
3: Sí, un Manresa que ve amb baixes a dintre de la pintura. Veurem si arriba Pierre Oriola, que encara és baixa després de l'hematoma que va patir a la cuixa a l'últim amistós de pretemporada. I veurem si Pierre Oriola arriba a jugar el partit a un Hugo Benítez, que segurament no arribi, i un Minchev, que estarà pendent Diego Campos, si té alguna cosa greu o no. I el Manresa, que en principi hauria d'aconseguir fer un bon partit a casa i aconseguir la primera victòria davant d'un Breogán, que també preta fort.
1: L'Ilerna Lleida rebrà diumenge a les 12 al San Pablo Burgos, celebrant el 25è aniversari de la instal·lació del Barris Nord. El FIAC Girona visitarà el Cosner Basconi al Bues Arena diumenge a les 6 de la tarda, i el Futbol Club Barcelona visitarà Múrcia Lucam diumenge a les 7 de la tarda. Un apunt ràpid, José?
0: Sí, que si hi ha un equip dur i intens d'aquesta lliga és el Lucam Múrcia de Xito Alonso, que va perdre la primera jornada davant de Bàsquet Girona. El Barça haurà de coses d'aquest calendari, jugar el seu tercer partit consecutiu fora de casa.
1: Doncs el que succeeixi ho comentarem 7 dies després, i ho farem aquí al nostre raconet de bàsquet, al de 3, amb el José María Santiago, Pirates del Bàsquet. Una abraçada, gràcies.
0: Vinga, bona nit.
1: Amb l'Arnau Cunillera, el Ganxo Manresa, Records del Joder, bona nit, merci.
4: Bona nit.
1: Jordi Valle, Agència EFE, gràcies mil, amic, bona nit per tu.
5: Bona nit.
1: Seguim, recta final.
6: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
7: Con Verisur siempre estarás seguro, porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa, y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
6: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
7: Llama a Verisur al 900-272-272.
8: Verisur.
9: ¿Y si las finanzas fueran fáciles de entender? JP Financial es la marca que acerca las finanzas a las personas, hace comprensible lo complejo y abre la puerta a nuevas oportunidades para que más personas puedan decidir con criterio, seguridad y libertad. Porque tu vida te pertenece a ti. JP Financial. Entender para poder.
10: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. Onda Cero.es/Catalunya.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Ja és nit de Juernes, que això sempre és bona notícia, nit del dijous al divendres 2 d'octubre de 2026. D'ara en endavant, ja sabeu, us intentarem tenir entretingudes, entretinguts, que passeu una bona estona i que aprengueu moltes coses, perquè hi ha moltes coses que no ens dona temps a conèixer, doncs per la nostra professió, per l'entorn en el que ens movem, i aquí intentem doncs donar molta llum a diferents aspectes. Així que començarem amb la tecnologia, el món jove, que ho fem amb en Dani Martín, però després tindrem moltes altres històries, reportatges, temps per l'humor amb els nostres tribuneros. Això si no ens arriba alguna alerta d'aquestes grans de que passa alguna cosa, que caigui un meteorit, que arribin els alienígenes o que tinguem una invasió zombi. Per tant, si no hi ha cap d'aquestes coses, des d'ara i fins a les 6, a Onda Cero Catalunya, comencem Nits de Ràdio.

0: Doncs vinga, una setmana més que a Nits de Ràdio tenim ganes de tecnologia, tenim ganes d'aprendre d'aquest món que no ens deixa de sorprendre, i això ho fem totes les setmanes amb el gran Dani Martín Corso, 89! ¡Vamos! ¡Vamos! Fixa't, Dani, que sempre m'agrada fer-te un primer tema. Aquí a Nits de Ràdio algú pot pensar, tenen guió o no tenen guió? Ni una cosa ni l'altra. Hi ha guió, però sempre m'agrada descentrar una mica els meus col·laboradors, el meu equip, proposant temes que no els hi dic. Perquè té la vidilla de la sorpresa, sempre té una mica de... A mi m'agrada perquè té... Bueno, és això, que així sempre tenim temes que a vegades un es creix davant del que improvisa, no? I l'altre dia vaig fer una entrevista aquí al programa, Dani, a la Mònica Jiménez Morales, que és professora de comunicació de la Pompeu Fabra i directora del grup de recerca en comunicació, publicitat i societat de la UPF, i vam parlar, ella com a experta en comunicació i en el jovent específicament d'estudis que han estat fent, i vam analitzar una mica el que és la relació del jovent amb les xarxes socials, confirmant alguna de les coses que ja ens havies anat comentant al llarg de les setmanes, i crec que t'interessarà molt veure que una de les conclusions que va treure és que ara el jovent sí fa servir les xarxes socials, però no com els adults. És a dir, que tenen, com a titular, que tenen tendència a ser més passius que actius, és a dir, de consumir més que de mostrar, però que quan mostren prefereixen els stories, no els posts, és a dir, les històries que caduquen a les 24 hores, que no les publicacions que es queden. Sí. I que, a més, fins i tot, tiren molt d'aquesta opció que té, per exemple, l'Instagram, de que aquella història només la vegin els que han marcat com a amics. I això és molt interessant, Dani.
1: Sí, y además, bueno, un poco sigue, yo creo que la tendencia de lo efímero, ¿no?
0: Sí.
1: Y además, lo curioso es que, claro, digamos, llamémosle el muro, ¿no?, en donde quedan nuestras publicaciones publicadas, valga la redundancia.
0: Sí.
1: Lo bueno es que las stories quedan guardadas.
0: Uh-huh.
1: O sea, nosotros, como individuos, podemos disponer en nuestra cuenta de las stories cuando queramos. Incluso las podemos agrupar por temas,
0: uh-huh,
1: si queremos dejar algo destacado.
0: Uh-huh.
1: Pero si no, no hace falta.
0: Uh-huh.
1: Y como bien comentas, está muy de moda lo de mejores amigos.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Que a ver, tiene sentido y a la vez no, porque dices, tiene sentido porque lo que quieres es acumular seguidores, seguidoras, pero a lo mejor no quieres que todo el mundo vea.
0: Correcto.
1: O sí que según qué público quieres que vea unas cosas y según qué público quieres que vea otras.
0: Sí, sí, sí.
1: El gran clásico, y sobre todo en la juventud. Ay, es que mi familia me sigue en Instagram y no quiero que vean lo que hago un viernes por la noche.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, pues sería un ejemplo el más básico, ¿no?

0: Pero es sí, es que la tendencia es que consuman, no es que creen o que cuelguen ellos material.
1: Potser
0: Es
1: perquè
0: que
1: han entès
0: piensan de esta
1: més
0: forma.
1: des del principi, era una de les, diguem-ne, dels axiomes, no, de l'estudi, que han entès possiblement més els riscos de l'exposició, no? Els riscos de la posteritat, no? En quant a
0: Eso es.
1: les publicacions.
0: Fíjate que tenía por ahí un titular perdido, pero que lo recuerdo y con el titular nos basta. Y es que la juventud, por ejemplo, les da cosa, respeto, bailar cuando salen por
1: Sí.
0: no convertirse en un meme.
1: Interessantíssim, eh? Perquè tenen molt més la cultura del meme, de l'sticker, no? D'aquella reacció en què, clar, en què allò es pot quedar per sempre, no? Com un referent, no?
0: Y fíjate que es curioso, porque eso supongo que a lo mejor ya cuando ya llegamos a una edad adulta lo vemos desde otros ojos. A mí a nivel personal me ha pasado que me han llegado a comentar, y en general de varias edades, ¿eh? O sea, intergeneracionalmente, porque cuelgo a veces las fotos que cuelgo en Instagram. Por ejemplo, cuando me pillan dormido.
1: Mal.
0: Yo pienso, porque a mí me da igual, no me da vergüenza. También es cierto que no existe tanto peligro como dentro de la juventud, que de cualquier elemento se puede hacer el meme o el sticker o la
1: Sí.
0: captura o tal,
1: Sí.
0: que también en mis círculos hubo esa época, que cualquier cosa que colgaras era una foto editable para ponerlo lo que tú quieras, todo ofensivo. Pero llega un punto que es que al final ya te da igual. Pero es cierto que en las juventudes que precisamente están evolucionando, que están creciendo, esa
1: Sí.
0: parte emocional, esa parte intelectual, to todo lo que es a nivel de sociedad, etcétera, que a veces es tan frágil también, a la vez, pues tiene, bueno, pues es como cuando todos, cuando éramos adolescentes y nos veíamos expuestos, ¿no? Expuestas.
1: Sí.
0: Era mucho más duro que si, bueno, incluso nos puede pasar ahora también, pero ahora lo relativizamos más, o incluso a lo mejor lo podemos gestionar, no siempre, pero mejor.
1: Sí. És interessant, són situacions que van canviant, així com també, i aquí ho hem comentat molt en el programa des de fa molt de temps, que no és que abans tots teníem la nostàlgia sobre tots els teus veïns, perquè tots havíem vist el mateix, i ara aquesta nostàlgia no és sobre el teu veí, sinó que és sobre el que està a la mateixa comunitat que tu online, de el que sigui, d'una sèrie, d'una afició, i potser viu a Sebastopol, per dir alguna cosa, no? Que a l'hora de la veritat, tu dius, bueno, però és que aquella persona no la coneixeràs mai. Bueno, però és que el teu veí tampoc no li parles, de segons què. Vull dir que poden ser, són simplement canvis de situacions, no? Canvis de comunitats, no? O de què fa comunitat. I és totalment diferent, però perquè hi ha coses que és impossible que tornin. És a dir, el que si jo sempre comento del que era la periodicitat d'una sèrie, no? És a dir, si tu no et va agafar tant perquè ets més jove, però els que vam créixer en els 80, finals dels 80, doncs allà, clar, la sèrie a l'estiu, no?, que feien, pues, el Cotxe Fantàstic o l'Equipo
0: L'equipo
1: A,
0: A,
1: o la que fessin, doncs clar, tu sabies,
0: MacGyver.
1: clar, MacGyver, pues, tu sabies que era tots els migdies, no? Bueno, doncs ja ho feies prou per veure la sèrie i després ja quedaves amb els amics. Per tant, marcava l'agenda aquest esdeveniment, perquè és que si no el veies, primer, que ja no ho podries comentar amb els amics, i segon, que ja no el veies, perquè o encara no hi havia, doncs, els vídeos o el que fos, no? Per tant, bueno, doncs han canviat aquestes situacions, no?
0: Y fíjate, pero ha cambiado, pero me has hecho recordar que creo que lo comentamos unas semanas atrás, si no me lo comentas, David, que yo me he dado cuenta que la adolescencia a día de hoy está recuperando muchas de esas series. O sea, te lo estoy linkando aquí un poco porque
1: Sí.
0: haciendo lo típico, ¿no? Preguntas para conocer el alumnado. Cuando llego a un nuevo centro, les pregunto a veces sobre sus aficiones o gustos. Y ojo, que están muchos alumnos y alumnas están viendo desde Gossip Girl o Los Serrano.
1: Veus? Però a vegades és perquè això ho coneixen d'algun germà més gran, d'alguns pares o del que sigui, i com que ara hi ha la possibilitat, doncs, de veure-ho a la carta, però ho tens a les plataformes, és com que tens el teu moment, dic com a pares, també, o com a germans grans, de veure la sèrie amb el teu fill, la teva germana, el teu nebot, qui sigui, i la veus a la carta i en lloc de tornar-la a veure-la tu sol, la tornes a veure amb aquestes criatures. Llavors, per això tenen

0: Tras estos datos, ¿qué podemos pensar?
1: A veure, és que clar, van les dues direccions, perquè hi hauria una primera lectura que seria, bueno,